0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Oi!
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana...

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe els de massa, i la de grup joves sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vols de mi que sembleu més joves del que
4: sou? Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
8: Mario, la bandera de Girl Band.
0: Deies Mario, oi?
9: Quedeu com una de Girl Band.
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Dieu no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
10: Hi ha moltes boybands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a escuchar el discurso.
10: Mira,
12: a Catalunya tenim la sort que tenim una boyband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, diu, i qui?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez i el PSOE negocien a contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Sobre la taula, una data límit. Divendres és el dia que se celebra la sessió extraordinària del Congrés per validar els decrets de l'executiu. Inclouen mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Amb el simbòlic cas de la Mari Carmen ressonant encara als carrers, el president espanyol reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge.
2: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. Aquestes dificultats de l'executiu per tirar endavant aquests decrets evidencien més que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que se sumin a la protesta.
1: La Generalitat es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix a adquirir-ne mitges amb persones de més de 40 anys. Ho ha anunciat Salvador Illa al debat de política general. L'oposició, però, considera que són anuncis que no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge i acusa el president de fer un discurs triomfalista.
3: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
1: Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres. Les pluges torrencials d'ahir van provocar inundacions i una jornada caòtica tant a les carreteres com al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Els bombers van atendre més de 850 avisos en una jornada en què diversos municipis del litoral i prelitoral central i a l'Empordà hi van arribar a caure més de 100 litres per metre quadrat. A Barcelona es va tallar la ronda de dalt durant hores perquè s'havia inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro van quedar afectades. Tot i que avui el servei es reprendrà amb normalitat, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, reconeixia Tresca Tinfo que caldrà repensar algunes actuacions a la xarxa.
4: No es poden fer actuacions del reforç dels pous de bombament, poder evitar i treballar més aquests punts on han entrat, que tingui més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys, però hem de fer, introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
3: A Gavà van rescatar una dona i el seu nadó de 5 mesos atrapats dins el seu cotxe després que els arrossegués una riera, i a Sant Cugat del Vallès molts veïns, especialment a la Floresta, han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit, amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest vespre a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
3: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, la Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamine, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
1: En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, i la Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat ja al dimecres, meitat de setmana. Macià, posa'm una mica de música per ambientar la situació. Vosaltres recordeu la pel·li Pocahontas, no? Suposo, bon dia a tothom, eh?
6: Bon dia.
5: Benvinguts, benvinguts. Pocahontas, quan anava amb la canoa, i no hi era Sant Lobau Llarga a l'altre. I em vaig sentir així sortint de Barcelona, perquè vaig veure tots els cotxes a la ronda de dalt. Espero que no hi haguessin moltes complicacions de cotxes malmesos, i també a Badalona. No sé si heu tingut mai la sensació de que esteu a punt de flotar amb el cotxe.
6: No,
7: perquè quan vaig arribar a la feina no plovia.
6: Aquaplaning.
7: Quan vaig arribar a la feina no plovia, quan vaig marxar seguia sense ploure. Per tant, va passar alguna cosa entremig que vam explicar al programa, però...
5: Vaig acompanyar una mica a Badalona i em va dir: no et preocupis, que Elias, mig metre d'aigua, em va dir: pensa que tot això es neteja pel cotxe, et quedarà el cotxe fantàstic per sota.
7: T'explicaran.
5: Esperem que poguéssiu tornar tots a casa com cal. Engeguem el programa.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 30 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que després d'un dimarts de ruixats torrencials, avui el temps serà més plàcid. De bon matí hi haurà bancs de boira a les planes interiors i núvols a l'oest del país, inofensius. A la tarda tindrem estones de sol, però també algun ruixat al Pirineu, a les muntanyes de Prades i als ports. Les temperatures seran més altes. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Deltebre el sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà exactament 11:48.
0: Lara García, també, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Albert Serra, director i productor de cinema, ha dit això en una entrevista al diari Ara. Haver convertit els joves en idiotes ho fa tot molt més avorrit. No sé què en penseu.
0: Les paraules de Serra, que no ens deixen indiferents, segur que té molt a dir-hi d'aquesta frase o sobre aquesta frase. Maiol Roger, molt bon dia, Maiol.
3: Molt bon dia. Millor no fer cap comentari.
0: Ah, no?
3: No, millor que no, perquè és que l'Albert Serra té molt talent per les frases, però a vegades també s'ha de reflexionar sobre si sempre hem de tractar els joves com a idiotes o no, perquè d'idiotes n'hi ha tot arreu.
0: També tens raó.
3: I hi ha un llibre que ho descriu perfectament, que és de Nucci Ordine, que diu que en qualsevol número de persones X sempre hi haurà algú que és un inútil. Per tant, als joves, als adults i a qualsevol lloc.
0: M'anava bé el teu comentari. A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio.
3: Mira, avui estarem al Parlament per parlar del debat de política general, perquè avui tindrem les rèpliques de l'oposició. Parlarem amb Josep Rull, amb la portaveu del govern Sílvia Paneque, Oriol Junqueras i una mica amb tothom qui passi per allà, per dir-ho d'alguna manera, recollint el pols de la política catalana. També anirem a Madrid per veure com s'està reaccionant el decret d'habitatge o els dos decrets que va aprovar el govern espanyol. Parlarem amb el ministre Ernest Tortàsson i també farem després secció de benestar animal amb Evelyn Segura.
0: D'aquí uns moments, per cert, també recordarem una enganxada monumental d'ahir a Televisió Espanyola, Laura de la Uno, Mitjau Rondo i Míriam Nogueras. Ho escoltarem tot plegat. Aquest programa és un programa de novetats. Fa pocs dies que la tenim de col·laboradora amb les seves reflexions a Agnès Marquès i avui donem la benvinguda oficialment al Macià Closes, el nostre nou tècnic dels Matiners de Catalunya Ràdio. Prepara't, Macià, perquè a partir d'avui també jugaràs a la dada Maria. Prepara't, perquè aquí també hauràs de participar-hi. Bé, tal i com està tot plegat, us proposo una manera d'arrencar el matí i ho faig jugant i recordant que no hauríem de perdre l'essència dels nens i nenes que vam ser. Na, na, na.

0: començar el matí, sens dubte, aquesta és una de bona, la de Inner Circle amb Games People Play. I és que el 30 de setembre de l'any 2020 va morir el creador de Mafalda, Joaquín Lavado, més conegut com a Kino. I en un món emmalaltit on em sembla una mala idea, no em sembla una mala idea, millor dit, recordar una de les moltes reflexions que ens va deixar una nena irreverent, inesperada, que plantejava i planteja interrogants en to d'humor i gairebé sempre resulten incòmodes les seves reflexions. Per exemple, l'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. L'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. La Mafalda sempre ens fa falta, i més en un món que viu moments molt complicats.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Anem avui, ja 5 del matí, pràcticament 12 minuts. Àlex Bosch, que ha passat el món mentre dormia?
2: Doncs mira, avui tenim una d'aquelles històries que té suc. Douglas Carter ha sortit aquesta matinada d'una presó de Utah, als Estats Units, després de passar-s'hi 41 anys com a culpable d'un crim que ara resulta que probablement no va cometre.
0: I a més, la manera en què s'ha desvelat tot plegat és sorprenent, perquè crec que es podria haver fet abans. Expliquem-ho.
2: Ara ho expliquem. El bo d'en Douglas ara té 71 anys i va ingressar a la presó quan en tenia 30.
0: Mare meva.
2: Carter, Douglas Carter, havia estat condemnat pel brutal assassinat d'una dona l'any 1985. La dona resulta que era la tieta d'un excap de la policia, i això, ja veuràs, és bastant important per aquesta història. Ell sempre va defensar que era innocent i assegurava que la confessió que el va condemnar la va signar sota pressió policial. No només això, sinó que la sentència s'havia basat en el testimoni de dues persones que anys més tard van afirmar que havien mentit perquè la policia els ho havia demanat. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
2: Ara ve el gir de guió. S'ha tornat a analitzar unes mostres de sang trobades en una maneta d'una porta i a l'ADN del mànec d'un ganivet. I, oh, sorpresa, cap de les dues corresponia al bo de Douglas Carter. Ara l'han deixat en llibertat vigilada a l'espera d'un nou judici que se celebrarà l'any que ve. De moment, Douglas Carter pot reprendre el que estigués fent fa 41 anys, tot i que haurà de dur una turmellera. Sí. És a dir, que encara estarà sota vigilància policial. I també li impedeixen acostar-se a la família de la víctima, com si hagués tingut alguna cosa. I jo pregunto, surts de la presó després de 41 anys? I què és el primer que fas?
3: Home, jo em foto una cervesa.
2: Celebrar-ho, no?
0: Jo el primer que faria seria una cerveseta fresqueta. 40 anys tancat en un lloc per un crim que no has comès.
4: Et banyes al mar.
5: Sí, estava pensant en el mar.
0: Ah, sí?
5: Home, sí,
2: jo te quedo una mica lluny, no?
5: Sí, allà no li queda gaire bé. Pues a un riu de parlar.
0: Increïble la història. Àlex Bosch, moltes gràcies. Va, fins demà. Adéu. Un minut, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor si tira endavant la nova recerca del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Andreu Merino.
6: Els investigadors han tirat endavant un projecte per frenar els casos de metàstasi cerebral. L'objectiu és fer-ho a l'inici del procés, que és quan el teixit cancerigen és més feble. El mètode s'ha provat amb ratolins i també en mostres de metàstasi cerebral extretes de pacients. Més enllà de bloquejar la metàstasi, l'estudi parteix de la hipòtesi que també hauria de servir per evitar possibles recaigudes després d'una cirurgia. Ara mateix, l'estudi continua els seus passos endavant. Ja s'hi han sumat una vintena d'institucions de l'Estat espanyol, el Regne Unit, Alemanya, França i els Estats Units.
0: Un quart de 6 del matí, pràcticament. Tres bones notícies per començar el dia. El Batmòbil de la pel·lícula de Tim Burton surt a subhasta per 7 milions d'euros.
4: Sí, és un cotxe fet sobre el model de Chevrolet Impala, de color negre. Aquesta subhasta es farà el proper mes de novembre i tot apunta que el preu podria arribar als 7 milions de dòlars. Perquè tinguem una mica de referència, es veu que l'any 2023 ja es va subhastar un altre Batmòbil, que en aquest cas doncs, es va utilitzar l'any 1966, i en aquell moment es va vendre per 4,6 milions de dòlars. La subhasta també inclourà vestits, atrezzo i altres objectes de la producció de tota la història de Batman, tant en cinema com en televisió.
0: El govern vol controlar els hàbits digitals en les consultes pediàtriques. Ot Serra.
7: Amb l'objectiu d'evitar riscos i donar pautes a les famílies, es faran preguntes als menors de 15 anys als CAPs. De la mateixa manera que es fa amb qüestions com l'alimentació, també se'ls preguntarà sobre la seva relació amb les pantalles. Sandra Ruiz és la directora general de Societat Digital.
8: La idea és que qualsevol infant, entre els 0 i els 15 anys, a cadascuna de les revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari. Doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalles i amb l'ús i les hores que fan en aquests entorns digitals.
7: Aquesta acció forma part d'un pla de 67 mesures del govern. Entre d'altres, també hi ha la prohibició de la intel·ligència artificial generativa per als menors de 14 anys en equipaments públics com les biblioteques o en espais de lleure i activitats esportives. També destaca que se subvencionarà la introducció del català en videojocs.
0: I una rectoria de més de 400 anys de la Garrotxa es converteix en un centre de salut de referència.
4: L'antiga rectoria de Sant Esteve de Llémena, un edifici de pedra de més de 4 segles situat a la vall de Llémena, la Fundació Internacional de l'Artrosi i Osteoporosi ha inaugurat un nou espai dedicat a la salut osteoarticular. L'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors, institucions per desenvolupar iniciatives...
0: Què?
4: Que m'ha posat un eco.
0: A veure, espera, a veure, sí.
4: Ai, l'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament. La intenció també és recuperar la vocació d'acollida que havia tingut aquesta rectoria i convertir-la en un espai obert on el pacient tingui un paper actiu en les seves decisions relacionades amb la salut. M'ha encantat.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que passen ja pràcticament 3 minuts d'un quart de 6 del matí. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre del 1967, es llançava la primera emissora de ràdio pop al Regne Unit. Marta.
4: Sí, era la BBC Radio 1, era una emissora que es va establir com a successora del programa BBC Light, que havia estat emetent música i altres programes des de final de la Segona Guerra Mundial. La nova emissora va néixer, doncs, com a resposta directa de les emissores de ràdio pirates, que en aquell moment, doncs, havien estat il·legalitzades pel Parlament del Regne Unit. Avui en dia continua sent una de les emissores de música més influents del món, i el primer disc que va reproduir és aquest que sentim, Flowers in the Rain, de The Move.

0: ràdio Els Matiners amb Xavi Canalés.
1: Molts moments de televisió que volem recordar ara mateix amb tots vosaltres, perquè la periodista Àngels Barceló ha passat per BTV.
2: Sí, ha passat pel programa Bàsics, on ha explicat el plaer de tenir l'agenda alliberada de responsabilitats.
3: Retrobant la vida, descobrint que hi ha vida fora de la informació i fora del periodisme. Jo portava, des de que vaig començar a TV3 amb 20 anys, fent un programa diari en directe, tret de dos pauses de caps de setmana, però sempre fent un programa diari en directe, de diferent intensitat, a l'últim de molta intensitat, i clar, poder disfrutar dels horaris que jo vull decidir el que faig i quan ho faig, per mi ha estat una troballa. Jo això no ho havia practicat mai. Vist des de fora, una pensa com era capaç de portar aquell ritme, ja no tan sols per les hores de son, sinó per l'atenció, per la responsabilitat, per la pressió. No ho entenc, per això ara sóc tan feliç.
4: Àngels, com et planteges els propers mesos?
3: Pues no sé. Vivint.
4: Redescobrint la vida, no?
3: Redescobrint la vida, pues, gestionant la meva agenda, que jo fins ara tampoc, com que no tenia agenda perquè només treballava, doncs gestionant la meva agenda, no, escoltant propostes, però sense pressa.
1: És que Àngels Barceló porta molts anys treballant moltíssim i dirigir, conduir un programa com el de la SER, com l'Hoy por Hoy, no ha de ser gens fàcil, no. I ha de sacrificar les 24 hores del dia dedicada a la feina. Acabes aquesta etapa de la teva vida i te n'adones que no has tingut pràcticament temps per res. Li deu explotar el cap, per tant celebrem que tingui temps per ella.
2: Tinc canvi.
1: Merescudíssim, sens dubte. I no sé si ho va veure, però hi va haver una bona enganxada a la hora de la 1.
2: Sílvia Inxau Rondo i Míriam Noguera van xocar en directe quan parlaven, doncs, del decret d'habitatge.
5: I que l'administració se hace cargo de los gastos ya está incluido en ese real decreto. Si ya hemos visto,
6: no es verdad,
5: si ya hemos visto lo que están negociando.
6: En todo caso,
5: señora Nogueras, le emplazo en otro momento, a otra entrevista, porque si no me lo tomaría como una falta de respeto, donde usted responde a las preguntas que yo le planteo.
6: Me gustaría explicarle que no es así la afirmación.
5: Disculpe un segundo.
6: Que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste.
5: No,
6: y me gustaría explicarle,
5: ojalá pudiera poder
6: hacerlo, porque este real decreto no incluye esto.
5: Gracias por
6: estar 3 minutos hablando.
5: Usted,
6: la respuesta que le doy no le gusta.
5: No. Gracias, señora Nogueras.
6: Que tenga
5: Gracias
6: buen día.
5: Por haber participado aquí en la hora de
6: a
5: la 1. Vamos a seguir avanzando.
1: M'encanta perquè estan totes dues durant un minut xerrant totes dues.
2: Uf, això és insuportable, també t'ho dic.
1: Això la televisió, l'espectador, no ho agraeix,
2: no.
1: Precisament. I Ferran Adrià va visitar la Revuelta.
2: El xef ha recordat la seva època a Eivissa quan era jove.
7: ¿Hasta dónde llegaste de estudios?
8: No, yo me piré a los 16 años, 17 años.
7: ¿Al lado escolar y para casa?
8: Me fui a Eivissa de juerga.
7: ¿Juerga?
8: Es que la Eivissa de ahora no tiene nada que ver con los... de los 80, ¿sabes? No.
7: ¿Cómo era?
8: Los que...
7: ¿Qué hiciste allí?
8: Pues nada, esto es un juego de niños.
7: ¿Qué hiciste? Es un juego de niños.
8: Ahora Eivissa es un juego de niños.
7: ¿Tú ibas?
8: En el año 80, bueno, yo sí que era serio.
7: ¿Un calzoncillo todo el día?
8: La gente no dormía.
7: ¿Orgías?
8: La gente que trabajaba, ¿eh?
7: ¿Orgías gordas?
8: También había. Sí, porque te voy a mentir.
7: ¿Cada cuánto ibas tú en orgía? ¿Cada...?
8: ¿Eh?
7: ¿Eh?
8: Ocurraba cada día, pero...
7: Pero perdón,
8: depende el de eso, me dejan entrar o no.
7: Sí, porque... ¿Tú estuviste del 80 al 89 a Follis, que vivo?
8: No, que 89. Estuve 6 meses porque me echaron.
7: Ah, ya, de eso.
8: No.
7: 6 meses, ¿eh?
8: Sí, pero...
7: Te fuiste a trabajar, supongo, pero luego te viste, digamos...
1: Ferran Adrià, Murgies a Eivissa, ¿eh?
2: Déjalo.
1: Sí. Picant la porta, traient el cap... Hi ha algo...
2: Quina vida, tu.
1: I venga... I allà amb personetes, podríem fer un urgi aquí a l'estudi un dia.
2: Per la porta de... Què ha passat aquí? No.
1: Recuperem l'essència eivissenca.
2: Pot ser aquí no. Cinema Eivissa, ja parlem.
1: Ah, escolta, molt bé que compres un urgi a Marta.
2: No, i et compro de moment el viatge a Eivissa, però aquí, no, aquí està bé el que estem fent.
9: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: 7 minuts, arribem a 2:45.
2: No tenia res.
1: Vinga, va, que és tard i vol ploure. Espero que avui no. Obrim la revista del Cor dels Matiners. La minissèrie sobre Rocío Jurado acaba el rodatge i ja sabem el repartiment complet.
10: Como una ola,
1: l'amor llegó a mi vida, l'ara explica.
10: Como una ola,
2: si vols, t'ho explico jo.
1: Ah, va, doncs sí, la Marta millor després de l'orgia.
2: Vinga. La producció de Movistar Plus i Radio Televisió Espanyola tindrà 4 capítols i recorrerà, doncs, diferents etapes de la vida de Rocío Jurado i Chloe de la Rosa, Carmen Raigón i Susana Córdoba seran les que es posaran a la pell de la més grande en diferents moments de la seva vida. Aquest repartiment també inclou Martiño Rivas com a Pedro Carrasco i Miguel Hermoso com a Ortega Cano. La sèrie ha comptat, a més, amb 2.000 figurants, 66 localitzacions diferents i, atenció, perquè es podria estrenar a finals d'any.
1: Per favor, em vull casar també amb Martiño Rivas. És que, de veritat, quin home. Ah, no comenteu res de Martiño Rivas?
2: Jo t'anava a dir que tenia moltes ganes de veure això de la Jurado, però bueno, si vols parlem de Martiño Rivas, que està molt bé també.
1: No, parlem de Carlos Latre, que ha parlat per primera vegada sobre el seu divorci.
2: Carlos Latre i Yolanda Marcos han estat junts tota la vida, més de 30 anys, i després d'una primera ruptura i una reconciliació que no ha arribat a bon port, acaben de confirmar que han tornat a trencar i que aquest cop és definitiu, han decidit signar els papers del divorci. En una catifa vermella li han preguntat si continuen però treballant plegats. Recordem que ella ha estat sempre la seva mànager i aquesta ha estat la resposta que ha donat l'altre.
10: Sí, llega a mi oficina, llevamos 28 años juntos y ojalá lleguemos 29 más. O sea que respeto, cariño, amor y verdad, que es lo más importante.
1: Vinga, i aquestes hores del matí, quan en 5 minuts arribem a 6:15, volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que va fer una defensa que els petits propietaris puguin continuar fent servir l'habitatge com a fórmula d'estalvi.
12: El nostre estalvi ha anat a la nostra propietat, a les nostres cases, s'ha convertit també en un suplement a les pensions que hi ha, que són pensions molt baixes, i criminalitzar tot això és fer aquest xantatge que nosaltres combatim i jo crec que hem de seguir defensant això, seguirem defensant això, i estic convençuda que al final tant de bo el seny acabi imposant-se i aparquem tots aquesta dèria dels missatges reduïts i surrealistes i ens fotem les piles.
11: El Ricard i la Maria Fernández Noguera volien catalanitzar els trens d'alta velocitat i passa això.
13: I el que sí que s'ha fet també visible és l'alteració als trens. No circularan AVEs, Maria Fernández Noguera.
14: Hi ha 9 trens d'alta velocitat operats per Renfe, AVEs...
11: A la tarda, el Francesc Garriga va juntar l'Eloi Vila i l'Albert Om. L'Eloi havia treballat amb l'Albert, el convidat, i ara ha sigut l'Albert qui ha anat al Quanta Guerra i al cotxe.
15: Com va ser això de trobar-te un ex company de feina?
16: Es va haver de morir el meu pare perquè m'entrevistés. Sí. Això, el tanatori de Taradell, es va produir aquesta conversa, però jo sempre me'n fotia, entre cometes, del cotxe i dic, hòstia, Eloi, dic, si no se t'ha mort un pare o una mare, veig que no fas entrevistes, tu, al cotxe, eh?
17: Sí, perquè quan va començar el cotxe, m'enviaves un missatge, allò, després de cada capítol.
16: I llavors es va morir el meu pare i quan va venir el tanatori, a mitja abraçada, li dic a l'orella, dic, hòstia, ara ja em podràs entrevistar, eh, Eloi?
17: Ara ja puc pujar el cotxe.
18: Això al tanatori, eh?
16: Sí.
17: Sí, emocionats, amb llàgrimes als ulls i...
18: Ostres, aquest moment no s'oblida, no?
16: Potent, sí.
11: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos es mostrava indignat amb l'acampada de la Puerta del Sol.
19: Pero estoy de las becarias que van a lloriquear porque no van a poder comprarse una vivienda, pues ahorra. Ah, que los sueldos son bajos, baja los impuestos, porque no piden la bajada de impuestos. La mitad del precio de una vivienda son impuestos, porque no piden que bajen los impuestos. No, porque los buitre, tu puñetera madre es buitre. Son una colección de imbéciles.
1: Els matiners. Mare meva, com està el panorama. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgica, ben parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
20: Bon dia, matiners. Avui dimecres 30 de setembre, Mercuri entra a Escorpí i les converses poden començar a tenir una mica més de profunditat i intensitat. Amb aquesta energia no ens conformem gaire amb un estic bé. Volem saber què està passant de veritat. És un bon moment per investigar, fer preguntes i entendre què s'amaga darrere de les paraules. Però compta amb donar massa voltes a tot. Està bé tenir curiositat, però hem de vigilar de no muntar-nos una pel·lícula que realment no té sentit. Bon dimecres!
16: Intentarem no muntar-nos pel·lícules, doncs, a aquestes hores del matí, però sí que hem de felicitar a persones avui que fan anys.
2: Sí, avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, en fa 66. També fa anys Bryce F.
0: ¿Dónde están los trolls? ¿Por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
2: L'actor que interpreta Paquita Salas avui en suma un mes i arriba als 38 anys. Per molts anys el productor, cantant i DJ Juan Magán. En fa 48 i també bufa espelmes, 62, l'actriu i model Mònica Bellucci.
16: I com cada dia els matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Maripau Huguet.
21: Com esteu?
22: Mite televisiu de TV3 i una dona optimista.
21: La cançó que a mi m'ajuda a aixecar-me d'hora i amb energia és la del musical Six, que es diu Ex-Wife. És una cançó que està plena d'energia i a mi m'agrada molt perquè la vaig ballar dins d'un gran musical que es va fer aquest any a l'escola de la Coco Comín. En la disciplina de clipboard vam muntar la coreografia d'aquest musical. I amb aquesta cançó, Ex-Wife, que són totes les ex-wives que va tenir el rei Enric VIII. Espero que us agradi i que us ajudi a aixecar-vos amb energia, perquè, clar, aquestes hores entenc que costa molt. Un petó molt fort. Bon dia a tothom.
22: Els més matiners.

0: Però és que avui hem anat tardíssim, per favor. Podeu recuperar la cançó que ens proposa Mari Pau Huguet, que és una cançó carregada d'energia. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 30 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades.
1: Sí, és un dels anuncis que va fer ahir Salvador Illa al debat de política general. L'objectiu és evitar casos com el de la Mari Carmen.
2: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: A més, la Generalitat també s'oferirà a comprar pisos a mitges amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables però que no arribin a poder pagar una entrada. Unes mesures que no han convençut els partits de l'oposició. Tots han qualificat el discurs d'Illa de triomfalista i allunyat de la realitat.
0: I mentrestant, el PSOE negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar, inclou mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. La data límit és divendres, el dia que se celebrarà la sessió extraordinària del Congrés per validar aquests decrets. De moment, Junts, Esquerra i Podem, entre altres, no tanquen la porta a votar-hi a favor, però tampoc confirmen ni volen esperar a veure el contingut del text.
0: Mentrestant, continuen la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya en defensa del dret a l'habitatge i han passat avui la primera nit en una concentració convocada espontàniament a través de les xarxes socials i de durada de moment indefinida. La majoria dels manifestants s'han mobilitzat a títol individual perquè no confien que aquests decrets que ara us explicaven, aprovats avui pel govern espanyol, serveixin per millorar la situació. Un d'ells és l'Arteco.
3: Totes les lleis han sigut paper mullat, han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no, però igualment, encara que acceptessin tot, seria com el decret que van passar amb el Covid. Suposadament no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no?, però volem fer canviar les coses.
1: També fan una crida als sindicats d'habitatge perquè donin suport a la mobilització.
0: Aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, amb la Lara García des de plaça Catalunya per connectar en directe i parlar amb aquest centenar de persones que estan acampant al centre de la ciutat. Els preus continuen pujant i la taxa d'inflació ja s'ha enfilat fins al 4,9%.
1: És el nivell més alt, més elevat, des de principis del 2023. Si en té bona part de culpa el preu dels carburants, disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes dels combustibles fins a finals d'any. Pagesos i transportistes, però, diuen que n'esperaven més.
0: I encara sobre energia, la Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
1: Per això, de cara a l'hivern, demanen als països que estalviïn gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció, per exemple, dels edificis públics, que paguin a la nit l'enllumenat dels carrers, que ja estiguin prou il·luminats, i sobretot que estalvin electricitat a les hores punta del dia.
0: El Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern.
1: És Fatima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal Autenticitat i Modernitat. El rei Mohamed VI li ha encarregat que busqui els suports necessaris per constituir un govern després de guanyar les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri era fins ara la ministra d'Habitatge i l'alcaldessa de Marràqueix.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. En parla el professor d'investigació del CSIC, Xavier Carol.
4: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja enfermetats cardiovasculars i respiratoris.
1: L'informa també alerta dels grans incendis que hi ha hagut a França, Espanya i Bèlgica, que han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres.
0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corrent.
1: El grup Manresà arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Les vendes per aquest festival, les entrades, es posen a la venda demà.
0: Agustí, bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Fins demà. Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb els decrets d'habitatge en totes i cadascuna de les portades.
5: Sí, Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb dos decrets, diu La Vanguardia. I qui mira la lletra petita dels decrets és el periòdico que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor.
6: Ho acompanyen d'una foto de portada on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Platja Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
5: Altres temes i fotos de portada, la premsa de Madrid, i veiem el rei d'Espanya, Macron i la seva dona en la trobada d'ahir, en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable.
6: I l'Ara explica que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
0: L'habitatge un dia més continua centrant bona part dels articles d'opinió.
6: La Vanguardia titula l'editorial Pla de xoc en habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretenen calmar el malestar, però no resolen el problema.
5: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
6: L'editorial de l'Ara coincideix que els decrets aprovats donen solucions d'emergència per evitar més casos, com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
5: El rotatiu aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social si no volem viure en l'estrangulament de l'activitat econòmica i, en el pitjor dels casos, un esclat social.
6: Una opinió molt similar exposa el membre del comitè editorial del periòdico, Alex Salmon. Creu que els decrets no resoldran res, sinó que les sortides passen per construir més habitatge, una part de lloguer social.
5: Salmon exposa que no és comprensible que un propietari decideixi rescindir el contracte de lloguer

0: L'opinió ara també toca saber què diu la premsa digital amb la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
1: Bon dia.
0: Què segueix ancorat al passat? Ui, tantes coses. Oh, no.
1: Últimament encara més. Sí, Elx. El ple d'aquest municipi ha rebutjat incorporar les dones en el misteri.
0: Que bé. Sí, anem a millor. Quin 2026 més bonic ens està quedant.
1: Doncs ja portem-hi. Era una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra del PP i Vox.
0: Ah, quina sorpresa.
1: El text de pensava que les nenes i les dones poguessin participar a l'escolania i a les representacions del misteri, que és patrimoni de la humanitat. Ho llegim a Punt Mèdia.
0: Què no ha despertat l'interès de ningú?
1: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida. El concurs per rehabilitar-lo ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La paeria no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest espai, aquest edifici centenari, per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
0: Què no volen de cap manera els andorrans?
1: Doncs un nou mirador, en aquest cas a l'alt de la capa de 2.570 metres al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit just amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també punt d'observació astronòmica. Ho recull el Diari d'Andorra.
0: I en canvi, qui vol ser basc?
1: El municipi de Treviño, ara mateix a Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van votar que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho hem vist al Diari Oponesa.
0: Vola el Sílvia aquest dimecres.
1: Vinga.
0: Estàvem comentant fa res, pocs minuts amb l'Agustí Serrat. Marta Viana, bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Repassem alguns apunts culturals i precisament parlem del que ens ha anunciat l'Agustí en format titular, Marta.
2: Sí, perquè tornarà Gossos.
0: Nou, em sembla, sí que és nova la notícia, però ja ens van donar pistes.
2: Sí, això fa un any van venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio al Gossos, ens van dir ja que tenien intenció de tornar per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim, Corren. Doncs bé, ara per fi ja sabem dia i lloc, el primer concert que faran de retorn serà a Girona, al Festival Estrenes el 30 d'abril, i el Nacho Tarrés ens enviava aquest missatge pels matiners.
3: Bon dia, matiners, sóc el Nacho Tarrés dels Gossos. Un dia t'espertes i veus que han passat 20 anys d'aquella cançó que va ser tan especial per nosaltres, que ens va obrir portes, que va tornar als Gossos altre cop a primera línia, i ara era el moment de tornar-ho a tota aquella gent que ens estima, a totes aquelles generacions que s'han fet seva aquesta cançó i que ens han acompanyat al llarg del temps.
0: Un petonàs a Nacho Tarrés i Gossos, que estem encantats de que aquesta banda carregada de bona gent torni de nou als escenaris. Suposo que sabem quan es posen a la venda les entrades.
2: Doncs sí, haurem d'apuntar aquesta data, serà demà dijous 1 d'octubre a les 7 del vespre al web del Festival Estrelles, si entre,
0: i cap a
2: Gossos.
0: Ui, la Lara García no és aquí perquè recordem que a partir de les 6 del matí connectarem amb la plaça de Catalunya, amb aquest centenar de persones que hi estan acampant, però hem de parlar de l'Oreja de Van Gogh.
4: Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
0: Els matiners que no ho sapigueu, Lara García és fan número 1 de l'Oreja de Van Gogh.
2: Número 1, tant és així que es va comprar dues entrades diferents per dos concerts diferents, cap a Barcelona.
0: Tant és així que porta tatuat a un dibuixet de la portada del disc de l'Oreja de Van Gogh al braç.
2: Sí,
0: tot dit.
2: Li vaig dir que l'Oreja de Van Gogh vindrà l'any que ve i diu, ostres, al final ve aquí, eh? I dic, sí, Lara.
0: Doncs haurem de comprar les entrades.
2: L'Oreja de Van Gogh és el primer grup confirmat al Festival Sons del Món que se celebra a Roses. Això serà el dia 24 de juliol del 2027 i aquest, atenció, serà l'únic concert que la banda farà a Catalunya durant l'any venent.
0: Vinga, més coses per avui.
2: Sí, acabem amb dues estrenes. Una primera al Teatre Lliure, on s'estrena El Cadell, de Josep Maria Miró, i l'altra estrena és al Teatre Gaudí amb les ungles, que es podrà veure fins al dia 11 d'octubre.
0: Ho Ui, quan sona aquesta música. 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Per cert, Maria Fernández Noguera, bon dia de nou. Ahir teníem Àngel Llàcer connectat, no vaig veure el mòbil.
2: Oh.
0: No sé si avui serà. Perdó, Àngel, perdó. No sé, ara veurem si em diu alguna cosa, perquè potser té un punt de ressentiment amb mi. En tot cas, Macià, prepara't.

0: demanat que avui també jugues.
1: Avui pilles, eh?
0: Home, no, cada dia.
1: Ah, vale, perfecte.
0: Hem d'integrar Macià a la dada. Així un mes que queda malament, juntament amb l'equip dels matiners. Veurem si l'Àngel està connectat. De moment no em diu res, no es pronuncia. Però de què ens has de parlar avui, Maria?
2: Avui toca parlar de diners.
0: Molt bé, són unes monedetes.
2: De fet, més que aquest efecte, que és com simpàtic, crec que aquest altre és molt més adequat pel tema d'avui. Una coartada, que és la que els cau cada mes als que tenen hipoteca a tipus variable, també el de tipus fix. Però el de tipus variable sempre és aquella sorpresa anual que t'apugen o t'abaixen la hipoteca.
0: Sí, tant.
2: Avui, la dada de Maria és sobre l'Euríbor, perquè és últim dia de mes, i això vol dir que sabrem quin és l'índex aquest mes, amb quina xifra tanca l'Euríbor aquest mes. Es preveu que sigui d'un 3,2%. Això és força més, de fet, un punt més que l'any passat. Això vol dir que els que revisin la hipoteca a l'octubre hauran de pagar de mitjana uns 1.000 euros més anuals.
0: Uau! Bon dia, Catalunya!
2: Vinga. Bon dia! Vinga, amb aquella alegria!
1: Endavant!
0: Què?
2: Per això avui us pregunto...
0: Jo ja no sé si pateixo més amb geografia, amb història, amb economia...
1: És un trivial duríssim.
0: Sí, avui la Lara li remaria a favor, eh?
2: Sí, cert.
0: Perquè a ella li encanta tot això.
2: Quina era la taxa de l'Euríbor al gener del 1999, que és quan va néixer aquest indicador amb què es calculen la majoria d'hipoteques variables?
0: Molt poc, no? Molt poc. Que inauguri, sisplau, el marcador Macià Closes. Macià, què em dius per línia?
3: 2.500!
1: Uf!
0: 2.502? No ho digues, digues.
2: Ara estarà el 3,2%. Hem de dir un percentatge,
0: Macià,
2: eh?
0: Macià, 1 en 2.
2: Quan dos...
0: Macià diu... Jo dic... 1.
1: Jo n'he de dir 0,8.
0: És que jo crec que és molt baix. Entenc que devien començar baixos. Entenc.
1: Ara és quan és un pet.
0: Ara Àngel Llàcer no diu res, per tant no contem amb ell.
1: Ui, la cara de la Maria.
0: 0,8, vaja. Ai, Lara, Marta... És que esteu tan mimetitzades que jo us confonc, ja. Marta, 0,8. Macià, 1,2. I jo dic 1. Qui guanya la dada Maria d'avui és...
2: Macià!
0: Macià! Ai, nosaltres, és que veus, segur que ja devien començar els, perquè Macià ha dit 1,2, no?
2: Era bastant més alt. De fet, bastant era similar més... al percentatge d'ara. Era un 3%. 3,062%.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Per tant, els tipus d'interès que s'aplicaven a les hipoteques variables aleshores eren similars als d'ara. Clar, hem de pensar que és un percentatge. És a dir, que clar, el preu de la vida s'ha encarit, però sí que el preu que et cobrava el banc, diguéssim, per deixar-te els diners en percentatge, era similar al d'ara. Des d'aleshores hem de pensar que hi ha hagut diversos altibaixos. El màxim històric de l'Euríbor es va assolir el juliol del 2008, quan va fregar el 5,4%. Això és una passada pels que tinguin hipoteca variable. De fet, van ser uns temps molt durs per a moltes famílies, perquè es van veure absolutament ofegades per la hipoteca, sobretot aquells que havien comprat poc abans de la bombolla immobiliària. I recordem que l'Euríbor també va estar en negatiu durant 6 anys i 2 mesos, entre el febrer del 2016 i l'abril del 2022. Una alegria per a aquells que tenien la hipoteca variable, perquè segur que se n'en recorden, perquè pagaven molt menys cara.
1: I tant.
0: Doncs mireu, com que poc han canviat les coses amb els anys que fa que en parlem. Entenc que han anat variant amb el temps i que cada any ha estat una història diferent, un episodi diferent, però vaja...
2: Sí, sí.
0: Apagar.
2: Sorprenent, eh?
0: No, i això no s'acaba. És que, mira, Marta, tu i jo som innocents.
1: Sí,
0: tu i jo som innocents, perquè tu has dit 0,8 i jo 1. Que era com, ha començat. Poquet. Doncs no, fill, no canviar-la.
1: Macià és la sort del principiant, pot ser?
0: Sí, exacte. Tranquil·let, Macià.
1: Tu tranquil·let.
0: Gràcies, Maria. Fins demà.
2: Fins demà.
0: Adéu. Vinga, que... Res, 14 minuts engega... No, 14 no, ja pràcticament 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio, Maiol... Ai, no, espera, que jo vaig molt ràpid. Concentració. Primer, anunciar-vos que avui us convidem al teatre, perquè tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor, amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya. Pocs dies de funcions i nosaltres us hi convidem a anar. Teniu ganes de consumir cultura, de consumir teatre? Molt senzill, 93-201-7474. I mentre aneu trucant-nos i de seguida també coneixem o sabem per què esteu desperts a aquestes hores del matí, ara sí, Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
3: Ara sí, bon dia.
0: També encara queden 13 minuts per les 6 del matí.
3: Si vols t'explico per què estic despert, que és perquè d'aquí 13 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio. Avui estarem al Parlament perquè hi ha la segona jornada del debat de política general. Tenim una llotja d'autoritats, per dir-ho d'alguna manera, que passarà pels micròfons del matí. Hi haurà el president del Parlament, Josep Rull, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra, també escoltarem la intervenció de Junts per Catalunya. Després tindrem Ernest Urtasun, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, per comentar el decret d'habitatge d'ahir, perquè no hem de perdre de vista el que està passant a Madrid. Passarem per la campanada, que ja està vent-hi a Barcelona per l'habitatge, i després també parlarem d'altres coses. Parlarem de benestar animal, la meva l'insegura, i tindrem aquí Masferrer a la secció de telesèries, que estrena una obra de teatre. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
0: Doncs vam...
3: El mateix que si sortissis de la presó després de 40 anys, fer una cervesa i anar al mar. Més o menys.
0: Jo, a veure, jo crec que si em quedessin 90 minuts... Clar, però en Quim suposo que ens ho explicarà bé, però jo reuniria tothom. A tota la meva gent,
3: sí,
0: a tota la meva
3: tribu. 90 minuts, no arriben.
0: No arribo, eh?
3: Clar.
0: No arribo. Això està. En Quim ens ho explicarà molt millor a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol, que vagi bé. Adéu.
4: Els matiners som un programa per emmarcar. Amb Xavi Canalies. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
1: No.
5: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
6: It's the moment to believe in the project.
5: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
4: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
6: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
7: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
4: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
8: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
9: Que creix la cultura del dia aquí a Xina.
4: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi Cordomí, molt bon dia.
11: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Mare meva, doncs ahir la tornada cap a Vilassar de Mar va ser un drama, tu.
11: Que tela, eh?
0: Home, vaig
11: vas
0: veure...
11: Vas menjar tota la pluja, tota la tempesta aquesta de Barcelona.
0: Però
11: a quina
0: tota,
11: hora vas marxar?
0: No saps com. Doncs mira, vaig sortir de la ràdio a 12:15, 12... O sigui, a les 12. Però, escolta'm, no havia vist mai la ronda de dalt amb mig metre d'aigua i vaig anar a acompanyar una mica a Badalona i els carrers de Badalona era espectacular veure com els contenidors flotaven.
11: I això que després del Maresme encara es va salvar una miqueta perquè
0: sí,
11: la tempesta se'n va anar sobre el mar...
0: Sí.
11: I allò que podia haver passat, finalment el Maresme, mira, va quedar una mica... Però no, Barcelona veu estar a la zona zero de la intensitat
0: brutal
11: de pluja. De fet, abans repassava les intensitats de pluja més fortes d'aquest episodi i em penso que el Fabra de Barcelona estava al top 2 o 3, eh?
0: Increïble. I a més també és cert que jo quan vaig arribar vaig intentar aparcar el cotxe en perpendicular a les rieres, per entendre'ns, els carrers en perpendicular.
11: Ui,
0: no, perquè vaig pensar, com si
11: molt
0: comença a baixar l'aigua que m'he trobat a Badalona, el meu cotxe se l'emporta a la riuada. De fet, hi havia molts cotxes que estaven encastats contra contenidors perquè, evidentment, els contenidors començaven a flotar i el cert és que a Badalona, en alguns carrers de Badalona, déu-n'hi-do l'aigua com baixava. Entenc que avui el temps torna a la normalitat. Recuperem un dia com els de cada dia, vaja.
11: Sí, sí, torna a normalitat, però amb més coses a la vista i en moviment de cara als pròxims dies. Avui serà com el dia més tranquil de tota la setmana, perquè sí que és veritat que hi ha alguns bancs de boira, alguns núvols a l'interior. Aniran arribant més núvols també durant el dia, per tant, aquest solet que farà potser a primera hora ràpidament doncs quedarà tapat. I potser a la tarda hi haurà alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també en alguns llocs del Pirineu, poca cosa avui. I llavors demà, sobretot demà a la tarda, sí que augmenta una altra vegada la inestabilitat i preveiem tempestes fortes, sobretot al sud del país, al Terres de l'Ebre, zones de muntanya a les comarques de Tarragona. Podem tenir pluges molt abundants, demà ho acabarem de precisar, i també al centre i nord de Catalunya, ruixats, tempestes, no com les d'ahir, però sí doncs, que poden afectar moltes comarques. I és possible que es vagi allargant això encara, eh? Divendres, dissabte, veiem coses estranyes aquí entre Castelló, al sud de Catalunya, pluges abundants, persistents... Vaja, que s'ha d'anar seguint.
0: Seguirem puntualment tot el que passi o el que ens esperi els propers dies també al matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada, Eloi, fins demà.
11: Fins ara,
0: que
11: adéu.
0: Adéu.
4: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Ah, hi ha alguna cosa millor que regalar teatre? Doncs no, només cal que entreu a regalarteatre.cat i feu feliç aquelles persones que estimeu, que sempre va bé consumir cultura. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre. Teniu un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor amb en Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. És un recital escènic amb música en directe meravellós i també us recordem que hi ha 10 úniques funcions. Serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aneu pitant cap al Teatre Goya a veure El gran inquisidor. Aquest matí vull saludar en Josep Maria. Bon dia, Josep Maria.
12: Hola, bon dia.
0: Com ens hem despertat avui?
12: Jo molt bé, sí, m'agrada matinar.
0: Clar, això. Si t'agrada matinar no hi ha problema. El tema és quan no t'agrada matinar.
12: Sí, jo estic acostumat així a matinar. Em fico al llit d'hora i matino.
0: Ho has fet tota la vida, això?
12: Bueno, tota la vida no. Ahir he estat treballant de nit també, però sí, sí, en general molts anys sí.
0: A quina hora et lleves normalment, Josep Maria?
12: Jo em llevo a les 3, a les 4, em poso a llegir una miqueta i sí, sí.
0: Mare meva, et fitxarem com a col·laborador dels matiners si ho fas tant d'hora i ens ajudes a picar 4 guions al programa.
12: Sí, si no t'escolto informació, cap informació poso.
0: Perfecte. Doncs escolta'm, Josep Maria, t'envio una forta abraçada i tens el número 1.
12: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. Eva, molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, Eva? Com ens hem despertat?
13: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Sí?
13: Escoltar-vos.
0: Molt bé, això ens encanta, perquè fem aquest programa pels oients. Imagina que no hi ha ningú a l'altre costat de la ràdio. A quina hora ens hem despertat, Eva?
13: Doncs fa a dos quarts de 6, aproximadament.
0: Molt bé. Encara fas una mica de veu de dormida, eh?
13: No, perquè estic a escoltar-vos i encara no m'he aixecat encara una estona.
0: Encara no hem escalfat la veu, Eva.
13: Sí.
0: Doncs
13: sí,
0: escolta'm, sí, tens sí. El número 2, moltíssima sort.
13: Vale, gràcies.
0: Una abraçada, adéu, que bon vagi dia. Bé, adéu. Paulina, bon molt bon dia.
14: Ai, hola, bon dia. Ai, matiners.
0: Paulina, però escolta'm, però quina veu més fantàstica que tens, Paulina,
14: no,
0: que m'encanta.
14: No, perdona, saps què m'ha passat? Que estic al llit, o sigui, jo us escolto sempre al llit perquè, vull dir, mira, tinc un somni i us he escoltat al llit. I quan heu donat el telèfon, i dic, ai, el telèfon, que bé, perquè no me'l sabia de memòria.
0: Sí.
14: He agafat el telèfon de seguida i hauria trucat. I escolta, m'ha fet una il·lusió que m'agafeu.
0: Home, escolta'm, i nosaltres... És a dir, cada dia ens escoltes, des del llit, tu ja al llit amb...
14: Molts dies, perquè, bueno, ja sóc gran i llavors l'insomni ja saps el que passa. Llavors jo, com poso la ràdio, quan no tinc cada jo, no em poso nerviosa, però us sento. I la veritat que em feu el matí molt, molt, molt ameno.
0: Nosaltres intentem sempre que us desperteu amb bon humor, no sé si
14: sí,
0: ho aconseguim.
14: Som molt simpàtics.
0: Això és el més important. I escolta'm, Paulina, què ens espera avui? Alguna cosa a fer o no? Vull dir que
14: sí, no, avui tenia pensat fer una excursió a Lliçà d'Amunt, que tenim que fer un recado, i em pensava també matinar, per això ja tenia el despertador a les 6, però m'he aixecat abans, i me'n vaig a Lliçà a fer una excursió amb una mica especial.
0: A moure una mica el cos, que sempre és important.
14: I tant.
0: I anirem a dormir tard o no, Paulina? A veure si se'ns allarga el tema a Lliçà.
14: Ah, bueno, no, perquè... Ah, no ho sé, no, no, la veritat és que... Bueno, que són per avui les entrades.
0: No, no, no, ah, no però bueno. Dic que a Lliçà, escolta, mai se sap què pot passar i de cop i volta... O...
14: No, no, no, no, no, jo, no, a les 5 i pico ja, com es fa fos, ja vindré cap aquí, no cap problema.
0: Perfecte. Paulina, encantat de saludar-te, t'envio una forta abraçada des de la ràdio.
14: Igualment.
0: I esperem seguir acompanyant-te durant molt temps.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Número 3, Paulina, un petonet.
14: D'acord, bon dia. Adéu,
0: adéu, que vagi bé. Adéu. I acabem amb en Pere. Pere, bon dia.
15: Hola, bon dia, família, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
15: No, però mira, vam començar a aixecar una mica el pis abans d'anar a treballar.
0: A quina hora t'has despertat, Pere?
15: Mira, em desperto sol uns 4 minuts abans de que comenceu vosaltres.
0: Et despertes sense despertador?
15: Jo sempre.
0: Això és una meravella, Pere. Tens el cos més que acostumat.
15: No, no, és una vegada que m'he fet servir i no sé si jo penso. Em tinc que despertar a les 3, a les 4 de la matinada o més tard. I, bueno, sol, em desperto i fora.
0: Sempre t'ha passat això, Pere?
15: Sí, des de sempre. Mira que he treballat de nit, de dia, de... Bueno, molts horaris. I jo sempre m'aixeco una mica, va, bueno, em desperto i ja està.
0: A mi això m'acostuma a passar el dilluns. A mi el dilluns al despertador, 2 minuts abans de que em soni el despertador, ja hi soc.
15: Entenc que... Això són els nervis d'abans començar el programa.
0: És per començar la setmana, que dic, hem de començar-ho a arrencar, això.
15: Sí, oi, escolta, té un programa molt guai i el nou tècnic, mira, molta sort, eh?
0: Ah, mira, perfecte, doncs des d'aquí el Bacià ara està rient, mira, t'ho agraeix. Ja t'acaba d'enviar aquest efecte. Pere, tens el número 4.
15: Vale, perfecte.
0: Que vagi molt bé.
15: Bon dia.
0: Bon dia, que vagi bé. Adéu, adéu. I abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar el dia l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Avui, per cert, amb un missatge d'esperança. Bon dia, Agnès.
16: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa amb un xut d'esperança que vull compartir amb vosaltres. L'ha posat sobre la taula en Roman Urús, és col·laborador del Catalunya Nit i és un dels pocs investigadors que formen part del panel independent de les Nacions Unides per la Intel·ligència Artificial, que ha dit que enmig de tots aquests pronòstics funestos que estem fent, la intel·ligència artificial avança tan ràpid que en els últims 15 dies han passat coses tan importants com aquesta, que gent de Google i d'Anthropic han trobat noves maneres de modificar la nostra seqüència genètica, de modificar el nostre ADN. I diu que això obre una porta, però que una porta enorme, al fet que es puguin desenvolupar aviat, ràpidament, ha dit, vacunes com, per exemple, contra malalties tan devastadores quan et toquen com el càncer, tot sovint. Doncs, per què no? Em quedo amb, amb aquesta esperança, no optimisme superficial, sinó amb aquesta idea d'esperança que també defineix en Francesc Torralba, de mantenir la confiança enmig de la dificultat. Per què no? Si veiem tantes coses que no ens agraden amb la intel·ligència artificial, per què no esperar a veure coses que sí que ens agradin i que ens convinguin? Per què no? Vinga, amunt amb el dimecres, que vagi bé.
0: Gràcies a l'Agnès Marquès. Saludo ara mateix, després del Catalunya Nit, al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
3: Hola, què tal?
0: Molt bé, dimecres, meitat de setmana, abans que se m'escapi com ahir. Digue'm un número de l'OL 4, Ricard.
3: El 4.
0: El número 4, doncs, en Pere, que s'emporta aquest parell d'invitacions.
3: No, el 3, el 3.
0: El 3? Vinga, doncs, vinga, el 3.
3: No, el 2.
0: Què?
3: El 4, el 4.
0: Número 4, en Pere. No, no tinc temps, en...
17: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur, els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona, de butà, es congela per sota dels 20 euros. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les Blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Són les 8:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Elena. Doncs, per una banda, tenim aturades, podríem dir, habituals, que hi són en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Destaca, per exemple, la C58, autopista del Vallès, especialment carregada, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. També el Vallès, per exemple, la T7, amb lentitud, retenció, 6-7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. També a la Pota Nord, B20, cua de més de 2 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Com a incidències, teníem un accident a l'autovia A2, a la zona d'Abrera, en sentit Barcelona. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres en aquest tram de l'autovia A2, com et deia, entre Esparreguera i Abrera, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada, Bifurcació i Sabadell. De retruc, la línia R7 està tallada entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat i el servei en aquest tram s'està cobrint per carretera. D'altra banda, també el robatori de cable de coure entre Reus i les Borges del Camp provoca retards als trens que circulen entre la capital del Baix Camp i Saragossa. I fem un cop d'ull a la previsió del temps, com cada dia amb en Lluís Miquel Pérez. Acabem el setembre avui, però això sí, amb més tranquil·litat que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, a hores d'ara ja aquesta calma és ben palesa a gran part de Catalunya. Després, recordem-ho d'aquestes molt fortes pluges de més de 100-120 litres per metre quadrat en alguns racons metropolitans, també del Penedès o de Girona. Ahir a la tarda tot això és història, tot i que aquest matí encara queden molts núvols. Per una banda, alguns que s'estan congriant a hores d'ara a l'Ebre amb alguna gotellada, també alguns ruixadets aniran caient a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, o alguna gotellada també cap a la costa del Baix Empordà. I hem de destacar que aquest matí també hem despertat, i de fet a hores d'ara tenim moltes boires a les comarques interiors, però tot plegat amb poc fred, tot i la humitat no fa ni gota de fred per ser un 30 de setembre. I de fet aquesta tarda la temperatura encara pujarà més que la d'ahir. Tornarem a arribar a la maleïda xifra dels 30 graus en el cas de Ponent. Maleïda perquè ja no és època perquè tinguem aquestes temperatures. En qualsevol cas serà una tarda plàcida, bastant ennuvolada, això sí, amb alguns ruixats al Pirineu i també cap a l'Ebre. De fet, haurem d'estar pendents allà a les Terres de l'Ebre, Helena, sobretot demà a la tarda i el divendres. Ja en parlarem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. N'hem pogut parlar aquest matí amb dues de les participants a l'acampada, la Mar i la Kiara.
5: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
6: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la Carrer Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: Parlem de doble decret per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon decret es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té ara la Carina Bellbé.
7: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
8: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
7: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: I en el capítol de reaccions recollim la d'una de les veus més autoritzades a casa nostra en matèria de vivenda, Sergio Nasarre, que justament ens ha dit aquí, al Notícies en Xarxa. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Deia, que ens deia aquí, a la xarxa, que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector, i això empitjorarà encara més la situació.
2: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més.
1: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent. Davant els possibles forats, diuen que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
9: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. Està clar, doncs, que el cas de la Mari Carmen a Madrid s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, però la seva història no és una excepció. Mataró, us ho explicàvem ahir, o a Barcelona, on també hi ha molts exemples, molts casos, com per exemple el de Josep Beltrán, un veí del carrer de Burgos, que fa gairebé un any que va perdre l'habitatge on havia nascut i on la seva família vivia des del 1943. El Francis Manzano, de BTV, ha anat a comprovar com és la seva vida després d'aquest tràngol.
10: Surt de l'hostal que li fa de llar des de principis d'any. És ja el segon allotjament per on passa des que el van desnonar fa ara gairebé un any. Fins llavors, el Josep havia viscut sempre en aquesta casa de Sants, on hi havia nascut i on ens explicava el seu cas poc abans que el fessin fora. Després que morís el pare, el propietari no li va subrogar el contracte i el nou lloguer que li va oferir no el podia assumir. Ara, amb 67 anys, assegura que viure a l'hostal l'està afectant emocionalment.
11: Ja tinc un 65% de discapacitat reconeguda, per tant, això doncs, encara m'incrementa més la situació anímica. El que no ve depressiu, si torna depressiu. Jo intento estar tot el dia fora, passejant o fent gestions, per no estar en aquest ambient.
10: Pel camí ha perdut part de les pertinences i reconeix que començar de nou se li fa cada cop més difícil.
11: Són molts records que es queden allí. Li demano una vivenda, un pis, en el barri, val? O com a mínim en el districte.
12: Que ya está viendo una mujer con 74 años la queréis tirar a la calle.
10: El de l'Amparo Martínez va ser fa 4 anys, un altre dels desnonaments amb més impacte mediàtic que recorden el cas de la Mari Carmen. Actualment viu en un pis tutelat al Raval, després de perdre per un parany legal el pis on havia nascut el gòtic. Com també veïna del barri era la Blanca Espinosa, que va ser desnonada per no haver pagat 88 euros d'unes obres.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat. També ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn d'aquí a 3/4 d'hora amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamón Carvajal.
13: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
14: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
13: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
14: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè quedi clar. Aquí tenen.
13: Ell ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
1: I a les portes demà de l'1 d'octubre, l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de la consulta. Rovira no va arribar mai a judici perquè el maig del 2018 es va traslladar a Suïssa. El delicte de rebel·lió que li va imputar inicialment va passar a ser de sedició i quan el van derogar li van atribuir el de... el de desobediència que no comporta presó. Marta Rovira va tornar a Catalunya temporalment el juliol del 2024, un cop l'Audiència Nacional arxivés la causa per terrorisme del tsunami democràtic contra ella. L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal d'aquest dilluns. Els comuns estudien accions legals en considerar que el gest anava dirigit a una assessora del partit. Ens ho explica des de TV Sabadell Vallès, Joan Muñoz.
15: El primer ple municipal del curs polític que desembocarà en les eleccions del maig del 2027 va tenir un lamentable protagonista. Les intervencions dels regidors de Vox van desentonar i van aconseguir posar d'acord a la resta de grups que van protestar davant les seves actituds. El moment més desagradable va ser durant la seva pròpia moció. Durant la intervenció de la Crida, César Gil va dirigir-se al públic, on va haver-hi una picabaralla entre l'exregidora Marisol Martínez i un assessor de Vox, fent el gest de fer un tret a la nuca. Aquesta va ser la gota que va fer vessar el got. L'alcaldessa Marta Farrés va haver d'intervenir després de veure el vídeo.
16: A part de que em sembla absolutament indigne i immoral que es facin aquest tipus de gestos, i tinc jo la paraula i per tant ara parlo jo, evidentment mirarem totes les opcions que ens donen el rom legal per aplicar el règim sancionador oportú i també mirarem si té recorregut en l'àmbit penal, perquè em sembla que això no pot ser.
15: La resta de grups va mostrar el seu desacord amb la intervenció del regidor de Vox, que no va poder gaudir de rèplica, fet que va provocar la queixa dels d'extrema dreta.
1: Tres minuts per sobre d'un quart de nou, més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. I ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
17: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil, durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
18: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
17: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
1: I coincidint amb aquest dia de forts ruixats, la Rambla de Barcelona ha recuperat la circulació de vehicles en sentit mar després de 2 anys tallada per obres. D'aquesta manera, els cotxes ja poden transitar-hi tant de pujada com de baixada. Els treballs que havien obligat a fer aquesta restricció han servit per renovar la calçada i la vorera de tot aquest vial del costat Raval. Amb aquest pas endavant, les obres de la Rambla entren en la recta final centrada específicament en la transformació del tram central del passeig. Obrim ara la crònica esportiva parlant del Barça, que visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 7:15. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. L'Europa rep el Villarreal a la segona ronda de la Copa de la Reina a partir de 8:15. L'equip escapulat, que va eliminar l'AEM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben en dinàmica positiva a la Lliga, però davant tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, a la Primera Federació. I el virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
19: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
1: El Barça d'handbol ha tancat la fase de grups del Mundial de Clubs apallissant el Montada marroquí per 51-15. Partit plàcid dels blaugranes que, liderats pels 12 gols de Dani Fernández, compten els partits per victòries. Demà a les 7 de la tarda disputaran la final contra el Vespre hongarès. Fernández destaca que han complert amb els objectius marcats.
20: Sí, a part de la victòria també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió, que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
1: El Freikin Balomano Granollers visita el Flensburg en la primera jornada de la Lliga Europea. Els vallesans arriben amb bona dinàmica sense haver perdut cap dels 3 partits disputats a la Lliga, però tindran al davant un dels candidats a endur-se el títol. El duel arrencarà a la pista alemanya a 7:15. Adrià Figueres explica com afronten la competició.
21: És igual contra qui juguis, no? Hi haurà equips que sobre el paper són millors que nosaltres, també pitjors, però si és partit pot passar qualsevol cosa, no? Aleshores, ens hem de centrar en això, anar partit a partit. Ens ha tocat Flensburg, evidentment som conscients de que és difícil, és complicat, però que si fem el partit que ens convé podem guanyar els 2 punts, no? Aleshores, amb aquesta ambició i amb les ganes de començar la competició, que per nosaltres és molt, molt il·lusionant.
1: I l'Atlètic Barceloneta vol seguir ampliant el seu palmarès europeu. S'enfronta al campió de l'Eurocup, el Marsella, en la final de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner vol sumar el títol per segon cop després d'haver-lo aixecat el 2014. Els de Fran Fernández tindran a favor el fet de jugar a casa, ja que la final es disputa a la piscina de Sant Sebastià a partir de 8:15. I en hoquei patins, aquest mes d'octubre, Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games. Les seleccions espanyoles femenina i masculina, formades per una àmplia majoria de jugadores i jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món, això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre i l'equip masculí de l'11 al 17. Aina Florença i Pau Bargalló són dos dels jugadors més destacats de les seleccions.
3: La preparació que hem fet ha sigut molt bona i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or i portar la copa cap a casa.
4: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és cada campions del món una altra vegada, fa 2 anys ho vam aconseguir i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
1: Poc menys de 5 minuts els que ens separen de 8:45 del matí, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. Així ho han explicat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i Esther Roca, directora castellera del concurs.
22: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
23: Amb números de l'any passat, per exemple, vam atendre un total d'unes 240 persones, de les quals només 7 van haver de ser derivades. Què vol dir amb això? Que el dispositiu que es prepara aquí funciona a la perfecció i per nosaltres és importantíssim.
1: La producció de podcast en català s'ha estabilitzat durant el 2025, després d'un fort augment en el període 2016-2024, en què s'han passat de 26 a 479, durant l'any passat se'n van publicar 422. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat i que s'han fet públiques justament aquest dimarts. I Lleida ha tancat aquest dimarts també les festes de la tardor. Milers de persones han omplert actes com el Seguici, on les famílies han volgut transmetre i mostrar als més petits les tradicions de la ciutat. Presidits per l'Àliga, gegants, capgrossos, bestiari festiu i balls populars han recorregut l'eix comercial donant pas a l'element més emblemàtic, l'Omarraco.
0: La xarxa de comunicació local.
24: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
25: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
24: Entrades a auditori.cat.
0: El diccionari Termcat.
26: Paraules noves que ja pots dir.
0: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
2: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
26: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que d'aquí a escassament mitja hora comença al Parlament el torn de rèplica per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir pisos de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El president s'ha compromès també a parlar amb els bancs per demanar-los un esforç en aquesta crisi, tenint en compte que van ser rescatats amb diners públics. De seguida anirem en directe fins a les portes del Parlament, minuts abans de l'inici, com dèiem, d'aquesta segona jornada del debat. Mentrestant, el fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat escèptic amb les propostes de Salvador Illa davant d'un problema que veu estructural.
2: Hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públiques per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. De seguida hi tornarem en directe. Finalment seran 2 els decrets que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. Alguns dels participants de l'acampada han parlat al Notícies en xarxa.
3: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
4: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Valorem, deia, aquesta pròrroga de mesures i el seu impacte real en les famílies en conversa amb Enrique García. Ho farem d'aquí uns instants. Ell és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris. I dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Aasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castell d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Arrenca aquest matí la segona sessió del debat de política general amb la intervenció dels grups parlamentaris després que aquest dimarts el president Salvador Illa hagi anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. Illa també ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. A les portes del Parlament hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Anna, l'habitatge centralitza el debat de política general, el tercer del president Salvador Illa. Què se n'espera avui del torn de l'oposició?
2: Sí, Helena, el tema de l'habitatge està centralitzant el debat de política general. Les últimes propostes del president Salvador Illa, que ahir vam conèixer, tot coincidint amb la primera jornada d'aquest debat, marcaran i molt el desenvolupament de les properes hores al Parlament, i n'estarem molt pendents al llarg del matí de les diferents propostes i consideracions que puguin fer els diferents grups parlamentaris. Avui, precisament, és el torn dels diferents grups, i amb Esquerra Republicana, amb el seu portaveu, en Jordi Albert. Jordi, bon dia.
3: Molt bon dia, com estàs?
2: Volem conèixer quines són les propostes i quina és la valoració que Esquerra, el grup parlamentari d'Esquerra, fa de les anunciades ja per part del president.
3: Bé, doncs ahir el discurs del president va ser no només avorrit, sinó també molt desil·lusionant, no va engrescar ningú, i creiem que això és un problema, una manca de fons preocupant. De fet, les úniques propostes que va posar damunt de la taula en relació a l'habitatge ens semblen clarament insuficients, perquè 100 milions d'euros per la compra compartida, que d'altra banda també ho explica malament, perquè els articles del Codi Civil als quals fa referència és una compra de caràcter temporal, ho trobem del tot insuficient, i 25 milions d'euros per l'emergència habitacional és clarament una gota d'aigua en un oceà, per tant, molt insuficient. I vam veure un discurs que no es van recordar ni de les persones que estan esperant a l'estació que arriba el tren, ni es van recordar de les persones que no arriben al final de mes tot i treballar, de les persones que busquen feina, i tampoc es va recordar de tants i tants professors que, per exemple, tenim al carrer i que estan demanant a crits un canvi en el sistema educatiu. El vam veure del tot insuficient, i per tant des d'Esquerra Republicana posarem tota aquesta ambició que no va tenir ahir el govern, i des d'Esquerra Republicana en el debat de política general farem propostes que siguin factibles i realitzables, perquè això és el més important, que no generem expectatives que no es puguin complir. Han de ser propostes que arribin i aterrin en el dia a dia de la gent. Necessitem millorar el dia a dia de la gent perquè hi ha un govern que els hi va a la contra.
2: Propostes fiscals, la majoria d'elles, pel que fa al tema de l'habitatge?
3: Sí, propostes fiscals. Essencialment abordem dos àmbits que són molt, crec que són molt rellevants. El primer de tots és que si hi ha dificultats per accedir a l'habitatge, hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda. Per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost, i d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge. Per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els hi costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
2: Jordi, l'habitatge, l'educació són els temes al voltant del qual pivotarà la segona sessió del debat de política general, tot i que hi ha un tercer tema fora del Parlament, que és l'última informació de l'Audiència de Barcelona que aprova l'amnistia per a Marta Rovira. Es va tancant un capítol especialment dolorós per a les files d'Esquerra Republicana.
3: Sí, molt dolorós. Nosaltres estem molt contents que la nostra exsecretària general, la Marta Rovira, companya, doncs hagi rebut aquesta bona notícia. És una bona notícia per tots nosaltres, però també pel país, perquè la repressió veiem que està arribant a un punt i final, però encara tenim masses persones represaliades, tenim massa companys i companyes que encara estan esperant aquesta amnistia, i és vergonyant com la justícia espanyola no està aplicant una llei que ja fa anys que està aprovada i que es neguen a aplicar. Per tant, són passos, a poc ens n'hem d'alegrar, però no podem deixar de ser crítics amb la incapacitat de la justícia espanyola en complir amb la llei.
2: Jordi Albert, portaveu del grup de parlamentari d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per atendre'ns a Notícies en Xarxa aquests minuts, poc abans de, precisament, de la intervenció d'Esquerra en aquesta segona sessió del debat de política general. Helena, condicionada i molt pel tema de l'habitatge.
1: Doncs, com bé dius, us

0: més difícil de validar. Els detalls de tot plegat i d'aquest Consell de Ministres en concret els té la Carina Bellver.
1: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
2: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
1: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: I a tot això, un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. Anem, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on allà hi tenim el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer, de BTV. Bon dia, Arnau. Explica'ns una mica quina és la fotografia a aquesta hora aquí, a plaça Catalunya.
3: Bon dia, Helena, què tal, com esteu? Doncs ja veieu, així és com desperta la plaça de Catalunya després d'aquesta primera nit d'acampada per l'habitatge. Nosaltres hem pogut comptar una 50ena de tendes, però hi hauria aproximadament, ens diuen, un 100 de joves que han decidit quedar-se a dormir aquí en el que és una protesta, diguéssim, autogestionada. El missatge, diuen, és clar. Estan farts dels preus dels lloguers, dels baixos salaris i, evidentment, de tots aquells desnonaments injustificats com el de la Mari Carmen a Madrid, que va ser el detonant d'aquesta onada de protestes. Aquesta mobilització, de fet, segueix, com tu mateixa deies, a l'estela de les acampades que aquests dies s'han fet en altres ciutats com Madrid, Màlaga o també Sevilla, i pel que ens comenten, de fet, en aquests instants veiem com l'assemblea està reunida, doncs, per decidir els propers passos. Ens diuen que segurament decidiran ells mateixos quan han de posar punt i final a aquesta acampada que tot just ha arrencat fa 24 hores.
0: Doncs gràcies, companys de BTV, per aquesta última hora des de la plaça Catalunya de Barcelona.

0: quan falten només 2 minuts per arribar a 3:15 del matí, us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat també la pròrroga de 3 mesos de l'escut social al paquet de mesures anticrisi que busca contenir la pujada dels preus de l'energia i protegir les famílies davant l'encariment del gas, la llum i els carburants. Volem saber com valora aquest nou escut l'Organització de Consumidors i Usuaris. I per això ens acompanya el seu portaveu, Enrique García. Senyor García, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Bon dia, què tal, com està?
0: Era necessari prorrogar un cop més l'escut social per seguir protegint les famílies, sobretot les més vulnerables? Aquest nou escut dona prou cobertura?
1: Nosotros consideramos que era totalmente necesario en la medida en que cuando se aprobaron estas medidas la situación geopolítica era una y hoy sigue siendo la misma o incluso peor. Petróleo está en una escalada muy importante, hay un nivel de incertidumbre grande y todos esos incrementos del precio de la energía se están empezando a trasladar a los sectores. Por tanto, sí que creemos que era muy necesaria. Y si es amplia o no, hombre, nos gustaría que fuera algo más amplia, pero son medidas que entendemos que van a tratar de impedir que la subida del precio de la energía vayan a otros bienes y servicios, como ya ocurrió en el año 2023.
0: Parlem d'alguna d'aquestes mesures, com per exemple el que s'ha acordat rebaixar l'IVA de la llum, el topall al gas regulat i també s'ha congelat el preu de la bombona de butà, congelat, deia, fins al 2023.

0: Qui va ser cap de colla dels Xiquets del Serrallo l'any 2016 s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una menor. La jove era membre de la colla i tenia 14 anys quan van començar els fets. La fiscalia demana a l'acusat 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual i 7 més per obtenció de material pornogràfic. Ens ho amplien des de TAC12.
1: La fiscalia demana fins a 19 anys de presó pel membre dels Xiquets del Serrallo acusat d'abús sexual a una castellera de la colla menor de 16 anys en el moment dels fets. Així s'ha demanat en el judici que ha començat aquest dimarts a porta tancada a l'audiència de Tarragona. Segons el fiscal, l'home es va guanyar la confiança de la noia quan era cap de colla de la formació l'any 2017. Després, del 2019 al 2022, hi va mantenir una relació consentida, on a més de mantenir relacions, li va demanar en diverses ocasions imatges de contingut sexual. És per això que el Ministeri demana una pena de 12 anys per abús sexual i una altra de 7 per obtenció de material pornogràfic a una menor de 16 anys. Quan es van denunciar els fets i es va detenir l'ara acusat l'any 2022, des de la colla se'l va apartar de la formació a l'espera d'una expulsió definitiva segons avancés el procés judicial.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a un jove, a una jove, diumenge passat a Sant Adrià de Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot. I més coses, Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
2: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
3: És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar una política.
2: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que ha compartit en una jornada a Barcelona. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
4: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme, des de la intervenció del centre educatiu, que és la base del control i del seguiment de l'absentisme, fins a la coordinació amb altres agents, siguin tant municipals com del propi Departament d'Educació. Això vol dir vehicular les actuacions que fa serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, fins i tot intervencions més punitives de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
2: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: Ens plantarem a les 9 del matí. És temps per cedir-li a la Cristina Álvarez i als esports. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça, que visita la Roma en el partit de la Champions femenina.
5: Sí, després de golejar el París en l'estrena europea, l'equip blaugrana busca enllaçar la segona victòria a la màxima competició europea i mantenir-se així entre les primeres classificades d'aquesta fase lliga. El partit començarà a 3:15. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou diumenge en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret ni Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
6: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
5: L'Europa es juga avui l'accés a la tercera ronda de la Copa de la Reina. Rep el Villarreal a partir de 7:45. L'equip escapolat, que ja va eliminar la EM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben a la cita en dinàmica positiva a la Lliga, però al davant hi tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, Primera Federació. El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. Torna, doncs, a Barcelona. Sembla que tot quedarà en un ensurt. Mentrestant, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador Luis de la Fuente destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doplet i d'una assistència.
7: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
5: Derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugranes no en van tenir prou per capgirar el marcador. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulic sumessin el segon triomf.
8: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final. It was very difficult and they controlled the game
5: all the way to the end. També en bàsquet, l'Espart Girona juga el bitllet per ser a l'Eurolliga a partir d'un quart de nou a Fontejau davant l'Emlak Konut de Turquia. El duel decidirà si les de Roberto Íñiguez tornen a competir a la màxima competició europea o bé si ho faran a l'Eurocup. Ens apropa la prèvia Bru Ortega de Televisió de Girona.
9: Un maig que arriba quan el nou projecte just comença a agafar forma i en un moment delicat per a l'Espart Girona, després d'una pretemporada molt complicada amb la disputa del Mundial i l'absència de moltes jugadores.
10: Estamos verdes. Es verdad que llevamos 2-3 entrenamientos ahora que, bueno, podemos estar ya todas juntas por fin y empezando a conectar, ¿no? Pero nos faltan mecanismos y reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Yo lo que espero es que mi equipo ayude a la gente a ayudarnos. No que estemos esperando que venga la gente y nos ayude a ganar.
9: Si l'Espart Girona vol tornar a estar entre els millors equips d'Europa. Mercerón és l'única baixa confirmada per al partit. Així doncs, Caixa Faixa per un grup en procés de construcció que vol tornar a situar Girona entre els millors conjunts del continent per segon any consecutiu.
5: Doncs aquest partit, a partir d'un quart de nou, sabrem si l'Uni Girona disputa l'Eurolliga o bé l'Eurocup.
0: Demà ens ho expliques?
5: I tant.
0: Gràcies, demà. Cristina.
5: Que vagi
0: demà.
5: Bé.
0: I en Cultura avui us estem destacant que tot és a punt ja a Tarragona per al gran concurs de castell d'aquest cap de setmana. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. D'aquesta manera posem avui el punt final. Ja som dimecres. Demà ens tornem a retrobar, si us ve de gust, a les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies.
11: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i qui us parla, Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs estem a les portes d'iniciar el mes d'octubre i us hem d'avançar moltes persones. Doncs segurament ho sabeu. Aquest mes d'octubre sentireu molt a parlar d'accions que es fan per la lluita contra el càncer de mama. La diada és el dia 19 d'octubre, però nosaltres avui tindrem una representant de l'entitat local Mollet contra el Càncer, perquè a partir de demà ja comencen doncs, a posar-se en marxa per una caminada matinal que han organitzat pel dia 18 d'octubre, però que demà ja es poden comprar les samarretes, col·laborar, així que ens ve l'Anna Mandiola de l'entitat per explicar-nos fil per randa com ho tenen tot organitzat i quin és el recorregut que faran i totes aquestes coses. Què més tindrem? Doncs després, a partir de 9:45 aproximadament, ens acompanyarà l'alumnat de l'Institut Gallecs. I també a la recta final del programa, avui a l'Espai de Psicologia, que compartim amb la psicòloga Teresa Prades, avui anem a parlar de la tristesa. I és veritat que en aquesta època de l'any, no sé si és perquè la tardor ens agrada a tots molt els canvis a la natura, però també, doncs, els bioritmes estan com més baixos i doncs aquest és el tema que ens ha proposat que comentem en antena la Teresa, així que és el que farem, compartir-ho amb tots vosaltres. Per començar, com sempre, el que fem és donar pas a l'actualitat informativa de la nostra ciutat. Ens l'avança el nostre company, en Joel Gascón.

0: Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem en el dia d'avui?
1: Doncs destaquem que l'alcaldessa de Mollet ha anunciat aquí a la nostra emissora que es preveu que aquest dimecres es pugui reobrir el trànsit a la rotonda de Pruneres, tancada per les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. Les restriccions a la rotonda i al carrer Ramon Casas van començar el 9 de setembre, amb la primera fase prevista de 3 setmanes de les obres, i durant aquest temps el carrer de Ramon Casas només ha permès accedir a l'aparcament de Pruneres i als guals privats, i els conductors que volien anar al centre des de Pruneres doncs han hagut de buscar camins alternatius. Ara, la intenció és que es pugui obrir el trànsit, aquesta rotonda, durant el dia d'avui.
2: I ara el que estem preveient, si tot va bé i quan, si ho acabem de tancar i és possible a nivell tècnic, sí que intentarem que aquest dimecres dia 30 la rotonda de Pompeu Fabra, allà on tenim el pavelló de Riera Seca, ja es pugui obrir a la circulació. En tot cas, és una cosa que hem d'acabar de valorar a nivell tècnic, però treballem amb aquesta data de possible obertura de la rotonda del pavelló, no? Que l'entenem, aquella rotonda que separa el Parc de les Pruneres amb el pavelló. Esperem que la puguem obrir, com dic, aquest dia 30, el trànsit, que també és un eix doncs, molt, molt important.
1: I molt transitat, que de fet potser molta gent que no és de Mollet i passen per la nostra ciutat per fer-hi qualsevol visita o el que sigui, és una rotonda que gairebé doncs, hi has de passar obligat, ja sigui quan entres de, si vens, podríem dir, des de AP7, C17, des de Vic cap aquí, o a l'inrevés també, i per tant ara se l'estaven trobant tancada, que només hi podien accedir els veïns dels guals, i per accedir també doncs, al pàrquing subterrani. Per tant, la intenció és que almenys això es pugui obrir i puguis anar cap al centre de Mollet. Recordem que això és un petit pas d'unes obres que duren uns 2 mesos i que, segons també ens deia l'alcaldessa, són unes obres que van en termini.
0: Esperem que les pluges del dia d'ahir no hagin entorpit aquesta previsió de poder reobrir aquesta rotonda al trànsit. En tot cas, l'alcaldessa ho anunciava jo amb tota la prudència. Esperem que sí que es pugui fer realitat en el dia d'avui. Més coses.
1: Doncs que Mollet ha fet un pas endavant en matèria de salut mental, i és que el consistori ha aprovat provisionalment en el ple d'aquest passat dilluns el pla urbanístic per construir el nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès, un nou equipament que està impulsat per la Fundació Sanitària Mollet i agruparà tots els serveis que la institució ofereix en l'àmbit de la salut mental. Per Mollet això implica situar-se com a capdavanter en salut mental i oferir un servei a tota la comunitat. En la seva intervenció plenària, Raül Broto, primer tinent d'alcaldessa, ha assegurat que la salut mental és una necessitat i que cal millorar-ne tots els recursos.
3: Començar la construcció el més aviat possible, i és que fa temps que en parlem de salut mental aquí al ple i en general a la nostra societat, especialment des de la pandèmia, i és que és una necessitat millorar tots els recursos que a la nostra ciutat destinem a millorar els serveis en aquest àmbit.
1: El nou institut es construirà al solar del costat del campus de la Fundació, la Ronda dels Pinatons, i té com a objectiu unificar, centralitzar i optimitzar els serveis d'atenció especialitzada en salut mental i benestar emocional, una activitat que ara per ara es presta a les instal·lacions de l'hospital.
0: Doncs aquestes són dues de les informacions que recollirem avui a l'informatiu Mollet al dia. N'hi haurà més. Recordeu també dues coses que han de passar en el dia d'avui, més enllà d'aquest tema de trànsit, de mobilitat que ens comentava el Joel. D'una banda, que la CIR torna a Mollet avui, dia 30, i també doncs, que arrenca el son a Mollet. I per cert, avui sembla ser, havíem dit que igual plovia, però sembla que avui no ha de ploure i, per tant, podrem gaudir d'aquestes sessions de piano, no? Maria Canals, a la plaça Catalunya. És així, no?
1: Sí, i que també hi van, sobretot, moltes escoles, passen al llarg del dia, i és potser un primer acostament que fan a la música, perquè sobretot hi van amb unes edats més petites i és potser el primer cop que veuen tocar un piano, si més no que els hi ensenyen, perquè no crec que totes les escoles puguin tenir almenys el piano de les característiques, piano de cua que se situa allà a plaça Catalunya.
0: Molt bé. Aquesta acció, per cert, comença ara a les 9 del matí i acaba a les 8 del vespre. vespre amb un concert, això sí, de manera que si voleu gaudir de la música, apropeu-vos-hi. Gràcies, Joel.
1: Que vagi bé.
0: Anem a sentir, jo deia que no hi ha previsió de pluja, però això ens ho confirmarà el nostre home del temps, en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia, deixem enrere les tempestes tan fortes ahir d'alguns indrets metropolitans, també de les comarques de Girona, i ens queda un dimecres més aviat variable, amb moments de núvols més aviat freqüents, però sense gaire pluja. Alguns ruixadets aniran caient cap a l'Ebre, aquesta tarda una mica més presents cap al massís del Port i també al Pirineu Lleidatà. Però d'una forma local, gran part del país avui no tindrà pluja, i sí una pujada de la temperatura màxima. Per tant, la tarda tornarà a ser de més calor, sobretot ja arribant als 30 graus novament a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Estem experimentant. Això ens agrada, és el que passa a la ràdio. Avui ens acompanya alumnat de l'Institut Gallecs i crec que, tret d'un d'ells, la resta és la primera vegada que trepitgen els estudis de Ràdio Mollet, sí? És correcte. Tenim amb nosaltres a l'Abril. Molt bon dia, Abril.
1: Bon dia.
0: Que s'estrena a la ràdio i ara doncs estàvem provant el tema dels auriculars per sentir-se i tal. Tenim també a la Hoda. Com estem?
2: Bé.
0: Molt bon dia. També doncs parlarem amb ella. L'Abril és de quart. Tots han començat ja secundària, estan a l'Institut Gallecs, cadascú és d'un curs, la Hoda és de segon,
2: sí.
0: M'has dit. També ens visita el Saül.
3: Bon dia.
0: Que està al tercer. Molt bon dia, quina veu, eh?
3: Gràcies.
0: I també tenim el Guillem, que ha arribat per primera vegada a l'Institut Gallecs, està primer, ve de l'escola Can Besora. Molt bon dia, Guillem.
4: Hola, què tal?
0: I el Guillem ja el coneixem perquè ell havia format part de Ràdio Besora, que ens visitava de tant en tant aquí als estudis de Ràdio Mollet. De manera que nosaltres ja sabem que el Guillem, en un futur, si pot, igual estudia periodisme.
4: Potser.
0: Potser sí. Escolta, una cosa, ens agradaria saber ha començat el curs i una miqueta com ho esteu vivint. No sé si aquells que ja porteu l'Abril, que ja porta temps, no?, a l'Institut Gallecs, ja sí. No estan innovadors, no? O
2: bueno,
0: sí?
2: Bueno, canvia una mica de tercer a quart. Hi ha assignatures, per exemple, que són molt semblants, però clar, la dificultat doncs canvia una mica, ja que fem nous temes, però hi ha d'altres pues, que són molt semblants.
0: El Saül t'està escoltant amb atenció, perquè clar, com ell està a tercer, diu, ah, s'ha dit que a quart haurem de... serà més dificultós. Quines són aquelles assignatures allò diferents? Allò que
2: doncs, per exemple, en matemàtiques, hi ha temes que són molt semblants als de tercer, però hi ha d'altres que pues, es compliquen una mica més. Per exemple, aquest any s'han dividit entre mates A i mates B. És a dir, són tres grups de mates A, que són doncs, més fàcils, i un grup de mates B, que són més difícils.
0: I, Abril, tu que estàs a quart, no sé si al Gallecs també feu allò, alumnes com d'acollir a nous alumnes, per exemple, no? Com ara el Guillem, que acaba d'arribar a l'institut, i doncs igual té un... no sé si està, té assignat o no, també li preguntarem amb ell, allò, un altre company d'uns cursos més avançats que li puguin fer l'acollida.
2: Bueno, de moment no hem fet això, però potser d'aquí uns anys es comença a fer.
0: Però ara per ara no.
2: Encara
0: ara,
2: Gallecs, no.
0: I Guillem, tu que acabes d'aterrar, com és que, per cert, has anat a parar al Gallecs per casualitat, perquè és el que t'ha tocat? Tu havies triat aquesta opció?
4: Era la meva primera opció, que a les portes obertes vam trobar que era el que més ens agradava, i mira, em va tocar, però per sort, perquè sóc dels que té menys punts.
0: Hi ha moltes sol·licituds per entrar al Gallecs. Et va
4: no
0: agradar?
4: Sé.
0: Per què et va agradar, Guillem?
4: Doncs em va agradar perquè no era ni, trobava que no era ni molt de llengües ni molt de mates,
0: ciència,
4: podríem dir.
0: Uh-huh.
4: Sí. I el trobava que estava bé.
0: És molt gran, eh, l'Institut Gallecs. No et sents una mica perdut, allò, en comparació a Can Besora?
4: Sí. Sí, sí.
0: T'aniria bé tenir allò un company, companya, allò més gran que et pogués allò dir, escolta'm, doncs això està... No sé, com t'has sentit acollit, ja sigui pel professorat o pels companys?
4: Pel professorat em sento acollit i també en part del...
0: de l'alumnat.
4: De companys.
0: Sí.
4: Tinc companys de Can Besora, llavors em puc anar a incorporar-me junt amb altres amics.
0: Uh-huh. És a dir, que això ho fa com més suau, no?
4: Sí.
0: Sí. Jouda, explica'ns, a segon, què tal?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Notes el canvi, allò de...
2: Sí, perquè, bueno, a primer com que ens acullen molt, ens ajuden molt, i a segon és com que hem de començar a guiar-nos nosaltres sols.
0: Tu abans on havies... És a dir, l'any passat ja havies estat al Gallecs?
2: Sí.
0: Però amb anterioritat de quin centre venies?
2: De l'escola Joan Abelló.
0: Uh-huh. I vas notar també molt el canvi o no?
2: Sí.
0: Sí? En quin sentit?
2: Pues ens van separar, els companys molts es van anar a molts instituts
1: També el canvi de matèries, hi ha molts canvis de matèries. També el canvi de professorat, és a dir, has estat molts anys amb uns mestres i canviar ara i tenir un mestre per cada matèria, perquè abans a l'escola teníem el nostre tutor que es feia moltes matèries. I pues, també és un canvi molt...
0: Important, sí, sí. I llavors aquest any et sents com més tranquil·la en aquest sentit, allò de dir, sí, ja domino el centre, ja conec el professorat...
1: Sí, perquè a primer ens van acollir molt bé, ens van orientar molt bé, ens van ajudar i pues, a segon com que ja estic més guiada i ja sé...
0: I has fet pinya també amb els companys, companyes, sí, continueu en el mateix curs?
1: Sí, o sí? Bueno, ens han canviat, abans érem 4 classes, ara som 3... I pues, bueno, a mi no s'han canviat molt, però ha hagut algun canvi.
0: I llavors que sou més nombre d'alumnes per la paraula?
1: Sí.
0: Sí? Quants sou aproximadament?
1: Uns 27 o 28.
0: Uh-huh. I això dificulta seguir la classe o no? El ser...
1: A veure, en principi sí, però ara no, com que a la classe pues, ens portem molt bé.

0: i va canviant tot, no sé.
1: I això de les ràdios us han explicat? Perquè ara sou... No sé, és a dir, si és una cosa que vosaltres dieu, escolta'm, si abans érem, no arribàvem a la vintena i ara, doncs, superem, doncs, no sé si algú s'ha explicat el per què.
0: Em penso, crec recordar, que era perquè no hi havia prou professorat per curs, però no ho tinc clar.
1: Bueno, de fet, aquest any ha començat amb mobilitzacions en l'àmbit del professorat. L'any passat doncs, també van haver-hi forces. No sé com les heu viscut vosaltres i si enteneu aquestes mobilitzacions, Saül.
0: No ho sé, jo no estic gaire informat en el tema, però jo crec que està prou bé.
1: Està prou bé que... Bé, segurament una de les denúncies precisament, igual seran precisament aquest nombre de ràdios, no?
0: Mm.
1: El Guillem va acotar amb el cap, no sé si ell està molt informat, com jo ja he dit que vol ser periodista, igual sí que, no?
2: M'agrada informar-me i sí, una de les coses que volen és menys ràdios, més professors per aula, més professors i més material, que les aules estiguin més climatitzades...
1: Bueno, de climatització, escolta'm, tenim notícia. L'Institut Gallec és un dels centres de Catalunya que s'ha escollit precisament per que es climatitzi.
2: Pel 2028.
1: Bé, s'ha de fer les coses mica en mica, eh? Aquest any, doncs, aquest curs l'haureu de patir, però igual el següent ja comenceu dient, ei, que s'ha de començar, no sé.
2: I a més... Com a mínim, el que ens ha dit el Lluís Plaça, que és el nostre tutor, és una promesa.
1: Sí.
2: Això vol dir que poden dir, ho hem promès, però no ho estem fent encara.
1: No te'n refies dels adults o dels polítics.
2: Alguns professors encara no es refien gaire.
1: No ho tenen clar. Molt bé. Vosaltres, quan sou a primer també a l'aula? Supereu la vintena?
2: Nosaltres som 20, però vam estar amb 19-20 allà a l'inici de curs.
1: És a dir, que sou els privilegiats, perquè la resta sou més de 20, no? Vosaltres, Juda, Abril, heu seguit el tema de les mobilitzacions del professorat? No sé també com alumnes, com ho heu viscut, i a casa, si és un tema que n'heu parlat.
3: Sí, l'any passat van haver-hi diverses vagues, per això, perquè hi havia masses nens i no hi havia prou professorat per atendre tothom amb la mateixa atenció i tal. I això, per exemple, a la nostra classe de quart som 31 nens i, clar, és més difícil pel professorat doncs, seguir pues, a tothom, atendre a tothom amb facilitat i llavors per això també hi ha les vagues.
1: Clar, perquè a més a la vostra classe, doncs, com a totes, no? Hi ha una diversitat d'alumnes, no?
3: Sí.
1: Amb diferents necessitats.
3: Sí.
1: I vosaltres això ho enteneu, Abril? Això...
3: Jo sí.
1: Tu ho entens i a casa sí. Que et diuen masses vagues.
3: A veure, sí, a casa ho parlem, mirem les notícies i tal, i opinem. Clar, pensem que sí, tenen raó, perquè és difícil tractar amb 31 nens en una classe o amb 20, 25. Això és el que tu dius, cada nen doncs, té dificultats i no pot atendre una persona així o és més difícil.
1: Jouda, tu com ho vius, que vas acotant amb el cap com dient sí, jo també estic d'acord?
4: Pues, jo al principi em va semblar una mica injustícia, perquè vaig dir, clar, ens estan traient les excursions, i vaig dir, pues, nosaltres què culpa tenim, però després et poses...
1: La seva pell?
4: Sí, i dius, clar, és molt difícil controlar a una classe de 30 alumnes, els quals cadascú té les seves necessitats, a més, les classes són a vegades molt petites, tenen molta feina els mestres, també, o sigui, és a dir, els mestres, quan arriben a casa no són com nosaltres que podem descansar, fent les escoles estan tot el rato treballant per al nostre futur, per futur de persones que no coneixen i pues, jo realment sí que és veritat que em sento perjudicada per això del fet de no poder fer excursions però també els entenc, és a dir és molt difícil controlar una classe amb molts alumnes.
1: Houdan, molt empàtica, eh? Amb el professorat, molt bé, molt bé. Estan, tenim allò els professors que estan allò a l'altra banda, nosaltres li diem la peixera, que jo crec que marxaran allò satisfets amb això que estan explicant avui als alumnes.

0: i les alumnes de l'Institut Gallecs. Ha comentat abans el Saül. Bé, ara tenim allò el mosaic, emprenedoria. Anem a parlar una miqueta allò d'aquestes. Crec que també hi ha una, no sé si és optativa, que es diu Emocionat.
1: O... No és una optativa,
2: és un projecte.
0: És un projecte. Doncs, a veure, expliquem. Comencem per l'Emocionat. Ja que estàvem parlant allò d'empatia, doncs parlem d'emocions.
1: Bueno, nosaltres, a l'Emocionat, el que fem és una miqueta parlar de les emocions, de com gestionar-nos, controlar-los, com és l'ambient a classe, també parlem a vegades dels problemes, si hi ha algun problema ens intenten ajudar, orientar, com resoldre aquest problema, si és un problema a classe, també pues, amb el professorat, sempre l'Emocionat com que ens orienta.
0: I aquest és un projecte transversal, és a dir, que es fa a tots els cursos?
3: No.
1: No. Emocionat només es fa a primer i a segon.
0: Ahà. És a dir, que la Houda ho està fent i el Guillem també està participant d'aquest projecte.
2: Correcte.
0: Tu no havies fet alguna cosa semblant abans?
2: Home, podríem dir que era una cosa semblant perquè a l'escola fèiem teatre emocional per practicar el tema de l'expressió oral i a la vegada així una mica les emocions. Però pel que hem fet, que són tres sessions, és diferent.
0: És diferent, en quin, no sé, evidentment és diferent, perquè ja l'expressió és diferent. Però no sé què és, quina impressió t'ha en aquestes tres sessions que n'heu tingut, Guillem. Què diries?
2: Que en aquesta treballem més la lectura.
0: Uh-huh.
2: Perquè... sí que el que fem, en comptes de que el professor parli, en teoria hem de llegir-ho nosaltres en un llibret electrònic que
0: teniu.
2: Sí, uh-huh. Que encara no el tenim per temes del correu.
0: Però de lectures que prèviament heu escrit vosaltres, heu fet vosaltres un escrit sobre una emoció o...
1: Bueno, això depèn una miqueta del mestre. Nosaltres no vam fer això.
0: Vosaltres què vau fer?
1: Nosaltres, bueno, a primer ens vam enfocar una miqueta més... vam fer una llibreta en cada, després de cada classe. Teníem que explicar com ens sentíem i algun dubte que ens feia el professorat. I després aquesta llibreta li teníem que donar al mestre. Després també parlàvem una miqueta de com gestionar-los perquè ha sigut un canvi molt difícil, és a dir... de no tenir quasi deures, a tenir molts, a tenir molts mestres i això, pues, ha sigut un canvi molt important. També parlaven molt sobre els problemes, perquè bueno, diferents companys i companyes, pues és un canvi molt difícil i hi havia algun que altre problema a classe. També amb els problemes amb algun professorat, si teníem algun problema, ho parlaven. I, pues...
0: Però es parlava jo a l'aula, s'ha dit, participàveu tots.
1: Sí,
0: cadascú fèiem... donava jo la seva opinió o la seva manera de com abordar aquell problema.
1: Sí, ens ajudàvem com a resoldre-ho.
0: Uh-huh. Està bé, està bé. De fet, allò, no sé si sou coneixedors, però hi ha jocs de taula, fins i tot allò per infants, no? Precisament per ajudar a expressar les emocions, no? De vegades allò costa tant, no?, de treure aquestes emocions. A tercer i a quart ja no teniu això, aquest projecte, però tu, Saül, ens has parlat de...
3: Mosaic.
0: Mosaic. Què és Mosaic? És un altre projecte, també?
3: Sí, també és un projecte en el que treballem juntament amb associacions que encara no... Jo almenys no sé quina és, però bàsicament treballem amb l'associació per intentar millorar la ciutat o no ho tinc clar.
0: Són entitats solidàries, potser?
3: Em sembla que sí.
0: Sí?
3: No ho sé.
0: Uh-huh. Dic que perquè crec que, a més, ara s'està fent a Mollet, no sé si sou coneixedors, les Jornades de la Solidaritat, i en una de les sessions participarà precisament l'Institut Gallecs, que donarà a conèixer aquesta col·laboració que fa amb una entitat, amb una ONG que es diu Alcària, i que té a fer diferents projectes. I un d'ells és a Cuba, en el que van participar doncs, persones d'aquí de la ciutat.
3: Sí.
0: Molt bé. És a dir, que no heu fet allò encara massa sessions. Tu saps que tindreu aquest projecte, però encara estàs una miqueta perdut.
3: Sí, sí, tenim poques hores a la setmana.
0: L'abril igual ens pot explicar de què va Mosaic, no?
1: Sí, nosaltres a Quart, per exemple, hem començat ja a com crear la nostra associació. Evidentment no es farà real, però és perquè tinguem una idea com es treballa. Llavors ens hem posat en diferents grups de tres, llavors amb un com llibretet que ens ha donat la professora, hem hagut de seguir com unes pautes, el tipus d'associació, quin paper tindrà cada persona, objectius, activitats, i doncs això, hem fet un llistat, ho hem redactat i d'aquí una setmana o així ho presentarem i cada grup doncs donarà doncs una associació.
0: Que ha de ser una associació que faci alguna acció que reverteixi en la societat.
1: Exacte. Uh-huh. Hi ha associació, per exemple, al meu grup vam decidir fer una associació en contra de l'abandonament animal. També hi havia doncs associacions per ajudar la gent gran, per la fama al món, entre altres coses.
0: Llàstima que no es facin realitat, aquestes associacions, però bé, potser en un futur, arran d'aquesta experiència. En tercer, què és el que vau fer? Una cosa similar?
1: No, a tercer no vam fer Mosaic. Mosaic és d'aquest any, o sigui, és nou. L'any passat sí que vam fer Emocionat.
0: És a dir que Mosaic és tercer i quart, no? Que ho feu, però que és nou d'aquest curs. I què et sembla això que us han dit a les associacions?
1: A mi m'agrada, perquè en teoria, no sé quan, ajudarem altres associacions des de l'escola. I doncs això, com que no ens han explicat gaire, però això, com que ajudarem altres associacions...
0: I aquest projecte de Mosaic, no sé si està relacionat o no té res a veure amb aquest servei que hi ha de cara a la comunitat, aquestes accions que feu des dels instituts, o no?
1: Sí, està relacionat amb el servei comunitari. Sí, l'any passat es feia, però aquest any ho han canviat i en comptes d'anar doncs, a residències o a altres llocs, doncs ho fem des de l'institut.
0: Uh-huh. I en principi bé? Això,
1: sí,
0: aquest canvi?
1: Sí.
0: Sí? Escolteu una cosa, no sé si... com esteu vivint allò, aquests... bueno, portem escassament que 3 setmanes, no?
1: Sí.
0: 3 setmanes
1: sí.
0: De curs.
1: Sí.
0: Hi ha hagut allò, alguna cosa que us hagi cridat l'atenció? Canvis en el centre, en el professorat? Esteu bé? No sé quines expectatives teniu d'aquest curs, abril.
1: Doncs, per exemple, el professorat sí que ha canviat bastant. Molts han marxat i hi ha professors nous, però de moment els professors doncs, treballen bé amb les assignatures. D'expectatives, doncs, no ho sé, suposo poder aprendre nous temes, per exemple, socials. Estem portant, com que estem... portant de nou els socials que fèiem a segon.
0: Uh-huh.
1: Per exemple, a tercer fèiem geografia, mapes, però aquest any a quart estem portant socials a segon.
0: I escolta'm una cosa, i tu, Abril, ja vas definint què vols fer allò en el futur?
1: Sí, m'agradaria fer magisteri de primària.
0: Molt bé. I tu, Saül?
3: Bueno.
0: No sé, aquestes 3 setmanes, com sí, expectatives que et genera el tercer...
3: Vale. A veure, un canvi que sí que també ha passat és les amistats, no? Que al final jo portava primer i segon amb pues, la gent de l'escola, no? I algú que coneixies de vista d'alguna altra classe ara ha acabat a la teva classe. I al final s'acaba convertint, no ho sé, en algú dels teus millors amics, no? Això també...
0: Això altra. Està bé, no?
3: Sí.
0: Uh-huh.
3: I les expectatives de tercer, bueno, mira una miqueta... fins a quin camí em vull portar, a què em vull dedicar. Evidentment, passar de curs, superar-lo, i això ja...
0: Ja és algo... important, i tant.
3: Sí, sí, i no ho sé, una miqueta això.
0: Mm-hmm. És a dir, que l'objectiu és superar el curs, i bé, segons com vagi, doncs bé, l'abril ja ho va tenir més clar, m'imagino que a mesura que vas avançant cursos, cada cop es va definint més, no?
3: Sí, sí.
0: I tu, Houda?
1: Pues jo, de moment, ho porto molt bé, perquè bueno, els mestres també ens estan ajudant, estan repetint temes de l'any passat, pues una miqueta per posar-nos en context. Són 2 mesos de vacances, ens oblidem molt ràpid. I bueno, les meves expectatives, bueno, també passar el curs, passar-ho bé, treure bones notes i bueno, pues, això.
0: Doncs això ja és una bona expectativa. Ara per ara ho veus assolible, sí, no?
1: Sí.
0: Jo crec que la Holda té pinta de ser molt bona alumna, molt aplicada. No sé si ho és o no, però dona aquesta sensació. I tu, Guillem?
2: Doncs jo d'expectatives intento no tenir-ne gaires perquè les expectatives a vegades no són gaire bones.
0: Això què és, com les promeses?
2: No, a vegades les expectatives no són gaire bones i intento pensar, doncs, passo de curs i vaig així tal com va.
0: Sí, sense plantejar-te allò de dir...
2: Sí, sense plantejar-me gaire més del...
0: Tu ets d'allò del carpe diem, allò de disfrutar el moment i, escolta'm, que vagi, no?
2: Sí, okay. I també perquè a vegades no m'entero de les coses i així, llavors prefereixo un...
0: Anar mica en mica.
2: Sí.
0: Bueno, es diuen allò que mica en mica es fa camí, no? Doncs això ja està bé. Si cadascú, en el fons, m'imagino que el que voleu és això, superar el curs, i ja, doncs, s'anirà veient, no?, què és el que passa en un futur. Està bé. Guillem, Saül, Houda i Abril, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquest temps de ràdio. Esperem que també hagi estat per vosaltres una bona experiència, una manera de començar el curs. I si ens retrobem a final de curs, ja ens direu a veure què tal, com us ha anat tot plegat. Que vagi molt bé. Gràcies.
4: Gràcies.
0: Parlàvem allò que un dels projectes que tenen és el Emocionat. Doncs que sapigueu que ara doncs, farem una petita pausa, però justament ara, en l'espai que tenim de psicologia, en el Posa't les piles, parlarem de la tristesa, que també és una emoció. Així que us convidem a escoltar-nos. Fem aquesta pausa i tornem de seguida. No marxeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Junts per Catalunya vol reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i fer que Esquerra i els comuns hagin de votar-ho. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna i no és digne del càrrec. Ho ha dit en la segona sessió de política general que s'està duent a terme aquest matí al Parlament.
2: Desgovern a Catalunya i submissió a Madrid. Aquest és el seu rumb i res fa pensar que el canviarà. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
1: En la rèplica, Illa els ha demanat que s'assumin al Pacte Nacional per l'Educació i a mesures d'habitatge tant a Catalunya com a la votació del divendres al Congrés dels Diputats. I pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el Congrés decidirà avui si retira la immunitat a l'exalcalde d'Altafulla i actual diputat per Sumar en Comú Podem, Félix Alonso. El Tribunal Suprem el vol investigar per un presumpte delicte de prevaricacions. Amplia aquesta informació la Carol Cubota d'Altafulla Ràdio.
3: Les factures emeses pel despatx d'advocats de l'exconseller Salvador Milà o per la consultora de l'exdirigent d'Iniciativa Catalunya Verds Joan Herrera i el diputat republicà Joan Ignasi Elena són les que estan sota sospita, principalment. Segons el jutge, hi ha indicis suficients que es va cometre un delicte de prevaricació administrativa perquè es van signar contractes menors que es van allargar irregularment en el temps. El magistrat del Tribunal Suprem, que ara el vol investigar i que ha demanat un suplicatori al Congrés per fer-ho, sospita que Alonso va usar la fórmula del contracte menor per serveis recurrents per evitar fer una licitació pública i de lliure concurrència. Els fets daten de 2017, quan era alcalde d'Altafulla. El tribunal va obrir formalment la causa l'abril passat i després de prendre declaració a l'exalcalde, el magistrat instructor va elevar al Congrés el suplicatori, que es debat aquest dimecres i que pot acabar amb la retirada de la immunitat d'Alonso perquè el Tribunal Suprem el pugui jutjar. L'exalcalde, per la seva banda, manté que les contractacions van ser legítimes i nega haver comès irregularitats.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que en alguns els mantindrà per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès també 864 avisos diferents. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
6: Sí. On el puc escoltar?
5: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: Sabies que...
1: Alguns llangardaixos poden respirar a través de la pell de la llengua. Un exemple especialment sorprenent és el llangardaix de llengua blava, que utilitza la seva llengua no només per detectar substàncies químiques, sinó que també pot absorbir una petita quantitat d'oxigen a través de les membranes humides de la boca. En alguns rèptils, aquesta capacitat forma part d'un sistema respiratori complementari. Quan l'animal està en situacions en què respirar normalment és difícil, com quan es troba sota l'aigua o té les vies respiratòries parcialment bloquejades, l'intercanvi de gasos a través de les membranes humides pot proporcionar una mica d'oxigen addicional. No és una respiració comparable a la dels pulmons. La quantitat d'oxigen que poden obtenir d'aquesta manera és limitada, però pot marcar una diferència important quan l'animal necessita mantenir-se en vida durant períodes de baixa disponibilitat d'aire.

0: Avui us hem dit que en començar, que a la tardor ens agrada... Bueno, hi ha moltes persones que ens agrada allò, el tema dels colors, de la natura i tal, però que és veritat que els bioritmes sembla que estiguin una miqueta més baixos. I no sé si és per això que la Teresa ens ha proposat en el dia d'avui parlar de la tristesa. Bon dia, Teresa.
1: Bon dia.
0: M'has dit que no.
1: No.
0: Però sí que... Bueno, no sé, jo tinc la sensació que és una època de l'any que les... No? Que les persones estan així com...
1: Bueno, perquè s'acaba l'estiu, no? L'estiu que
0: és una mica...
1: Les vacances, la rutina, torna a la rutina. Suposo que és per això. També l'ambient, clar, no és el mateix el sol que pica que no pas.
0: Bueno.
1: Però la tardor és molt maca.
0: Sí, no, si jo deia, sí, és molt bonica i sobretot poder sortir a la natura i veure doncs, aquesta varietat de colors, però sí que és veritat que sembla que sigui una època més de recolliment,
1: més de l'àmbia,
0: no?
1: Sí. Sí, sí.
0: No sé.
1: Bueno, també el Nadal és temps de joia i alegria, i la gran majoria ni joia ni alegria.
0: Bé, la Teresa és psicòloga, és Teresa Prades, una de les psicòlogues que trobem al Centre de Psicologia Psicotrés de la nostra ciutat. Es troben al carrer Francesc Cambó, número 19, i el telèfon de contacte és el 93 570 45 18. El repetim, 93 570 45 18. Si prèviament voleu consultar els serveis que ofereixen, podeu entrar a la pàgina web psicotres.net, aquest 3 amb número, psicotres.net, i també són presents a diferents xarxes socials. Dèiem també avui que hem tingut sempre, abans de l'espai de psicologia, tenim la visita d'alumnes de diferents centres educatius, i ens parlaven a alumnat de l'Institut Gallecs que aquest any tenen un projecte d'aquests transversals que es diu Emocionat, i que parlen precisament de les emocions. I els he dit, doncs, veus, avui parlarem d'una d'elles, de la tristesa. No?
1: Que trist que s'hagi de parlar de les emocions en les escoles i instituts, eh?
0: Sí?
1: Sí, jo crec que sí. Perquè indica que moltes vegades aquests temes s'han deixat de banda i anem molt a lo que és material. I, és, bueno, i que a casa no es parlen d'aquestes coses.
0: Mm. En tot cas, si s'han adonat allò des dels centres que és important que es parli, també
1: sí.
0: És important que es faci.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. No, jo crec que fomentar l'empatia també, el posar-se en el lloc de l'altre, ajudarà molt a evitar situacions de bullying i situacions d'aquestes de gent que no s'estima i gent que no es valora. Jo crec que és important, sí.
0: Què hem d'entendre per tristesa?
1: Bueno, la tristesa correspondria a el que popularment és un sentiment negatiu, no? Vull dir, no pots estar trist, perquè si estàs trist, bueno, això incomoda molt. Llavors, la tristesa és aquell sentiment que tu tens, aquella emoció, quan algú no acaba de funcionar, quan t'ha passat alguna cosa, quan tens una història de vida que, bueno, pues no ha sigut la bona, no?, de negligència, d'abandó, de situacions, relacions que has tingut que no t'han acabat o que t'han fet mal. Llavors, depèn del tipus de tristesa que sigui, no? Llavors, és un sentiment que ningú, per exemple, és típic dir, va, no estiguis trist, no? I millor t'ha passat alguna cosa que, ostres, per què no haig d'estar trist, no? Uh-huh. I puc alliberar-me el meu sentiment, no? Pues si m'ha passat alguna cosa o jo el que he perdut una persona, un accident o el que sigui, i necessito i tinc aquesta tristesa, per què no haig d'estar trist? Necessito un temps per fer aquest dol i necessito un temps per estar pues, apagat i no revolcar-se en aquesta tristesa, però sí que dir, bueno, pues estic trist, reconec que ho estic, valoro que ho estic i a partir d'aquí pues, tinc el meu temps per anar-me sortint.
0: I el tema de la tristesa no és que estiguis tota l'estona plorant,
1: no.
0: Però sí que igual doncs t'aïlles més, no?
1: Bueno, és una sensació de no encaixar, no? De necessites estar sol, de relacionar-te al mínim o a vegades tenir espais de no relacionar-se, no? Precisament per això, perquè si et relaciones, si estàs en un espai que hi ha més persones, no pots estar trist perquè tampoc et deixen estar trist, no? Vull dir, si tu estàs en un espai envoltat de persones que et permeten tenir aquest sentiment, entenen que per les circumstàncies tu has estat trist i t'ho accepten, és molt més fàcil, no? Però això no passa. Quan estàs amb algú, se suposa que sempre has d'estar content i alegre, no? I tot és happy guy i tal, no? I llavors, al final, el que fas és dir, bueno, pues, per estar en una situació de que no podré estar com jo vull, hauré de somriure sense tenir-ne ganes, doncs prefereixo aïllar-me, no? Però no té cap per què necessàriament plorar, que també pot ser, no? Mm-hmm. Però, bueno, suposo que també plores en un moment més primari, no? Llavors ja és com, bueno, ja has plorat, ja has buit, ara toca elaborar i acceptar de, bueno, m'ha passat això, puc estar trist, necessito estar trist i a partir d'aquí ja anirem sortint-ne.
0: I és curiós, no?, com socialment això que ens comenta la Teresa és com allò de dir, bueno, sí, entenc que puguis estar trist, però va, aixeca l'ànim.
1: Exacte.
0: Però perquè, i dius, perquè escolta'm, ens incomoda... si m'entens, deixa'm...
1: No, sí. És que el problema és que ens incomoda. Mm. Ens incomoda igual que quan vas al tanatori i has de donar pes. En una situació que hi vas perquè ho has de fer, perquè socialment ho has de fer i perquè també vols acompanyar aquella persona, però és una situació de dir, bueno, què dic, no? I llavors és una situació incomoda. I llavors la tristesa és una sensació que també que no, els que estem mirant pues, no sabem què fer realment, no? I llavors per això ho anem evitant. Mm-hmm. Però clar, per la persona que ho està vivint, d'alguna manera et veus obligat a fer bona cara, no? I el fet de fer bona cara està dient que, bueno, és un treball que tu fas emocional molt fort i que llavors arribes a pensar, ostres, pues, potser és veritat que no has d'estar trista, que no és per tant, tal, no, no, sí que és. Si per tu és per tant, accepta aquest sentiment i parla'n i elabora-ho, no? I els altres que diguin el que vulguin.
0: Mm-hmm. Escolta'm una cosa, clar, m'imagino que, com totes les emocions, cadascú la sent d'una manera, no? I hi ha diferents graus. I el problema és quan aquesta emoció, en principi, hem dit, bueno, es viu com a negativa, tot i que és necessària, no? Uh-huh. I s'ha de passar per aquest procés, quan això s'enquista, no? Queda allà, que no te n'en surts, que aquest aïllament es perllonga massa temps, no?
1: Sí, aquí està el problema. És a dir, tu pots estar trist perquè t'ha passat alguna cosa o perquè has viscut una situació traumàtica. El problema és quan aquesta tristesa es prolonga al llarg de mesos o anys, no? Sí que és veritat que cadascú té el seu ritme i no es pot dir, pues mira, la tristesa ha de durar de tant a tant, no? Cadascú ho viu com pot. El que sí que és veritat que necessites valorar aquest sentiment, però a més elaborar, no? I fer coses per una mica anar lluitant per tornar una mica a la normalitat, no? Pensar, bueno, elaborar-ho, però també fer coses per sortir. Quan això es prolonga al llarg del temps i ja està afectant a la teva vida, perquè una cosa és que t'aïllis socialment durant uns dies, unes setmanes, mesos, però clar, quan ja ho fas per norma, ja et deixes de... o intentes treballar des de casa, intentes evitar pues, situacions socials, et diuen de sortir i no... o no fas, deixes de fer les activitats que tu feies abans, no? A partir d'aquí sí que s'ha de treballar. Aquí hi ha un problema. És com tot, no? Vull dir, tot en mesura, és com el dol. Vull dir, has de patir el dol, i el dol cadascú és personal i dura el que cada persona considera, però quan això s'allarga en el temps, aquí ja tens un problema, perquè al final no acabes avançant, i això et va frenant, i llavors et perds moltes oportunitats.
0: La Teresa comenta, no? Has dit allò en diferents moments, no? Has d'elaborar aquesta tristesa, no? Però clar, això una persona adulta igual sí, però un nen...
1: Bueno, el
0: un
1: nen,
0: infant, allò de dir que el veus així...
1: Però té altres recursos. El nen ja necessita l'adult per ajudar-lo a interpretar què és el que està sentint, donar paraules. En el moment que tu dones paraules al sentiment que tens, és com un alliberament, no? És quan les coses que no tenen paraules, que no es poden, és complicat superar-les, no? Llavors, amb el nen, tu el que fas és intentar donar paraules al que està sentint, que parli, també a través de jocs, a través d'activitats, és una altra manera de fer a través de dibuixos, per exemple, o de l'expressió artística, això també en adults també funciona. Llavors, a partir d'aquí tu li vas com dirigint, no? Vull dir, aquest sentiment que tu tens té aquest nom, és degut a tal, no? Tens dret a estar trist, i llavors, a partir d'aquí, donar-li eines al nen perquè vagi parlant a la seva manera, clar. Mm-hmm.
0: Comentaves, Teresa, que cadascú té els seus tempos, per superar, doncs...
1: El tema dels nens, sí. Clar, a la societat en la que estem, intentem estalviar-los. Per exemple, es mor algú, quants nens veus que hi ha en els enterros? Molt pocs. Uh-huh. I és una cosa que intentem evitar, evitar el dolor i evitar la situació i evitar la mort, no? Per exemple, i això és un error perquè al final la mort forma part de la vida i el que tu no pots fer és intentar evitar-li perquè al final no ho acaben, no saben com gestionar perquè arribarà un moment que no ho sabran gestionar. Llavors, bueno, és acompanyar-los, tampoc rebejar-se'n allà, però és acompanyar-los en aquest procés, és a dir, bueno, forma part de la vida.
0: Ara em ve al cap que justament avui la nostra convidada ha estat una representant de Mollet contra el Càncer, perquè comentàvem això, no? Doncs que aquest mes d'octubre és el Dia contra el Càncer de Mama i faran una activitat. I llavors parlàvem en veu alta de si era important allò amb els infants quan a la família doncs, es dona un cas de càncer, si és important comunicar-ho, no?
1: Sí.
0: I llavors, bé, l'Anna, la persona que ens ha acompanyat, diu, per la meva pròpia experiència, diu, jo penso que sí.
1: Evidentment, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Diu, clar, tot és molt respectable, no?, si algú no vol, però...
1: No, i que a vegades, doncs, bueno, llavors és el que dèiem, no?, de la tristesa incomoda, explicar aquestes coses incomoda, no? Llavors, com és utilitzar un llenguatge que el nen pugui entendre i estar atents a les seves preguntes. A veure, el nen veu coses rares i llavors hi haurà nens que no voldran saber res... però hi ha nens que sí, no? Llavors és una mica estar atent quina necessitat d'aquell nen, si li pots... Però jo crec que s'ha de parlar totalment. Mm-hmm. Avisar-los prèviament, tampoc a mesura, ja dic, amb un llenguatge que el nen pugui entendre.
0: Tenim allò eines per ensortir-nos d'això que dèiem, no? El problema rau quan aquest sentiment, aquesta sensació de tristesa es queda amb nosaltres durant...
1: Mm-hmm. El primer de tot és validar el sentiment, validar que tens, que et sents trist, que tens dret a sentir-te així i que necessites un moment... moment, vull dir, un temps que tu ja diràs, per estar, per elaborar, per pensar, ostres, m'ha passat això, em sento així, trobo a faltar aquella persona o trobo a faltar la relació o que sigui, i a partir d'aquí fer coses que tu t'omplin, no? Que omplin aquest buit, perquè al final és un buit que tu tens, no? D'aquella persona, la relació, la feina, el que hagi marxat, i tu tens aquell buit i necessites omplir-lo. Llavors començar a fer cosetes, ocupar la ment, ocupar el cos també, sempre que diem activitats esportives, anar a caminar, no? La relaxació, el ioga, totes aquestes situacions van molt bé perquè tu necessites, en aquest moment necessites tranquil·litat. Uh-huh. Clar, el problema ja és més quan la persona porta una tristesa crònica, no? Una persona que ha viscut o que ha perdut els pares o que ha viscut una sensació d'abandonament per part de la família o se sent rebutjat. Clar, tot això ja és una mica més elaborat, no? De sortir-se.
0: És que segurament més enllà de la tristesa hi ha altres coses.
1: Exacte. Exacte, llavors aquí ja és més complicat, però la persona que està trista doncs, perquè ha passat alguna cosa, doncs a partir d'aquí sobretot és això, acceptar, bueno, estic trist i no passa res per estar trist, vull dir, ja et passarà, és igual que si odies algú, no passa res per odiar aquella persona, és un sentiment totalment vàlid perquè tu et sents així i bueno, no t'has de quedar en aquell moment, en aquell sentiment, però sí que ho has d'acceptar, que ho tens i que no passa res.
0: Mm-hmm. Hi haurà persones que igual sempre diem, no? Si tens una xarxa social important al teu entorn, és més fàcil en sortir-se, no?
1: Xarxa social que t'entengui.
0: Que
1: t'accepti
0: com és, com tu ets.
1: Com tu ets i que t'accepti que, ostres, aquella persona té dret a estar trista. Mm-hmm. No et convé tenir amics que et diguin vinga, va, anima't, va, vine, que t'ho passaràs bé, tal. Que no, que necessito estar sola o sol.
0: No, ho deia en el sentit de que de vegades un es pot sentir culpable, no?, de crear noves relacions, com si diguessis, mira, no?, ha marxat o ara s'ha quedat, no?, i ara ja... té una altra relació, sembla que substitueixis... Això no està gens malament, tampoc, no?
1: No. A veure, si tu prèviament... El que està malament és...
0: Que has trencat una relació.
1: Trencar una relació immediatament iniciant una altra. Ah, aquí l'has fastidiat ja, perquè tu... Clar,
0: no t'ha donat temps, allò.
1: Clar, és que quan trenques necessites un temps per elaborar, no?, per assimilar què ha passat i, no?, i fer una petita reflexió. Si vens una parella, doncs, evidentment has de refer la teva vida, no quedaràs sempre... Però clar, canviar una relació per una altra no acostuma a anar bé.
0: Mhm. És a dir, que tot s'ha de fer allò...
1: Donar tot el teu temps. Bueno, doncs has trencat, bueno, què ha passat, com et sents, estàs trist o no, o estàs content perquè t'has alliberat d'aquella persona, però no inicis una altra relació perquè la base ja és dolenta. Clar.
0: És a dir, sobretot allò, donar-se temps.
1: Sí, jo crec que sí, que no hem de precipitar-nos.
0: I de vegades m'imagino allò, si, això que dèiem, no? Si no te n'en surts, tenir un escoltador, escoltadora, sí, no? Aliè al teu entorn, de vegades també va bé, no?
1: Exacte.
0: Que per això també esteu els professionals, no?
1: A vegades hi ha persones que venen i que estan tristes o estan deprimides i millor és l'única persona amb la que li pots dir, perquè al seu voltant no accepta que aquella persona estigui trista. I llavors ens fan tot d'activitats per motivar-lo, vinga, va, surt d'aquí, no sé què, vine... I al final aquella persona, pues, per no dir que no, perquè no s'atreveix a dir que no, va, però ho passa fatal. Llavors millor va amb un psicòleg o psicòloga i llavors amb aquella persona, pues, estic trista, vale, pues, molt bé, tens el dret d'estar trista, no?
0: Uh-huh. I no has de fer res en especial? Allò... Bé, has d'anar...
1: Depèn de lo que... Clar, sí, sempre és ajudar a elaborar, sobretot quan és la mort d'algú, quan has perdut una relació... Sempre és ajudar a elaborar que passi aquell temps, no? Llavors, si hi ha més coses, doncs llavors s'incideix, no? Si hi ha un patró de... Doncs mira, estableixo relacions tòxiques o relacions que no em convenen, doncs comences a treballar tot allò. Mm-hmm. Depèn de la persona.
0: Bé, doncs, en tot cas, que sapigueu que si teniu aquesta sensació, aquesta emoció, no?, com és la tristesa, que també s'ha de deixar temps per viure-la, no?, i si no se n'en sortiu i necessiteu, doncs, això, un escoltador i que us ajudi a elaborar el per què, no?, i perquè no acabeu de sortir d'aquest sentiment, mm-hmm, doncs, llavors sí, us adreceu a un professional, sí, sí, o, doncs, això, com la Teresa, per
1: sense
0: exemple.
1: Sense cap mania.
0: Sense cap mania, exacte. Ens hem de trencar tabús, de molts temes, entre ells el de poder expressar-nos allò lliurement, en aquest sentit,
1: exacte,
0: dels sentiments.
1: Sí, sí.
0: Teresa, ho deixem aquí.
1: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A
0: que
1: tu.
0: Vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: salutacions. Són 2:15, us parla Joel Gascón. Les jornades solidàries de Mollet han entrat en la seva segona setmana amb la mirada posada a Gaza. El Centre Cultural La Marineta acollia aquest dimarts la conferència Navegar cap a Gaza, protagonitzada per Manaya Lasnier, activista i participant en una de les missions de la Global Summit Flotilla, que va compartir en primera persona la seva experiència durant la missió i les conseqüències que va tenir tant pels participants com en l'àmbit polític. Lasnier també ha posat l'accent en la dimensió més personal de la missió. Segons el seu testimoni, ha comentat que ell va tenir sort en comparació amb altres companys que haurien patit lesions físiques, situacions de forta pressió psicològica i de tensions.
1: Jo vaig tenir prou sort, però tinc camarades que han tornat i han estat hospitalitzats, cames trencades, costelles trencades, molta gent que no té sensibilitat a la mà de tan fort que ens han apretat les brides, vull dir, de pes, molta tortura psicològica també, de moure'ns constantment, d'humiliacions, etc. I a més que ens van portar a una presó al mig del desert que havia servit de camp de concentració per palestins durant molts anys, i allà dins veies totes les parets escrites en àrab, que estava amb altra gent que parlava àrab, i deien, no, això és una persona que està dient que si algú llegeix això, que cuidi del seu fill, o coses així, coses com molt impactants.
0: Un altre dels eixos de la conferència ha estat el paper dels mitjans de comunicació. Lasnier ha explicat que els participants eren conscients abans de sortir de l'exposició mediàtica que tindria la missió, però que la dimensió que va adquirir la cobertura va superar totes les expectatives. I Espia Dimonis i Vall de Diables celebren aquest dissabte el tercer aplec de Malabars, que comptarà amb la participació de 4 colles convidades, 3 d'adultes i una d'infantil. L'activitat arrencarà pels vols de les 5 de la tarda amb la cercavila infantil des de la Dona d'Aigua a la Rambla Fiveller fins a Pruneres, on a 3:15 es faran tallers per infants i hi haurà servei de barra. En aquest sentit, Estela Fabra, representant del Vall de Diables, ha explicat en què consisteixen els lluïments.
2: Cada colla prepara una coreografia de fins a 3 minuts amb una música específica, i són lluïments, diguéssim, és algo més de veure, eh? No és un espectacle pensat per interactuar, sinó més per gaudir, no? Del final d'una proposta que és més artística, no? que són els malabars de foc, i que cada vegada van millorant més. Bueno, jo parlo per la de Mollet, que és la que conec, i tenen, pues, una proposta de molta qualitat, eh? Perquè al final fan coses supercomplicades que poca gent, no? seríem capaces de fer-les.
0: A les 7 de la tarda tindrà lloc aquesta cercavila adulta des de Prat de la Riba fins a Pruneres per tal de donar, com escoltàvem, aquest inici als lluïments a partir de les 8 del vespre. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
3: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rogallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondinar és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb. Formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que a Fraga rondinar també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
2: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat avui la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà al tram entre Glòries i Can Jaume Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 del metro fins a Besòs per enllaçar després amb la T4. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. L'Ajuntament de Berga lamenta la decisió i reivindica el centre com un equipament de referència a la comarca. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. El 112 ha rebut un total de 1.788 trucades en referència a les pluges.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició, diumenge a 11:15 del matí.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llo. Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 717, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Durant l'any 1906, per iniciativa de César August Torres, llavors president del Centre Excursionista de Catalunya, va anar prenent la idea de construir una xarxa de refugis de muntanya, tot començant pel cercle d'Ulldeter. Al maig de 1906 es decideix fomentar una subscripció per ajudar a pagar la construcció. El projecte i l'execució de les obres van a càrrec de la secció d'arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya, sent dirigida pel seu president, l'arquitecte Jeroni Martorell. A finals de juny del mateix any, una comissió, juntament amb veïns de Set Cases i el paleta de Camprodon, senyor Pagès, van pujar al Pla d'Ulldeter, escollint finalment un pla dalt d'un turó a uns 100 metres de les urgències del naixement del Ter. El lloc era també molt adequat pel fàcil accés als pics de bastiments de la Dona i del Gra de Fàjol, així com per iniciar la travessa a Núria o Carençà a través del Coll de la Marrana a l'oest o cap a Mentet, al Costa Bona i al Canigó a l'est. L'Ajuntament de Set Cases volia cedir els terrenys gratuïtament, però indagacions del centre van trobar que els terrenys pertanyien a l'Estat. A través d'una instància enviada al Ministeri de Fomento el 18 de juny de 1907, es demanà la concessió o el permís per ocupar una hectàrea de terreny a fi de construir-hi un xalet refugi. Després de moltes gestions i esforços per vèncer la burocràcia ministerial, el juliol de 1907 s'obtingué l'autorització junt amb la d'aprofitar la pedra i la fusta que hi existien. A principis d'agost, el senyor Pagès, mestre de cases encarregat de les obres, i la seva brigada de 15 persones van començar a bastir la barraca on allotjar-se com a pas preliminar a la construcció del xalet refugi. A finals de setembre de 1907 calgué parar els treballs fins al 5 de juliol de 1908 degut al fred i al mal temps. Aquell moment ja hi havien les parets fins arran del primer pis i els arcs de descàrrega que haurien de suportar la volta d'aquest. Tot i el mal temps d'aquell estiu, el 13 de setembre de 1908 van poder celebrar la festa de la Rabellosa, commemorant l'acabament de la coberta sense cap incident. El mal temps de l'estiu de 1909 va obligar a posposar la inauguració fins al 25 de juliol d'aquell mateix any, així com l'inici de les obres del segon mòdul de l'edifici per a traginers i cavalcadures. El xalet refugi tenia una planta baixa de 160 metres quadrats i dos pisos, amb una espaiosa sala menjador, cuina, lavabos i dormitoris per a una vintena de llits. La base de la construcció era de maçoneria i ciment amb bigues de ferro. La Societat General de Asfaltos y Cementos Portland, és a dir, l'ASLAN, de la Pobla de Lillet, va donar 200 quintars de ciment pel projecte. Tot el material, excepte les pedres, es pujava des de Camprodon amb corrues de mules. Abans del mes d'agost de 1907 ja s'havien reunit 9.903 amb 90 pessetes. A banda del mateix centre i alguns dels seus socis, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona van també contribuir amb 2.470 pessetes cadascun. També van contribuir els ajuntaments de Camprodon, Sant Joan de les Abadeses, Ripoll i Ribes de Freser, així com el Cercle del Liceu, la colònia d'estiuejants de la burgesia barcelonina a Camprodon, i llavors el centre va organitzar festes, un parell al Parguell, un al Frontó Comtal o el primer torneig català de futbol, a fi de recollir diners per la construcció del xalet refugi. A finals de l'estiu de 1908 ja s'havien reunit 21.377 amb 90 pessetes. El cost total del projecte, segons la memòria publicada pel mateix SEC, el 1914, pujar fins a 48.178 amb 62 pessetes. Per fer-vos una idea del que representava, el mateix refugi, un dinar o un sopar costava 3 pessetes amb 50. A partir d'aquí, qui vulgui que faci números. El Servei de Restauració i Administració es confia al senyor Antoni Rigat, fundista de Camprodon, mitjançant tarifes fixades pel centre. 3,50 el dinar o el sopar. Pessetes, evidentment. I 2,50 pessetes per dormir els no socis. I 1,50 els socis. El 18 de setembre de 1902 es donà per acabada la temporada a causa de les primeres nevades. L'explotació del xalet refugi havia proporcionat un benefici de 121 pessetes. Aquest primer refugi d'Ulldeter, situat a la part alta del circ, a 2.393 metres, es va obrir el 25 de juliol de 1909, essent el que es considera el segon refugi de muntanya dels territoris catalans, després del xalet de Cortalets, al massís del Canigó, inaugurat el 1899, i el primer construït a l'estat espanyol. Construït amb estil noucentista, va estar obert fins a la Guerra Civil, quan va quedar tancat. Després de la guerra va quedar abandonat i posteriorment va ser parcialment dinamitat en el context de la lluita contra els maquis. Amb el temps va quedar enrunat i actualment només queden dempeus algunes restes amb una placa commemorativa. El 29 de juny de 1959 es va inaugurar el nou refugi d'Ulldeter, situat a 2.221 metres a la part baixa del circ. És el refugi que, amb les reformes i millores posteriors, ha arribat fins als nostres dies. Durant aquests darrers programes hem parlat de refugis, però què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes? D'això en parlarem a partir de la setmana que ve.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: Per les activitats de la primera setmana d'octubre, pel dia 1 d'octubre tenim una activitat del grup dels dijous que anirà a la Canal del Rejant, a la Mola, a Sant Llorenç d'Amunt. El vocal és en Carlos Rivilla. La sortida és al pavelló de Barriera Seca a 8:15 del matí. El dia 3 hi ha marxa nòrdica. Es anirà al mirador de la Bunyola i al mirador del semàfor des del Mas Blau, al delta del Llobregat. La sortida és a les 7:30 de l'estació de Mollet-Sant Fost. Fins aquí les activitats de la primera setmana d'octubre.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

La bona música a Music Calaix.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Jorg Ascon. L'alcaldessa de Mollet ha anunciat a la nostra emissora que es preveu que avui dimecres, dia 30, es pugui reobrir el trànsit la rotonda de Pruneres, tancada per les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. La intenció, doncs, és que es pugui obrir el trànsit durant el dia d'avui.
1: I ara el que estem preveient, si tot va bé i quan, si ho acabem de tancar i és possible a nivell tècnic, sí que intentarem que aquest dimecres dia 30 la rotonda de Pompeu Fabra, allà on tenim el pavelló de Riera Seca, ja es pugui obrir a la circulació. En tot cas, és una cosa que hem d'acabar de valorar a nivell tècnic, però treballem amb aquesta data de possible obertura de la rotonda del pavelló, no? Que l'entenem, aquella rotonda que separa el Parc de les Pruneres amb el pavelló. Esperem que la puguem obrir, com deic, aquest dia 30, el trànsit, que també és un eix doncs, molt, molt important.
0: Les restriccions a la rotonda i al carrer de Ramon Casas van començar el 9 de setembre amb una primera fase prevista de 3 setmanes. Durant aquest temps, el carrer Ramon Casas només ha permès accedir a l'aparcament de Pruneres i als guals privats, i els conductors que volien anar al centre des de Pruneres han hagut de buscar camins alternatius. I Mollet ha fet un pas endavant en matèria de salut mental, i és que el consistori ha aprovat provisionalment en el ple de setembre el Pla Especial Urbanístic per construir el nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès. El nou equipament està impulsat per la Fundació Sanitària Mollet i agruparà tots els serveis que la institució ofereix en l'àmbit de la salut mental. Per Mollet això implica situar-se com a capdavanter en salut mental i oferir un servei a tota la comunitat. Així ho ha explicat Raül Broto, primer tinent d'alcaldessa a l'Ajuntament de Mollet.
2: Començar la construcció el més aviat possible, i és que fa temps que en parlem de salut mental aquí al ple i en general a la nostra societat, especialment des de la pandèmia, i és que és una necessitat millorar tots els recursos que a la nostra ciutat destinem a millorar els serveis en aquest àmbit.
0: El nou institut es construirà al solar del costat del campus de la Fundació a la Ronda dels Pinatons. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
1: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat també modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
2: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. I pel que fa a aquesta qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge insuficients i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà, volíem dir, el tram entre Glòries i Can Jaume d'Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 i també la T4 al Maresme o Selva de Mar. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. Tot i això, per demà també s'han activat alguns avisos per intensitat de pluja d'un nivell 4 sobre 6 a diversos punts del país. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
2: Sí, on el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas. Andalucía.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu. Mollet al dia. Es preveu que aquest dimecres es pugui reobrir el trànsit la rotonda de Pruneres, tancada per les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. I la CIR del Baix Vallès torna al cap de camp Antiquet de Mollet després del trasllat a la Florida. El servei recupera el seu emplaçament habitual després de mesos al cap de la Florida de Santa Perpètua per les obres del cap de Planellador. I les jornades solidàries s'han presentat oficialment aquest dimarts amb la conferència Navegar cap a Gaza, protagonitzada per Manaya Lasnier, activista i participant en una de les missions de la Global Summit Flotilla, en el que ha explicat la seva experiència. I Espiadimonis i Vall de Diables celebren aquest dissabte el tercer aplec de Malabars. Comptarà amb quatre colles convidades. A les 5 de la tarda es farà la cercavila i els lluïments a les 8 del vespre a Pruneres. Això i més d'aquí mitja hora, l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.

0: Hola, molt bon dia a tothom. Un altre dimecres més tornem a estar amb vosaltres, amb tots vosaltres, amb el programa de la nostra gent gran. Avui us acompanyem, com sempre, la Concepció Moix.
1: Sí, i, bon dia.
0: I jo mateixa, la Vicent Rodríguez. Som aquí per parlar-vos de temes que esperem que resultin del vostre interès. Si teniu interès pel nostre programa, us podeu adreçar a l'Espai Sant Jordi i la Sílvia Tavíos, molt amablement, us informarà. Com de costum, i abans de començar en els temes triats, donarem pas a l'agenda d'aquesta setmana. Som-hi!
1: Pues comencem. Sí, començarem. Dimecres, bueno, no, ja, sí, encara hi ha una cosa que es pot fer avui, perquè començarem el 30, per acordar, és avui mateix, però sí, el 30 de setembre, que és avui, hi ha una Miró les Galeries del MAU, hi ha un cicle Miró Art Territori, que són 20 diàlegs, de 20 museus. Això es farà a les 7 de la tarda, pot ser interessant. Llavors ja passem el dijous, 1 d'octubre. Sona Mollet, es farà a les 7:30 a la plaça Plat de la Riba. L'Ajuntament de Mollet és el que ho organitza. Divendres 2, policia municipal als barris. Això ho heu de consultar, els horaris, en el barri de l'estació de França, davant de l'estació, és això, Això no ho haureu de consultar, els que vulgueu anar-hi, per què és el que us volen dir o el que es faran, que això és algo que es veu que es fa als barris. El divendres 2 d'octubre, taller Bibliolab, ferides de pel·lícula, especial cine de terror, Halloween. Allà passem el divendres, dia 2 també, conèixer la cultura guaraní, informació, imatges, jornades solidàries. Això es farà a les 7:30 al Centre Cultural La Marineta. A les 7 de la tarda, al Centre Cultural també de La Marineta, del Vallès, informació, això és el mateix que us havíem dit abans, que hi ha la informació i reserves de places, o sigui que per poder-hi anar i participar. Divendres 2 d'octubre, Paula Vilà, Quintet Sona Mollet. Això es farà al Mercat Vell a les 9 de la nit. Després ja és bastant llarga aquesta vegada,
0: El divendres ja, sí, el divendres sí, hi ha molta cosa.
1: Divendres també, directe al Cívic, això serà rock, a les 9 i mitja. Això es fa a Can Petiquet, al Centre Cívic. Allà passem el dissabte, 3 d'octubre, Mercadillo de segona mà. Això es fa, això ho fa la Unió Associació Social del Rastrillo de Mollet. Per això deu ser, sí, comença a les 9 del matí. Allà passem, bueno, continuem amb el 3 d'octubre. Descobrir una tarda de naturalesa en els gallec, això, els gallecs.
0: En gallecs.
1: En gallecs, sí. A les 6:30 és l'inici. Bassa de Can Benito, just passat el pont de l'AP7. Dissabte 3 d'octubre, 20 dies de... dia... no sé, això exactament no sé com... diu, dissabte 3 d'octubre, 20 dies... Cicle Miró Art, territori de 20 diàlegs als museus. És continuació per el que us han dit, que també sí, havia sigut el dia 30 d'octubre. Dissabte 3 d'octubre, aplec de malabaris. I això, sí, es fa al Parc de les Pruneres. Ball de diables i espantadimonis.
0: Tenen per triar. A les 19 hores.
1: Sí, a les 19 hores, mare
0: Després,
1: meva.
0: El dissabte 3 d'octubre, també, es fa fan ball de saló al Mercat Vell, Associació de Balls de Saló. El diumenge, dia 4, al Mercadillo Coleccionistes, consulteu horaris, l'Avinguda Llibertat, Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. El diumenge 4 d'octubre, també, dia del soci de l'entitat Tradicions i Costums. Consulteu horaris, part de les Pruneres i Tradicions i Costums. El diumenge 4, també, d'octubre, marxa culturista, Pelegripi, a les 8, sortida de l'avenida Teixidores, Club Ciclista Planellador. El diumenge fan bastantes coses, totes
1: també,
0: dies.
1: No? Sí.
0: Sí. Diumenge 4, Bon Voyage, Orquestra Ortemis. Sona Mollet, a les 11:30, Teatre Municipal de Can Guma, Ajuntament de Mollet del Vallès, a les 17:30, Espai Sant Jordi, Associació de Persones Grans d'Espai Sant Jordi. Dimarts 6 d'octubre, xerrada Objectiu la Pau en Colòmbia i Filipines, Jornades Solidàries, 18:30, Centre Cultural La Marineta, Ajuntament de Mollet del Vallès, és gratuït. Dimecres 7 d'octubre, per últim, Club de Lectura Entre Línies, els jugadors de Wix, de Vicenç Pagès. A les 19 hores, Biblioteca Can Molà, Jordi Soletura, Ajuntament de Mollet, requereix inscripció prèvia. Llavors, volem parlar ara sobre això dels poetes grans, que és el 19 de novembre. De novembre. Es farà, és un dijous, i es fa aquí al Lledoner, aquí baix al Lledoner. És important saber que això dels certàmens de poemes van ser fa molt, molt temps anomenats els Jocs Florals. Jocs Florals i també Jocs de la Gaia, ciència. És un certamen literari institut de la Gaia de la ciència. Recollir l'expressió creativa de les generacions que són els nostres pares i mares, o avis i àvies, és tot un signe de dignitat col·lectiva. I de respecte, l'Ajuntament, des de fa més d'un quart de segle, recull poemes i aposta per la cultura en la trobada dels poetes grans. Després de diverses tentatives, el 1393, per desig del rei Joan I, el consistori de la Gàlia Ciència es va instaurar a Barcelona fins a la darreria del segle XV. Sota l'auspici dels monarques catalans-aragonesos, l'acte de lliurament de premis es celebrava al Saló de Cent a l'Ajuntament de Barcelona. I ara us explicarem una miqueta de lo que fem i de lo que fem i de lo, les sedes que es fa poesia aquí a Mollet.
1: Sí.
0: Parlarem de les Set Plumes, també.
1: Set Plumes, doncs pues sí. Existeix l'Associació Cultural Set Plumes, que també està coneguda com el Grup Set Plumes. És una entitat cultural de Mollet amb una llarga trajectòria dedicada a la promoció de la literatura, la lectura i la poesia a la ciutat. Es va fer per crear espais d'expressió. L'agrupació va sorgir com un moviment a l'entitat de teatre literari per fomentar la creació d'espais d'expressió artística, socialitza,

0: la ciutat. El recital de poesia de primavera, que això es fa al maig, on tradicionalment s'homenatja l'obra d'algun autor o poeta destacat del patrimoni cultural. Reconeixement també, això és un reconeixement ciutadà, perquè la seva implicació continuada en la vida cultural i la seva dinamització social i la preservació de del teixit associat local, el moviment ha rebut distincions i reconeixements públics per part de l'agrupació de Mollet. Això va sorgir, que se sàpiga, no sé si va ser inclús abans, l'any 1995. Si es pot participar. El mes d'octubre es comença també...
1: Això de les set plomes.
0: Sí, que és el d'hivern, el de les set plomes.
1: Lo dels poetes grans és aquí Mollet, es fa aquí al Lledoner, a baix, i és a novembre. I nosaltres... hi ha unes classes que es fan en el Ateneu Gran, el casal d'Ateneu Gran, és perquè és un sentiment que ens porta a escriure coses que molta gent no les comprèn, perquè no has de ser una persona especial per escriure poesia, no. Només és tindre sentiments i escriure el que sents en aquell moment. Posarem música ara.
0: Una miqueta, continuarem una miqueta parlant ara d'això.
1: Sí, posarem música i després parlarem una miqueta dels poetes grans.
0: Això mateix.
2: Voldria aprendre a decidir

0: Sí.
1: Que l'havien fet parar. No havien fet parar la música.
0: Sí, va, parla.
1: Sí. Jo crec, continuant amb el que parlàvem abans, dels poetes grans i dels poetes, no? Que és molt més difícil que... Espera't, si m'ho havia apuntat... Espera't, perdona, perquè ho tenia apuntat aquí, més bé. Vale, dona'm.
0: Sí, és més difícil de trobar gent que entengui la poesia, potser.
1: Sí, perquè... que entengui la poesia, molt, molt sí. Que entengui la poesia és més difícil perquè, fixa-t'hi tu, que la prosa, és més fàcil la prosa. Fixa-t'hi tu, que hi ha més poetes

0: menys poetes i més escriptors. Inclús és més fàcil llegir un text que una poesia. La poesia necessita més sensibilitat, entendre el que els volen dir amb els seus revolts, inclòs llegir-ho més d'una vegada per treure-li el suc, i no, diguem, recitar-ho. És tot un exercici de sentiments. Recordo quan al col·legi, tu també ho deus recordar...
1: Sí, sí, me'n recordo, sí.
0: Ens feien llegir i memoritzar i recitar-ho després poesies de Rubén Darío, Joan Ramon Jiménez, Gustavo Adolfo Bécquer... Tots coneixem, recordem. I després també no ens deixem el Federico García Lorca.
1: Sí,
0: perquè tu deus recordar molt bé de Gustavo Adolfo Bécquer...
1: A veure, sí, sí, me'n recordo.
0: Volveran les oscures golondrines, sí, de tu balcón a colgar. I ho deien amb aquest sentiment així. Sí. I després, què és poesia? I tu me lo preguntes. Poesia eres tu.
1: Sí, és molt xulo.
0: Això, que és, sí, sí, és això el que deia, te'n recordes?
1: Sí, sí, me'n recordo, sí.
0: I a l'altre, oh, sí, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Pues així. Pues esclar, tot això és...
1: És poesia.
0: És poesia.
1: Clar.
0: Però és més difícil. Jo sempre ho vaig sentir dir després
1: perquè de pensar-ho. Perquè tens que tindre...
0: Sí.
1: Perquè has de tindre un sentiment. Perquè és... diguéssim, és la base de tot. Les cançons i tot, la poesia. Però perquè és un sentiment, tu... Si tu escrius i no sents aquesta cosa que els pèls se't posen de punta, sí, llavors... No l'escrius bé. Has de sentir-ho, tindre un sentiment. Mira, jo me'n recordo dels poemes de Lorca.
0: Sí, t'ho he dit, em portaves, no?, de Lorca, sí.
1: Sí. Verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. El caballo sobre la montaña con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. Y ella no puede mirarlas. Y las seis cuerdas que no l'havies
0: sentit, jo tampoc,
1: jo no
0: aquesta no.
1: Mai. Mira, la guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo de las almas perdidas se escapa por sus bocas. Por su boca redonda. Y como la tarántula, teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan. Són petitones,
0: sí,
1: però tenen un sentiment.
0: Un sentiment.
1: Clar.
0: Però clar, fixa't en això, no pots llegir-ho, com tu estàs llegint un llibre
1: i no pots
0: llegir tal. Sí que hi ha un moment que tiraràs enrere i dius, ara no sé perquè aquest personatge que surt no sé qui és o no tan, si n'hi ha masses. Però amb la poesia és que t'has de fixar frase per frase.
1: I a més, a poc s'ha de dir,
0: sí, i cada una té una referència,
1: sí,
0: amb una altra.
1: Sí, sí.
0: I vol dir, o sigui, és una cosa que és una similitud, però que te l'has de fer tu, perquè
1: sí, sí,
0: és molt... És més difícil,
1: sí,
0: i per
1: sí,
0: això hi ha menys gent que
1: fa
0: ni que poesia, facin, ni que els agradi.
1: O que els agradi. Sí,
0: no,
1: sí.
0: No.
1: Hi ha persones que van començar de petites i que els hi van estudiant.
0: Sí.
1: Les monges, per exemple, pues, jo sé de persones que van avorrir la poesia perquè les havien de dir a la força.
0: Sí.
1: I me'n recordo també les poesies que s'havien de dir per Nadal.
0: Sí.
1: Eres petitona,
0: sí,
1: pujaves amb una cadira i les estaves dient. Bé, pues, bueno, recordarem lo de que es poden inscriure, la gent que li agradi escriure poesia pot venir aquí al Sant Jordi a inscriure's en la Sílvia, perquè tenen de temps fins no sé la data d'octubre, però bé, hem acabat ara setembre.
0: Per fer el curset, vols dir?
1: Per fer el curset, no. Per fer el curset...
0: Ah, per poder-se presentar.
1: Ara, per el 19 de novembre.
0: Ah,
1: perquè si t'agrada...
0: Però vols dir que encara opten, encara n'agafen?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ah, sí, jo pensava,
1: sí,
0: que acabava, havia acabat el setembre.
1: Avui és l'últim dia de setembre.
0: Però ja em semblava que acabava.
1: No, tens temps encara,
0: sí?
1: D'octubre.
0: Ah, doncs no ho sabia.
1: I l'altre de les set plomes, perquè... Clar, perquè se sàpiga que Mollet és molt gran i que hi ha diversos llocs, almenys que tinguin bons poetes, com les Set Plumes, i que fan moltes coses.
0: Sí, sí. També hi ha gent que es reuneix.
1: També,
0: sí. Tu també estàs en un grup, no? Que...
1: Sí, bueno, nosaltres fem poesia tot el curs. a l'Ateneu Gran. I els divendres ho fem de 7 a 8. A 8 i, bueno, sempre sortim una miqueta més tard, ja, perquè ens engresquem.
0: Ja.
1: Però hi ha un grup molt maco, sí. És que la persona que li agradi la poesia té menes de posar-se i de fer, perquè sí, no et dones compte i és que... No et dones compte, et poses a escriure i és que et surt. Sí, ja. Clar, si tu tens una preocupació o el que sigui, comences a escriure i et surten moltes coses, almenys a mi. I a molta gent, a tu,
0: sí,
1: també,
0: sí,
1: suposo.
0: Bueno, amb l'escriptura sí que em passa, però poesia no hi ho... M'ha semblat sempre més difícil perquè ha de rimar, ha de tenir un ritme,
1: sí,
0: i en canvi l'escriptura és...
1: Però bé,
0: més...
1: però ara és modern... És d'una altra manera. Abans es tenia la mètrica i tot. Ara no, ara és sentiments i ja està. I es poses allà, escrius els teus sentiments.
0: Bueno, també ja em sembla que t'ho diré bé. Haiku, no sé si dic bé la paraula. Haiku, no sé si
1: sí,
0: dic bé.
1: Sí.
0: Que també és aquest tant, res, amb tres parauletes, pues i volen dir alguna cosa, que també de vegades és difícil de cifrar-ho.
1: Els japonesos,
0: sí,
1: i guanyen molts diners,
0: ah, sí?
1: Perquè fan concursos.
0: Ah,
1: sí,
0: sí,
1: sí.
0: Ah, no.
1: El haiku és de cinc, una línia de cinc
0: paraules?
1: Frases no, paraules. Després hi han set i després hi han cinc. Jo sí que havia fet, també.
0: Ah.
1: I sí... Tens que... Costa molt,
0: sí,
1: fer,
0: sí, sí, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: ha de dir l'últim ha de dir alguna cosa del que has dit al principi.
0: Ah, ha de tenir una concordància...
1: Però això...
0: Al final, amb el principi.
1: Sí.
0: Ah, mira.
1: Sí, sí. Tu no sabies això?
0: No ho sabia, no.
1: Jo no sabia, però...
0: Ni llegit, i sé de gent que em fan, però mai mi... Ja he trobat que això... Per mi era com...
1: És molt
0: penso,
1: difícil.
0: No hi arribaré,
1: clar,
0: i ho deixo.
1: Perquè
0: és allò que ho proves
1: sílabes,
0: i dius,
1: sílabes.
0: Mira, ara ho sé fer, però que no saps.
1: Són síl·labes. Cinc síl·labes. Set síl·labes. I la de baix, que són cinc, ha de ser que digui alguna cosa de les dues que has fet.
0: Amb una referència amb cada una que concordin.
1: Sí.
0: Ha de ser que també totes dues lliguin, perquè no diran,
1: sí,
0: una cosa va per allà i l'altra per allà.
1: No.
0: Han d'anar pel mateix camí,
1: sí,
0: encara,
1: sí,
0: que es diguin diferents coses.
1: Sí, ja però està. Després és la guinda. I les que... A Japó, les que surten... Hi ha molta afició, fer-ho.
0: Sí.
1: La que surt més bé guanyen bastants diners,
0: No ho sabia,
1: o sigui,
0: no ho sabia,
1: això ens ho van dir...
0: Fa uns quants anys, que va... No, però no ha sigut tan popular, això. Bueno, que ja ho sapigués.
1: Bueno,
0: ja fa anys que sé que em fan, però... I n'he llegit alguna, però...
1: Però perquè nosaltres fem poesia d'una altra manera.
0: Ah.
1: Ells, clar, però ells ja fa molts anys que ho fan.
0: Perquè aquestes poesies, jo també he vist que de vegades les fan servir, fan una referència a algú, un escrit, i llavors, al final...
1: Fan això.
0: Fan,
1: bueno,
0: fan.
1: Queda molt
0: queda
1: maco.
0: Queda molt maco, perquè
1: clar,
0: no és una poesia, l'hauries de fer... També pot ser una poesia, un rodolí, que deien. Un rodolí,
1: sí,
0: és
1: clar,
0: més petit.
1: Sí.
0: Però clar, això... I això queda molt bé. Ho poses al final com on hi ha un final, i poses... I ja queda molt bé. I això,
1: sí,
0: quan es va començar, sí, tothom feia els seus... Diria això, un rodolí, però no és un rodolí, en català seria,
1: sí,
0: un rodolí,
1: sí,
0: que també es feia. Fer un rodolí, tres paraules que significaven. Volies felicitar algú, amb tres paraules li deies alguna cosa, però amb
1: clar,
0: tres paraules.
1: Clar, perquè és més curt i llavors queda molt maco.
0: Sí.
1: Perquè has de pensar.
0: Clar, clar, clar.
1: La poesia és això.
0: Sí,
1: és,
0: sí,
1: per les persones que saben escriure poesia o els agrada escriure, és que tens la ment més oberta,
0: sí,
1: més... És més difícil que perdis memòria. És més difícil, perquè tu saps el que és buscar el rodolí que dius tu per acabar les coses?
0: Sí, sí.
1: Costa moltíssim. Pues bé, mira, jo... A mi estic esperant que vingui el 19 de novembre per gaudir d'això de les poetes grans. Perquè hi ha un munt de poesies.
0: Sí.
1: Un munt de poesies.
0: Ah, i a més que també no ho han dit, això. Que després els que fan la poesia, això també és maco perquè ho sàpiguen, els que fan la poesia, llavors...
1: Els hi donen un llibre.
0: Sí, aquests, amb
1: de l'Ajuntament.
0: Els dels poetes.
1: És de l'Ajuntament,
0: poetes grans,
1: això.
0: Sí, els hi donen un llibre que ells hi consten tot, o sigui, tots els que han participat, oi que són tots els que han participat?
1: Sí, sí, sí. Pues, han de fer dues poesies, la que més li agrada, la recita, i després surten, ens donen un llibre. A l'Ajuntament et dona un llibre, sí. I bueno, passes la tarda a la mar de bé.
0: I amb aquell llibre surt la teva poesia, o sigui,
1: sí,
0: que
1: el nom és, i això, tot, sí, això, sí, és
0: com si
1: xulo.
0: Et ressaltessin més, no? És, sí, et donen sí, un valor sí, sí. més maco.
1: Clar,
0: està molt bé, això.
1: Està molt bé.
0: Que això bueno. no ho dèiem, i és molt important. Pues fins aquí hem arribat. Molt bé, pues ja hem acabat. Esperem que us hagi agradat, que us hagi sigut entretingut. I mira, sí. si no ho sabíeu, pues avui dia sabeu una cosa més, que es fa Mollet, i és sí. molt maco de saber. Participeu sí, sí. i si podeu.
1: Molt bé.
0: Ens despedim.
1: Bueno, adéu, fins una altra.
0: Fins una altra, que ho passeu molt bé.
1: Que ho passeu molt bé. Adéu, adéu.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
0: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
2: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 30 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Es preveu que aquest dimecres es pugui reobrir el trànsit la rotonda de Pruneres tancada per les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. I la CIR del Baix Vallès torna al cap de Camp Antiquet de Mollet després del trasllat de la Florida. El servei recupera el seu emplaçament habitual després d'uns mesos al cap de la Florida de Santa Perpètua per les obres del cap de Planellador. I les jornades solidàries s'han presentat oficialment aquest dimarts amb la conferència Navegar cap a Gaza, protagonitzada per Manaya Lasnier, activista i participant en una de les missions de la Global Summit Flotilla. I Espia Dimonis i Ball de Diable celebren aquest dissabte el tercer aplec de Malabars. Comptarà amb quatre colles convidades. A les 5 de la tarda es farà la Xarca Vila i els lluïments a les 8 del vespre a Pruneres. Abans de començar, rebo una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jorge Escon, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'alcaldessa de Mollet ha anunciat a la nostra emissora que es preveu que aquest dimecres, dia 30 de setembre, es pugui reobrir el trànsit la rotonda de Pruneres, tancada per les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. Les restriccions a la rotonda i al carrer Ramon Casas van començar el 9 de setembre amb una primera fase prevista de 3 setmanes. Durant aquest temps, el carrer de Ramon Casas només ha permès accedir a l'aparcament de Pruneres i als guals privats, i els conductors que volien anar al centre des de Pruneres han hagut de buscar camins alternatius. Mireia Dionisio ha remarcat que la intenció és que es pugui obrir el trànsit durant el dia d'avui.
2: I ara el que estem preveient, si tot va bé i quan, si ho acabem de tancar i és possible a nivell tècnic, sí que intentarem que aquest dimecres dia 30 la rotonda de Pompeu Fabra, allà on tenim el pavelló de Riera Seca, ja es pugui obrir a la circulació. En tot cas, és una cosa que hem d'acabar de valorar a nivell tècnic, però treballem amb aquesta data de possible obertura de la rotonda del pavelló, no? Que l'entenem, aquella rotonda que separa el Parc de les Pruneres amb el pavelló. Esperem que la puguem obrir, com deic, aquest dia 30, el trànsit, que també és un eix doncs, molt, molt important.
0: Les obres van començar el 7 de setembre i tenen una durada d'uns 2 mesos. Inclouen la instal·lació d'un nou col·lector al mateix traçat que l'actual per posar remei als esvorancs i la construcció de 6 nous pous de registre. També s'hi fa moviment de terres, la nova xarxa de clavegueram, la reposició del paviment i la urbanització de la zona. L'alcaldessa també ha remarcat que les obres van en termini.
2: Sí, la setmana passada vaig fer la visita d'obres, vaig poder parlar amb els encarregats de l'empresa que l'estan executant i van en termini. És evident que és una obra llarga, no? És una obra, com deia, complexa, però em van assegurar que ara per ara anàvem en termini. És veritat que sempre surten doncs, imprevistos d'execució, però han sigut imprevistos que han pogut anar subsanant, i per ara la informació que tinc, no? de la setmana passada és que van en termini.
0: De moment, l'Ajuntament informa de les afectacions a través de les xarxes socials municipals o amb cartells informatius a les zones afectades i amb senyalització provisional.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La CIR del Baix Vallès torna avui a Mollet. La Unitat de Salut Sexual i Reproductiva reobre el CAP de Camp Antiquet després de 21 mesos treballant des del CAP de la Florida, Santa Perpètua. El servei s'havia traslladat de manera temporal per les obres de rehabilitació del CAP de Planellador. Amb el retorn recupera la mateixa cartera de serveis i els mateixos horaris que tenia abans de canvi. L'equip ja ha avisat a les persones que tenen visita programada que ara han d'anar-hi a Mollet. Lucía Burgos, coordinadora de la CIR, s'ha mostrat contenta de tornar a Mollet i ha valorat molt positivament l'estada al CAP de la Florida.
3: Bueno, pues ho valorem gratament. Vale? Estem molt contents per nosaltres com professionals i també per la ciutadania. Hem estat, tot ho hem de dir, que hem estat molt ben acollits a la Florida, tant per l'equip com per l'entorn, perquè és un entorn molt acollidor, molt verd i amb una zona d'aparcament fabulosa. Que... Però la veritat és que havíem de tornar a Camp Andiquet perquè era el nostre lloc una miqueta d'origen, no?
0: La tornada a Mollet els servirà per gaudir de més espai a les consultes, que ara a la Florida no tenien, i també per oferir millor accessibilitat amb el transport públic per arribar al cap de Camp Andiquet.
3: És veritat que, tot i que a la Florida no hem estat malament, les consultes eren petites i, sobretot, hi havia molta dificultat per arribar amb transport públic. Vale? I això, durant el temps, durant aquests 19 mesos, s'ha vist agreujat amb l'aturada de la R3, que portava també a la Florida. Hi havia molts usuaris que arribaven per tren. Tallem un tren, no hi havia altra alternativa, els busos de Mollet a la Florida són complicats, i ja només de Mollet. Hem de tenir en compte que el Baix Vallès, la CIR Baix Vallès, dona cobertura a tota la nostra zona del Baix Vallès, a Sant Fos, Parets, Caldes, Sant Feliu...
0: La CIR ofereix un total de 8 consultes, 15 llevadores, 7 ginecòlogues, 8 auxiliars i 9 administratives. La tornada a Mollet ho fa amb la mateixa cartera de serveis que s'oferien fins ara.
3: La nostra cartera de servei no s'ha minvat en cap moment i hem estat oferint d'atenció de forma idèntica. ¿Vale? Clar, a nivell grupal, les llevadores dels pobles ofereixen pues, des de cursos d'educació maternal, cursos postpart, per la mare i el nadó, cursos a la menopàusia, matronatació, i també fem tota l'activitat grupal a les escoles sobre xerrades de sexualitat i afectivitat i l'equitat menstrual que hem portat fins ara. També fem grups de pares durant l'embaràs i està la nostra psicòloga que també dona cobertura a l'atenció psicològica i suport en l'entorn perinatal.
0: Amb aquest moviment es tanca el període de canvis en cascada al Cap de Mollet. Al gener la pediatria va passar a Planellador, a Camp Andiquet, i això va forçar el trasllat de la CIR a Santa Perpètua. La pediatria va tornar al seu lloc al maig i ara també ho fa la salut sexual. Les obres de Planellador han reparat la façana i la coberta i han millorat la climatització i la ventilació. L'objectiu és reduir com a mínim un 30% del consum energètic de l'edifici. Formen part d'un programa finançat amb fons europeus Next Generation. Així, la CIR torna a atendre Camp Andiquet des d'avui dimecres 30 de setembre.

0: Mollet del Vallès ha fet un pas endavant en salut mental. El consistori ha aprovat provisionalment en el ple de setembre el Pla Especial Urbanístic per construir el nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès. El nou equipament està impulsat per la Fundació Sanitària Mollet i agruparà tots els serveis que la institució ofereix en l'àmbit de la salut mental. Per Mollet això implica situar-se com a capdavanter en salut mental i oferir un servei a tota la comunitat. En la seva intervenció plenària, Raül Broto, primer tinent d'alcaldessa a l'Ajuntament de Mollet, ha assegurat que la salut mental és una necessitat i cal millorar-ne tots els recursos.
1: Començar la construcció el més aviat possible, i és que fa temps que en parlem de salut mental aquí al ple i en general a la nostra societat, especialment des de la pandèmia, i és que és una necessitat millorar tots els recursos que a la nostra ciutat destinem a millorar els serveis en aquest àmbit.
0: El nou institut es construirà al solar del costat del campus Fundació, la Ronda dels Pinatons, i té com a objectiu unificar, centralitzar i optimitzar els serveis d'atenció especialitzada en salut mental i benestar emocional, una activitat que ara per ara es presta a les instal·lacions de l'hospital. En aquesta línia, Raül Broto ha comentat que amb la implementació del nou equipament es duplicaran els metres quadrats que es destinen actualment a la salut mental.
1: Amb el nou Institut de Salut Mental es duplicaran els metres quadrats actuals destinats a aquest servei, integrarà tots els dispositius de salut mental i benestar emocional d'adults i infants i joves, millorarà el confort professional i espais d'atenció a pacients i famílies i obre la porta a la incorporació de nous dispositius de caràcter ambulatori. Igual que la resta d'edificis de la Fundació, doncs està plantejat amb una arquitectura plenament sostenible, llum natural, absència de gas i amb plaques fotovoltaiques. I per tant, doncs, com deia, un projecte engrescador, un projecte que ens ajuda a seguir teixint aquest pool de serveis sanitaris i educatius que tenim a la Ronda Pinatons i que, sens dubte, és referència a tot el Baix Vallès.
0: A més, l'Institut de Salut Mental també permetrà millores en els espais de l'hospital on fins ara es presta aquest servei. El primer tinent d'alcaldessa ha explicat que tenir un nou equipament permetrà augmentar la capacitat de pacients amb la incorporació de 60 nous llits.
1: L'Institut de Salut Mental permetrà ampliar els llits de l'hospital en 60 llits en base a l'espai que ara ocupa actualment aquests serveis i, per tant, doncs, el propi hospital de Mollet també se'n veu beneficiat directament.
0: La construcció del nou Institut de Salut Mental ha rebut el suport de tots els grups municipals, excepte per ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, que s'ha abstingut al·legant motius polítics. Marta Vilaret ha assegurat que les decisions sobre el projecte de salut mental s'estan prenent en fòrums on el partit no hi té participació.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta Luismi des de la xarxa per saber si plourà o no finalment en el dia d'avui. Molt bon dia.
3: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar, i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia 365 del carrer Francesc Layret 73, al barri de Can Borrell.

0: I les jornades solidàries de Mollet han entrat en la seva segona setmana amb la mirada posada a Gaza. El Centre Cultural La Marineta acollia ahir dimarts la conferència Navegar cap a Gaza, protagonitzada per Manaya Lasnier, activista i participant en una de les missions de la Global Summit Flotilla, que va compartir en primera persona la seva experiència durant la missió i les conseqüències que, segons va explicar, va tenir tant per als participants com en l'àmbit polític i mediàtic. Durant la seva intervenció, Lasnier ha explicat els objectius de la flotilla i el sentit que els participants donaven a la missió. Més enllà de transportar ajuda humanitària, la iniciativa buscava, segons el relat de l'activista, qüestionar el bloqueig de Gaza i aconseguir que la situació humanitària de la població palestina ocupés un espai central a l'agenda internacional. Lasnier també ha posat l'accent en la dimensió més personal de la missió. Segons el seu testimoni, ha comentat que ell va tenir sort en comparació amb altres companys que haurien patit lesions físiques, situacions de forta pressió psicològica i també de tensions.
1: Jo vaig tenir prou sort, però tinc camarades que van tornar i han estat hospitalitzats, cames trencades, costelles trencades, molta gent que no té sensibilitat a la mà de tan fort que ens van apretar les brides, vull dir, una peça amb molta tortura psicològica també, de moure'ns constantment, d'humiliacions, etc. I a més que ens van portar a una presó al mig del desert que havia servit de camp de concentració per palestins durant molts anys, i allà dins veies totes les parets escrites amb àrab, que estava amb altra gent que parlava àrab i deia, no, això és una persona que està dient que si algú llegeix això, que cuidi del seu fill, coses així, coses com molt impactants.
0: Un altre dels eixos de la conferència ha estat el paper dels mitjans de comunicació. Lasnier ha explicat que els participants eren conscients abans de sortir de l'exposició mediàtica que tindria la missió, però que la dimensió que va adquirir la cobertura va superar les expectatives. En el seu cas, ha explicat que va passar de ser una persona anònima a trobar-se sotmès a una important atenció mediàtica. Lluny de considerar-ho una qüestió secundària, però Manaya Lasnier ha defensat que aquesta visibilitat forma part de la tasca dels activistes.
1: Quan estàs al mig del mar, per més que et diguin que tens tothom a sobre teu, no te n'adones. Va ser molt bèsties quan vaig arribar, per exemple, a l'aeroport de Barcelona, i la quantitat de gent que hi havia, de premsa, de molts jocs diferents, arribar aquí, o quan vaig arribar a Turquia, que van deixar un mòbil per tocar la família, i hòstia, t'hem vist aquí, t'hem vist allà, o he vist un amic teu que sortia per aquesta entrevista en no sé quin país, i al final, com aquesta sensació de, hòstia, jo sabia que seria gros, però al final l'última flotilla va ser més grossa, fins i tot ni comunicatiu, però crec que m'hagués preparat per passar de ser un militant anònim a de cop tenir aquesta pressió mediàtica a sobre. Però bueno, malauradament és una cosa que a mi personalment no és que m'encanti, però fa part d'aquesta feina, per no dir que és la part més important d'aquesta feina, com deia al principi.
0: La conferència de Lasnier s'ha marcat en una edició de les Jornades Solidàries de Mollet que ha convertit la pau en l'eix central de la programació. El regidor de Solidaritat i Cooperació, David Moreno, ha defensat la pertinència de portar a Mollet un testimoni directe de la flotilla, precisament en unes jornades que volen reflexionar sobre la pau, la convivència i la solidaritat internacional.
2: Ja aprofitant que el tema principal d'aquesta jornada serà la pau i el no a la guerra, doncs què millor que portar a un activista que va intentar, juntament amb d'altres, trencar el bloqueig i la guerra criminal que porta Israel a Gaza, doncs portar-lo aquí perquè expliqui la seva experiència i que el que va passar a l'abril i maig de l'any d'aquest any en aquesta, diguem, aquest activisme a favor de la pau.
0: L'acte d'aquest dimarts també ha servit per donar lectura al quart manifest de la Marxa Mundial per la Pau i la No Violència a càrrec d'Amalgama. L'Ajuntament de Mollet s'ha adherit a aquesta iniciativa i al seu manifest a proposta de les entitats solidàries de la ciutat. I Espia Dimonis i Ball de Diables celebraran aquest dissabte el tercer aplec de Malabars, que comptarà amb la participació de 4 colles convidades, 3 adultes i una infantil. L'activitat arrencarà pels vols de les 5 de la tarda amb la cercavila infantil des de la Dona d'Aigua, la Rambla Fiveller, fins a les Poneres, on a 5:45 es faran tallers per infants i hi haurà servei de barra. A les 7 tindrà lloc la cercavila adulta des de la plaça Prat de la Riba fins a Poneres per tal de donar inici als lluïments a partir de les 8 del vespre. Estela Fabra, representant del Ball de Diables, ha explicat en què consisteixen aquests lluïments.
3: Cada colla prepara una coreografia de fins a 3 minuts amb una música específica, i són lluïments, diguéssim, és algo més de veure, no és un espectacle pensat per interactuar, sinó més per gaudir no, del final de, pues, d'una proposta que és més artística, no, que són els malabars de foc, i que cada vegada van millorant més. Bueno, jo parlo per la de Mollet, que és la que conec, i tenen, pues, una proposta molt, de molta qualitat, eh? Perquè al final fan coses supercomplicades que poca gent, no, seríem capaces de fer-les.
0: Per fer aquests lliments, les colles infantils utilitzen llums LED, mentre que les colles adultes ho fan amb foc. L'aplec de malabars és una activitat que va néixer amb la creació d'Espiar Dimonis i ja forma part del calendari festiu de les colles. Estela Fabra diu que cada vegada la secció de malabars en Espiar Dimonis com a diables compta amb més adeptes.
3: És un acte que va néixer en conjunt quan es va crear Espiar Dimonis i que les dues colles volem seguir mantenint en el nostre calendari d'activitats. A part que tant Espiar Dimonis com a Diables, la secció de malabars és bastant gran i cada vegada hi ha més gent interessada.
0: El tercer aplec de malabars, recordem, tindrà lloc aquest dissabte 3 d'octubre. Participaran els deixebles del Dimoni de la Pedra, Diables Resistents, Espurnes de Terrassa i Anapurnes, a més de les colles locals del Vall de Diables de Mollet i la d'Espiar Dimonis.

0: La representació del món, tal com la coneixem, podria canviar. El debat sobre l'escala real dels països en els mapamundis fa dècades que genera controvèrsia, però l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides ha aprovat una resolució per impulsar l'ús de representacions cartogràfiques més fidels a la superfície real dels continents, un canvi que posa especialment el focus en l'Àfrica, un continent que durant segles ha aparegut en els mapes amb una mida visualment inferior a la que li correspon. Fins ara, una de les projeccions cartogràfiques més utilitzades ha estat la de Mercator, creada l'any 1569. Tot i que aquest sistema resulta útil per la navegació, distorsiona considerablement la mida de les superfícies, especialment a mesura que ens apropem al pols. Ara, la resolució de l'ONU aposta per alternatives com la projecció Equal Earth, dissenyada l'any 2018 amb l'objectiu de representar de manera més precisa la superfície real dels continents. El geògraf molletà Josep Gordi ha explicat que el principal problema del mapa és la distorsió que provoca, sobretot a les zones més allunyades de l'Equador i a la representació dels pols i de l'hemisferi sud.
1: I clar, com tota projecció, doncs, passar d'una esfera a un mapa pla sempre implica una distorsió, no? I en aquest cas la distorsió és màxima en els pols i mínima en les zones equatorials, no? Aquesta projecció provocava que hi hagués també una distorsió en el que seria l'hemisferi sud. Per tant, sobretot el continent africà es veia empetitit, no?
0: La resolució ha estat impulsada per Togo i recolzada per 164 països. Els Estats Units s'hi ha mostrat en contra i també hi ha hagut 6 abstencions. En aquesta línia, Josep Gordi ha assegurat que el mapa mundi és una qüestió política que fins ara ha posat de rellevància l'hemisferi nord en el taulell.
1: Sempre en aquests casos el que hi ha és un tema polític de fons, és a dir, Mercator afavoreix una visió del nord, li dona més rellevància física, exagerant la situació. Per tant, Estats Units, Canadà, Europa, Rússia, Japó, doncs tenen una presència molt gran, no? I, per tant, en molts d'aquests països aquesta projecció ja els hi anava bé. En canvi, al sud, a l'Àfrica o Sud-amèrica o Oceania, doncs no han tingut en el tauler polític mundial la mateixa rellevància que aquests països del nord.
0: I què passaria amb Espanya en aquest nou mapa mundi? En el seu cas, el canvi visual seria menys significatiu que en països situats a latituds molt altes, com ara el Canadà, Rússia o els països nòrdics. Tot i això, en un mapa basat en una projecció equivalent, Espanya mantindria una proporció més ajustada respecte a la resta del planeta i, sobretot, es faria més evident la diferència real de superfícies en continents com l'Àfrica. Fins ara, el continent més desafavorit, com dèiem, és l'Àfrica, que des del segle XVI a la seva superfície ha aparegut visualment reduïda. Josep Gordi afirma que aquest canvi afavoreix una visió més fidel del planeta.
1: Llavors, el que hi ha darrere és això, és que aquests mapes que moltes vegades apareixen en molts estaments oficials i sobretot en centres escolars, siguin diferents i siguin s'aproximi més al que és la realitat, perquè si no, doncs, apareixia que la relació entre Groenlàndia, per exemple, i l'Àfrica era exagerada a favor de Groenlàndia, quan l'Àfrica és un continent moltes vegades més gran o respecte a Europa, no? Per tant, utilitzant altres projeccions, doncs, s'aconsegueix que la visió dels ciutadans i dels alumnes sigui més real del que és.
0: La resolució insta els estats membres, les organitzacions internacionals i altres institucions a adoptar i difondre nous models cartogràfics que ofereixin una imatge més fidel de les dimensions reals del món. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem els titulars. Es preveu que aquest dimecres es pugui reobrir el trànsit a la rotonda de Pruneres, tancada per les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. I la CIR del Baix Vallès torna al cap de camp Antiquet de Mollet després del trasllat a la Florida. I la jornada solidària s'han presentat oficialment aquest dimarts amb la conferència Navegar cap a Gaza, protagonitzada per Manaya Lasni, en activista i participant en una de les missions globals de la flotilla. I Espia Dimonis, Ball de Diables celebren aquest dissabte el tercer aplec de Malabars. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
1: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.

0: Blanc i Negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
1: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
2: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.

0: Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya Marina Escribano, de Mollet en Comú, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, primer de tot, Marina, volem comentar això, temes de setmana, i una de les més recents és aquest ple de setembre, plem que el primer, no?, després d'aquestes vacances d'estiu. Què en destacaria? No sé si vol parlar primer també de la moció que portava, doncs, al seu partit, una miqueta de valoració de com es va i com la veu tractar.
2: Bé, jo destacaria del ple tot el debat, no?, al voltant de l'habitatge que vam tenir, que vam parlar. Però sí que fem una prèvia de dir, doncs, que la moció que vam presentar conjuntament amb Ara Mollet, doncs, va sortir endavant, i que en definitiva el que plantejava era, bueno, doncs, tenia del cert saber com estan funcionant i quins recursos compten per l'atenció domiciliària dels CAPs de la ciutat i de quina manera, no?, doncs, ho podem millorar perquè tant personal sanitari com pacients que ho necessiten tinguin el millor servei. Això per una banda, i després per altra banda, una moció que va presentar ara Mollet Esquerra, doncs que anava, doncs, bueno, doncs, parlant de l'habitatge, i que, bueno, doncs, allà vam tenir un debat entre les diferents formacions que va sortir endavant i que des del nostre grup i jo com a regidora d'habitatge vaig voler destacar que en definitiva era una moció que no aportava cap novetat o cap proposta d'acció concreta nova, perquè tot plegat s'estava treballant i era la línia de treball, d'objectius i de feina diària que s'està fent des d'habitatge a l'Ajuntament.
1: En aquest sentit, en aquest ple, per exemple, també es va parlar i es van donar, no, aquestes dades del padró de la nostra ciutat a data de 1 de gener del 2026, on estem veient això, que en els darrers anys, no, ja enrere any, la població de la nostra ciutat cada cop està creixent més.
2: Sí, sí, sí, guanyàvem, no?, si no recordo malament, unes 500 i alguna persones. Bé, també difícil de valorar això, si positiu o negatiu. Al final, lo important és que totes les persones puguin tenir els serveis i els equipaments necessaris per desenvolupar la seva vida. Evidentment, a mi el que ara mateix em sembla central és poder tenir, doncs, un salari digne i poder tenir un sostre en el que viure les persones, les famílies. I més enllà d'això, no?, també destacava del padró, doncs, que era lleugerament, estava, no?, per sobre el 50 i algo per cent les dones que els homes, però vaja, són dades interessants, són públiques, i jo penso que si algú vol saber una miqueta més de la foto de la nostra ciutat, ho pot analitzar, no?, procedència, edats, la piràmide d'edat, sabem que s'està envellint la ciutat, i tot això són reptes de present i de futur.
1: Doncs això es pot consultar i, per tant, i sobretot també en tema de dades també es pot anar consultant i perdre-hi una estona, com bé deies, que és interessant, sí. I també, doncs, sempre, sí, es pot posar el focus en alguna casuística concreta. Després també es va parlar sobre aquest futur institut de salut mental a la nostra ciutat, a Tocada, on ara mateix hi ha el campus de la Fundació.
2: Doncs sí, penso que és molt necessari i molt important, que això aportarà una millora en les polítiques de salut mental, en els equipaments sanitaris que tenim a la ciutat, i que no només de salut mental, sinó que aquesta nova construcció permet alliberar espai on guanyarem llits, no? On guanyarem llits per pacients, ara no recordo quants, però que en definitiva serà una millora per l'atenció que dona l'hospital en, bueno, llits, vull dir llits, sí, ja s'entén, no?
1: Sí.
2: Doncs a planta, persones que estan ingressades a l'hospital, i per tant guanyarem la capacitat d'assumir pacients per part de l'hospital. Aquest és un altre tema, no? Hem parlat de l'habitatge, però el tema de la salut, i en concret de la salut mental, doncs malauradament no s'han fet com a societat els deures que calia fer, no s'han posat els recursos, i tenim doncs, una situació complicada, també probablement, bueno, probablement no segur, per les condicions de vida de les persones que està doncs, implicant un deteriorament d'aquesta salut mental. Però en general, parlant de salut, calen més recursos i cal una aposta decidida per la salut pública. Això ho hem dit i ho direm sempre, perquè és la que arriba a tothom. I per tant, doncs, en això estarem.
1: I ara canviem totalment de tema, però en aquest cas m'ho faig venir bé perquè ho estàvem parlant, el tema de l'habitatge, i ara és més a visió general. Com estàs visquent també tot el que està passant ara amb l'habitatge, amb el cas de la Mari Carmen, que al final tot això doncs, ha esdevingut amb aquestes acampades a Madrid, no sé ara com estava a Barcelona, sabia l'última hora ahir al vespre, no?, que també s'hi començava a acampar, que s'està a l'espera d'aquest nou decret, que pot canviar molt les coses, doncs això, per la gent que està de lloguer ara mateix.
2: Doncs jo ho estic vivint amb preocupació i amb atenció i amb passió, no? L'altre dia en el ple m'estenia jo parlant una mica perquè és un tema que m'apassiona i és un tema que és important posar sobre la taula la veritat, la realitat que s'està vivint i que hi ha moltes realitats i que hi ha la realitat dels propietaris, dels grans i dels petits, dels llogaters, d'inquilins que no compleixen, d'altres que sí, de persones vulnerables. Hi ha tot un univers, però que en definitiva no podem oblidar una cosa, i és que l'habitatge és un dret. No és si trio que avui em compro unes sabates noves o no. És que tothom, per desenvolupar la nostra vida, necessitem una llar. I una llar que pugui tenir una certa durabilitat, estabilitat. No podem, doncs, això viure, la gent no pot viure amb aquesta angoixa de que un bon dia li pujaran el lloguer de tal manera que serà inassumible, o que un bon dia diran, pues ja està, s'ha acabat el lloguer, no? Per tant, jo el que estic veient amb preocupació és aquesta divisió de la societat entre els que estan a favor de tota aquesta regulació de l'habitatge i que tenen un component també de solidaritat i de visió i d'empatia, que és que tots podem estar en aquesta situació en un moment donat, algú perd la feina, no? I ho vam veure amb la crisi, i tampoc estem en una situació gaire lluny també, no? De crisi econòmica i de situació difícil. I llavors hi ha un altre sector de la societat, que jo puc entendre, els que defensen els seus interessos, però hi ha persones que no veuen aquesta regulació i que parlen de tot aquell dret de la propietat, i evidentment que hi ha el dret a la propietat, però també hi ha el dret a viure doncs, dignament. I crec que això com a societat estem fallant i fracassant estrepitosament ja fa anys, i no només una cosa que passa a Catalunya o a Espanya, sinó que veiem que Europa també és un tema. No es pot fer negoci amb la vivenda i no es pot especular amb la vivenda, i això ho hem de dir clar amb les lleis i amb els mecanismes que tenim a l'abast per fer-ho.
1: Doncs veurem com queda tot plegat, i una miqueta doncs, segur que n'anirem parlant els propers dies, setmanes i mesos. Després també volíem comentar a nivell de partit, Marina, crec que és aquest dissabte, no?, que teniu assemblea.
2: Sí, aquest dissabte al matí tenim assemblea, voldrem fer balanç i mirar futur els reptes que tenim per endavant amb unes eleccions al maig del 2027. I, per tant, treballar, també donar i posar l'espai perquè totes les persones que vulguin, inscrits, però també no inscrits, puguin venir a donar la seva opinió, a reflexionar conjuntament i a treballar conjuntament per la millora de la nostra ciutat, i també parlar, no?, d'aquest context, que, com ara parlàvem, de l'àmbit d'habitatge, però també de molts altres.
1: En aquest sentit, per això encara no es decideix res amb clau eleccions, no?
2: No, és una assemblea de treball, és una assemblea d'organització, és una assemblea de trobar-nos d'inici de curs, de donar informacions i de rebre, no? També, al final no treballa aquí un grup municipal sol, uns regidors, sinó que s'ha de nodrir de tot aquell coneixement de la gent, de totes aquelles també dubtes, propostes, reflexions, i per tant una organització política funciona doncs així, no? De forma, almenys la nostra, de forma assembleària, on tothom tingui un paper important, o tot aquell paper que vulgui tenir, parlant, opinar de com està la ciutat i en allò que creu que cal impulsar, els reptes que tenim i de quina manera ho fem.
1: Uh-huh. I ara parlem, de, en aquest cas, de la CIR, que tot just avui ha tornat a la nostra ciutat després de 21 mesos al cap de la Florida, en el benefici que portarà sobretot per la població mulletana, però també de les poblacions veïnes, que potser, en aquest cas, i segur, el transport els era més favorable venir cap a Mollet que no les combinacions cap a la Florida.
2: Doncs sí, bé, la CIR torna a Mollet, ja fa uns dies que s'estava anunciant. Prèviament, pediatria també ja ha tornat al seu lloc d'origen. Recordeu que la CIR havia de marxar perquè pediatria es passava del cap de Planalladó al cap de Camp Antiquet, ara ha tornat, i per tant els moviments que es van fer ara es desfan per tal de tornar a tenir tots els serveis aquí a la nostra ciutat, que evidentment això facilita la mobilitat, que en aquell dia doncs era el gran problema, no?, d'haver de fer aquest canvi. Per tant, torna a estar la CIR a on estava, s'han fet aquestes obres que eren tan necessàries i, per tant, doncs, tornem a tenir el servei a la nostra ciutat.
1: Uh-huh. I després el Girafeina, que es presentava la setmana passada, aquesta nova edició que es farà, si no m'erro, el 14 d'octubre al Mercat Vell, amb doble sessió matí i tarda, amb el doble d'empreses que hi van participar en la primera edició, i amb 250 ofertes de feina que necessiten, sobretot, aquí, empreses de Mollet i comarca.
2: Doncs això és molt important, i ho parlàvem abans, i al final tot està relacionat. Hem de millorar les condicions de vida de les persones, per tant vol dir feines, primer tenir feina, després tenir les formacions també per anar millorant i anar-se podent moure si convé. Després, la millora aquesta, d'aquest teixit, no?, el voltant que tenim, industrial, empresarial, etc., que necessiten de persones per poder tirar endavant els seus negocis, els seus serveis, etc. Per tant, jo crec que el Girafeina es consolida, no?, amb aquest increment important d'empreses, d'ofertes de feina, i per tant

0: O sigui, no recordar l'Anna, però també doncs, que Mollet pugui gaudir d'aquest nivell de música.
1: Doncs sí, no em queda més que dir d'animar bueno, a tothom a assistir, si és que queden entrades, perquè sempre volen molt ràpid aquestes entrades, i dir doncs això, també remarcar que hi ha un públic a Mollet, que hi ha públic a Mollet i segur que fora també, que vol gaudir d'aquesta música i que penso que és molt interessant i un luxe no, poder-la tenir aquí sense moure'ns a casa.
0: Doncs per divendres ja no n'hi havia d'entrades, que ho vam mirar i és un concert que, sí. Doncs, que ha embolat entrades, si més no crec que pel diumenge, un concert que era de música clàssica i estava ben valorat, però tal com es comentava en Mariano, el pare de l'Anna Villaescusa, i per tant doncs això, animem els oients que comprin aquestes entrades i que les esgotin si pot ser. Marina, se'ns acaba el temps, que vagi bé i ens hi retrobem el proper dimecres, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, gràcies.

0: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ens acompanya Gara Villalba, investigadora de l'ICTA-UAP, per parlar-nos de l'estudi que ha dut a terme sobre el canvi climàtic, l'afectació que pot tenir sobre les brises marines i, en conseqüència, per l'ozó a Barcelona. Gràcies, Gara.
1: Bon dia, gràcies.
0: Quina és la principal conclusió d'aquest estudi?
1: Sí, mira, els nostres models apunten a que el canvi climàtic aquí a l'àrea metropolitana modificarà la direcció de la brisa marina en un futur. És a dir, en lloc d'anar perpendicular a la costa, aportant aire fresc i refredant a l'interior, anirà paral·lel a la costa. I això farà que els contaminants quedin atrapats a la costa, incrementant el risc per la salut a les zones densament poblades de l'àrea metropolitana. Aquest canvi de direcció és el que més ens ha sorprès. Bueno, quan vam fer aquest estudi estàvem interessats en veure com evolucionarien les onades i períodes de calor en un futur, i no només vam veure aquestes més altes temperatures, més freqüència, més intensitat d'aquestes onades de calor, sinó que també vam veure que ens quedàvem sense aquest aire condicionat que ens aporta les brises marines.
0: D'acord, perquè quan parlem de brisa marina, de què parlem exactament?
1: Les brises marines és un vent local provocat pel contrast de temperatura entre la terra i el mar. Doncs durant el dia la terra s'escalfa molt més ràpid que l'aigua, i aquest aire calent de la ciutat puja i deixa un buit per sobre la superfície de la ciutat, que s'omple amb aquest aire més fresc i humit que ve del mar. Aleshores entrem en aquest cicle que tenim aquest aire refredant que ve de la costa, que ve del mar.
0: I per què vau decidir vosaltres estudiar específicament les brises marines?
1: No va ser la intenció, però ha estat una trobada alarmant, de fet, quan ho hem vist. Nosaltres vam començar fent aquest estudi, com he comentat abans, per

0: veure com evolucionaven les onades de calor en un futur. I bueno, pues això, hem vist aquest canvi de comportament en les brises marines que, a més a més, són... És a dir, és com si dupliquessin o tripliquessin els efectes de la calor, perquè aquestes brises marines fan una regulació tèrmica per nosaltres que possiblement, segons aquest estudi que hem fet, podrien deixar de fer-ho, i doblement és la ventilació d'aquestes brises que ajuden a moure i dispersar els contaminants acumulats pel trànsit i l'indústria, i això també acabaríem de deixar de tenir, aquesta ventilació que dispersa aquests contaminants.
1: Perquè, i quan parleu de tots aquests contaminants, pel que hem vist a l'estudi, parleu especialment de l'ozó troposfèric. Per sí. Què és aquest contaminant el que més us preocupa?
0: L'ozó troposfèric, que és el que respirem arran de terra, no surt directament dels tubs d'escapament de les ximeneies. És un contaminant secundari. Això vol dir que es forma l'atmosfera a partir de contaminants primaris, que són, per exemple, el NO2 de l'ús de fuel dels cotxes, i també compostos orgànics volàtils. Aquests contaminants primaris es junten amb reaccions químiques que tenen lloc sota la llum del sol, és a dir, que la radiació és el que causa que anem d'aquests contaminants primaris a aquest secundari, que és aquest ozó. Aleshores, quan més calor tindrem, més generació d'aquest ozó a partir d'aquests primaris.
1: I quins són els efectes que tindrà l'augment de l'ozó sobre la salut?
0: Nosaltres sabem que aquest ozó troposfèric és un gas molt oxidant irritant, provoca irritació als ulls, tos, mal de coll, redueix la capacitat pulmonar, i hi ha estudis que apunten que a Europa, no la Unió Europea només, sinó tota Europa, estem arribant entre 600.000 i 800.000 morts prematures a l'any degut a la mala qualitat de l'aire.
1: Creieu, heu detectat si hi ha algun col·lectiu que pugui ser més vulnerable a aquest ozó troposfèric?
0: Sí, sí, la gent gran i els infants, i també els esportistes a l'aire lliure, sortint a córrer per aquestes zones amb aquestes concentracions tan altes, aquests contaminants. I a més, durant les onades de calor, els pics d'ozó s'associen directament a un augment d'ingressos hospitalaris i de mortalitat, és a dir, que és clarament visible.
1: Això ja s'ha detectat en altres ciutats?
0: Perdona?
1: S'ha detectat prèviament en altres ciutats abans de Barcelona, tots aquests canvis?
0: Sí, això que t'estic dient és aplicable a totes les ciutats. Barcelona és una de les ciutats a Europa amb pitjor qualitat de l'aire, però aquesta associació entre contaminació i mortalitat està descrita per tot arreu, sí, sí.
1: El vostre estudi en concret treballa amb escenaris de cara al 2050 i al 2100. Quan creus tu que començarem a notar tots aquests canvis, o és que ja podem observar alguns indicis?
0: Bueno, penso que ja amb la calor que estem patint aquest estiu ja comencem a veure aquests indicis, però els efectes són progressius. És a dir, nosaltres hem fet simulacions a 2050. Aquí ja observem lleugers retards i canvis en la brisa, i els canvis més dràstics ja es consoliden cap al 2100, si no frenem aquestes emissions. Tanmateix, les darreres dècades ja mostren aquesta tendència a l'estiu cap a brises més febles en punts de la nostra costa.
1: Ara deies això, si no reduïm les nostres emissions, però si reduïm les emissions dels vehicles i de la indústria, això ja serà suficient o caldrà replantejar també les polítiques d'adaptació al canvi climàtic?
0: A veure, s'ha de fer de tot i encara més, és a dir, mitigació i adaptació. I realment trobo que és fonamental remarcar-ho. O sigui, les administracions públiques han de liderar la implantació de polítiques valentes, perquè no poden ser anècdotes, valentes i estructurals, a nivell de reducció d'emissions i replantejament urbanístic. Durant la pandèmia de la Covid ja vam veure que per força major vam poder reduir les emissions i frenar l'ús de fuel fòssil. Els reptes que tenim ara no són menys significatius per res. Si no apliquem canvis profunds i estructurals tarificació pública, el futur més immediat ens porta cap a estius de calor sufocant i un aire degradat que la nostra societat no es pot permetre. No sé com no estem tots molt més alarmats al dia d'avui i reclamem que es facin aquestes mesures. Reduir emissions és essencial, com acabes de dir, dels cotxes i això, però no hi ha prou només en reduir aquestes emissions. També hem de fer mesures d'adaptació urbana, que serien més a nivell ja de... perdona la redundància, d'adaptació, és a dir, de refredament urbà amb augment massiu de vegetació i també dissenyar la ciutat evitant l'efecte pantalla dels grans edificis i per poder permetre que la brisa marina continuï entrant encara que faci... i intentar reduir aquest comportament que vagi més paral·lel que no pas perpendicular a la costa.
1: Entenc que tot això serien una mica els missatges que voleu traslladar als responsables polítics després de la recerca. Teniu algun missatge també per la ciutadania?
0: Sí, de demanar aquestes mesures a la ciutat i fer-la... És a dir, a nivell d'adaptació a tot el que és vegetació i això, demanar als municipis que es planifiquin aquestes maneres de refredar la ciutat el més aviat possible i, a més, d'una manera sistèmica, és a dir, de que amb aquestes mesures no estem creant altres problemes. És a dir, que això es faci d'una manera que no estem incrementant l'ús de fuel fòssil. Aleshores, jo diria que incrementa vegetació i a nivell de ciutadania, a nivell personal, la gent, doncs, un ús sostenible dins del que es pugui d'energia, d'aigua, que una cosa va a l'altra i un nexe molt lligat entre l'ús d'energia i l'aigua.
1: D'acord. I des d'un punt de vista més tècnic, com heu pogut fer totes aquestes projeccions? Quins models climàtics heu utilitzat per fer la projecció a 25 i 75 anys vista?
0: Vale, hem utilitzat un model meteorològic i químic d'alta resolució. El model químic és necessari per veure com es duen a terme aquestes reaccions químiques, com he comentat, de contaminants primaris a secundaris, amb tots els factors atmosfèrics que hi ha. I això ho hem combinat amb un model urbà que simula l'efecte dels edificis a una escala d'alta resolució, d'un quilòmetre. Per simular el futur apliquem un mètode que agafa una onada de calor real del passat, nosaltres en aquest cas vam agafar el 2018, i determinem el que diem el senyal d'escalfament. Aquest senyal d'escalfament que determinem a partir d'aquesta onada de calor passada ho projectem a un escenari futur del clima. En el nostre cas hem agafat un futur que continuem la vida i creixement econòmic com fins ara, amb poca penetració d'energies renovables.
1: Mm-hmm. I quin grau de fiabilitat tindrien tots aquests supòsits?
0: A veure, aquests... sempre hi ha un grau d'incertesa, òbviament, perquè realment tot això són models que es basen en el nostre coneixement d'ara i que sempre es queda curt amb tot el que ens pot ensenyar el nostre planeta i el que pot passar en un futur.
1: Teniu previstes ja unes noves línies de recerca?
0: Bueno, ara que hem pogut validar i utilitzar aquests models, el que ens agradaria fer és veure diferents planificacions urbanístiques, aquests diferents usos, canviant usos del sòl de l'àrea metropolitana, com això podria influir en reduir aquestes temperatures futures. I també com diferents estratègies de reducció d'emissions, si realment faran una aportació important en un futur o com. Això és el bo dels models, que ens deixen veure coses que volem intentar, com què ens podrien donar en un futur. I això és el que continuarem treballant des del meu grup.
1: I en el teu cas en particular, ja per acabar, fins a quin punt, quin grau d'optimisme tens respecte a que l'estudi pugui canviar algunes d'aquestes polítiques i doncs, provocar millores perquè tot això no sigui tan abrupte i tan catastròfic?
0: Sí, a veure, la meva confiança de que tenim les claus per poder reduir aquests impactes que estem preveint, o sigui, tinc confiança absoluta que es pot fer. Ara, una altra cosa és que no mani el diner, que realment pues, aquesta ciutat, realment els polítics i les polítiques no es facin per continuar aquest creixement econòmic, sinó que es posi per la ciutadania, per millorar el benestar de la gent que ja vivim en aquesta ciutat.
1: D'acord, perfecte, Gara. Doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu, gràcies per l'oportunitat.
1: Fins aviat, adéu.
2: Continguts en xarxa. Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern espanyol a només 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. També preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
0: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
4: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general, en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
5: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
6: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
4: Ho revela una enquesta de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
0: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
4: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions.
4: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de la nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
0: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana visita avui el camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions Femenina de Futbol, previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou.
0: Seguim molt pendents del temps, després dels aiguats d'ahir, ja que Protecció Civil torna a activar l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluïsmi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Passant 4 minuts a les 2, al control de so, amb Rubén Arcos i Francesc Ávila, a la coordinació i redacció, Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que hi va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només publica el primer dels decrets, el que té més consens polític, i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatge per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellvé. Bon dia, Carina.
9: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
10: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
9: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: A tot això, Junts i Podem mantenen encara, a hores d'ara, la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret, Mari Carmen.
4: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la responsable Isabel Rodríguez, ministra de... La resposta, volíem dir, Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
4: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
0: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants de moment. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres, com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que es farà al Congrés.
4: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que aplega la plaça Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
11: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
12: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
4: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels 2 decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
0: De tot plegat n'hem parlat amb un expert, Sergio Nasarre, que és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural.
4: Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació. Ho ha dit a la xarxa.
13: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur, els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total.
0: Coincidint amb el debat polític i social pel cas Mari Carmen, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
4: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en un futur.
0: Un debat que també arriba al món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic, en la quarta edició del fòrum BSN Desperta, que s'ha fet avui. Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
14: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
0: Mesures d'habitatge a les quals s'ha sumat les últimes hores l'ampliació de l'escut social per part del govern d'Espanya davant l'escalada imparable del preu dels carburants.
4: L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, considera que la pròrroga era totalment imprescindible perquè la situació no ha canviat gens. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Enrique García.
15: Era totalmente necesario en la medida en que cuando se aprobaron estas medidas la situación geopolítica era una y hoy sigue siendo la misma o incluso peor. Y todos esos incrementos del precio de la energía se están empezando a trasladar a los sectores. Y entendemos que van a tratar de impedir que la subida del precio de la energía vayan a otros bienes y servicios como ya ocurrió en el año 2023.
0: I tot plegat, en ple debat de política general, al Parlament. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat que la cambra impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Un debat de política general que en aquesta segona jornada ha tingut com a protagonista el grup de Junts per Catalunya, que forçarà una votació per tal de reprovar Illa. Els socis d'investidures, Esquerra i els comuns, a la seva banda, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Soles de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
17: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
16: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
18: Podríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de dos a quatre anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
16: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
19: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític, sense més demora. Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
16: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o bé discriminació, segons una enquesta feta per la Fundació Arrels. Un de cada 4, a més, ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions als agressors, fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
21: Un dia la guagua, entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si... Eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
20: La directora d'Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
22: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
20: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: És un quart de tres, anem ara fins a Berga, perquè allà els treballadors del Centre Internacional de la Creu Roja fan avui vaga per reclamar que no es tanqui aquest equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre.
4: L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han volgut negociar.
0: Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
23: Els treballadors del Centre de Protecció Internacional de Berga han manifestat exigint que tant Creu Roja com el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions facin marxa enrere en la intenció de tancar el centre de refugiats de la capital berguedana. Ho explicava Andreu Vilardell, delegat sindical de la CGT.
24: Entenem que això ve pel Pacte Europeu de Migració i Refugi, una disminució de les places d'asil a nivell de l'estat espanyol.
23: L'Ajuntament de Berga s'ha posicionat al costat dels treballadors i les persones refugiades i han intentat evitar el tancament previst pel 31 de desembre sense èxit. Andrea Coromines, regidora de Salut i Drets Socials de Berga.
25: No hi ha cap motiu en concret, o sigui, es tanquen 1.000 places arreu d'Espanya, en toquen unes 484 a Catalunya i ens ha tocat a Berga aquestes de tancar-les.
23: El Centre de Refugiats de Berga va ser creat l'any 2016 per acollir les persones que fugien de la guerra de Síria. En aquests 10 anys han passat per les instal·lacions de l'alberg més de 900 refugiats de diferents nacionalitats, molts dels quals s'han acabat integrant a la ciutat. Actualment el centre té 50 places finançades per l'Estat i gestionades per la Creu Roja i una plantilla d'11 treballadors.
0: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien les pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal són les mancances estructurals que té el sistema educatiu i no pas les sortides. Ho avui Lleida Ràdio, Carla Serrano.
26: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'asseia a negociar.
27: Aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
26: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
1: Notícies en xarxa.
0: Els fets delictius s'han reduït un 13% aquest darrer any a Torredembarra, al Tarragonès. La dada s'ha facilitat en la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la Torre compti amb un petit parc de bombers, on a la Torre, Anna Plaza.
2: Les xifres de fets delictius a Torredembarra mantenen la tendència a la baixa dels darrers anys. Des del setembre de l'any passat fins ara s'han registrat 980 infraccions penals que representen una reducció del 13,3%. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i en violència o intimidació un 27%. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, s'ha mostrat satisfet amb les dades i afirma que el repte és saber transmetre-les.
3: I el repte que ha sorgit d'aquesta Junta Local de Seguretat doncs és traslladar aquestes bones dades a la sensació de seguretat que té la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes. Per tant, és un repte que hem entomat tots els presents d'aquesta Junta.
2: En la reunió també s'ha anunciat la pròxima renovació del conveni de col·laboració amb les policies locals d'Altafulla i Creixell, al qual també s'afegirà Roda de Barà. A més, bombers han comunicat que hi ha la possibilitat que la torre tingui un petit parc, una reivindicació històrica del municipi, i la decisió es prendrà en uns mesos.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs.
5: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
0: Denuncien quatre agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
5: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, tres agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres tres policies.
0: És moment per la cultura. La Fundació Opera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Ranuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
7: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
6: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
0: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
8: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
9: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
8: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
0: I arriben els esports. Ja som nosaltres a l'estudi, en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
10: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià, segona jornada de la Lliga de Campions femenina, prèvia al duel de diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou a partir de 3:45 de la tarda. Les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
11: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes populistes que han entrat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de deixar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres, durant la pretemporada i la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui un equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
10: El jugador del Barça, Lamine Yamal, va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola masculina contra Croàcia en partit de la Lliga de les Nacions, i el seleccionador, Luis de la Fuente, es va desfent elogis del de Mataró.
12: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
10: Un Barça que està pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. Al Terrassa, Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació, partit únic al camp del Sestao, a 8:15 del vespre. En cas de guanyar els agarencs, es classificarien per a la Copa del Rei. En bàsquet, l'Espart Girona es juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga Femenina de Bàsquet. L'equip català, que entrena Roberto Iñiguez, rep a 2:15 la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. El Kitsanàs Manresa debuta a l'Eurocup masculina, ho fa a la pista del PAOK de Salònica. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga contra el Marsella a la final de la Supercopa d'Europa masculina a la piscina de Sant Sebastià. Avui, a partir de 8:15 del vespre, l'equip català vol sumar la segona Supercopa continental de la seva història davant l'equip francès, que recordem va guanyar l'Eurocup el curs passat. I en handbol, el Freiking Granollers debuta avui a la Copa EHF, la segona màxima competició continental masculina, davant un dels candidats al títol, el Flensburg alemany.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda completa una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern a 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motiu justificat, i preveu també la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
8: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
5: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
9: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general, en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
10: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
11: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació, no sé com prendre-me-la.
5: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
9: Així ho revela un estudi de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
5: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
9: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
5: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions.
9: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
5: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
12: El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel de diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
5: Seguim pendents del temps, ja que Protecció Civil ha activat de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar, i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xàfec al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
5: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu també la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret, el que té més consens polític, i que concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellvé, bon dia, Carina.
15: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació cap al lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
16: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
15: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
5: A tot això, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquests decrets, Mari Carmen.
9: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
8: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
9: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
5: De tot això fa molt pocs minuts que han parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, en compareixença amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
9: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
17: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
5: Són les veus del món polític mentre creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que se celebrarà al Congrés.
9: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que plega a la plaça de Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
18: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
19: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
9: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
5: I a mig de tot aquest debat, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta, segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
9: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en el futur.
5: També el món municipal li diu la seva i defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic. Ha estat en la quarta edició del Fòrum BSN Desperta i han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, i les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i Sabadell, Marta Farrés. També han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
20: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
5: 20 minuts i seran les 3. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. També busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Tot plegat ho ha dit en la segona jornada del debat de política general, en la qual Junts per Catalunya ha anunciat que forçarà una votació per reprovar el president. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
1: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
21: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
3: Podríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de dos a quatre anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
21: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
22: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
21: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
5: Vuit de cada deu persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada.

0: entraron cinco chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras necias y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
1: La directora de Reels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
2: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
1: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
3: I anem ara fins a Lleida. Allà els sindicats educatius, USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una denúncia perquè diuen que estan rebent pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal de conflicte són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
4: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
5: I per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
4: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
3: Ens situem ara al Camp de Tarragona. Allà la pagesia s'ha concentrat amb tractors a la Selva del Camp, en concret. Ha estat per visibilitzar la situació de molts macroprojectes que afecten el territori i que estan sent motiu de protestes els últims dies. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
6: Unió de Pagesos i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GEPEC, amb el suport de diverses entitats ecologistes i socials, han organitzat una concentració amb tractors a la Selva del Camp en protesta contra el que qualifiquen d'agressions que pateix el Camp de Tarragona i el sud de Catalunya. En aquest cas, les reivindicacions s'han oposat a macroprojectes energètics com la línia de molt alta tensió Escatron als Ovals, la Secuita, o l'arribada de la planta de piròlisi de Balogrín Econova al polígon industrial de la Selva del Camp. També s'han posat sobre la taula els abocaments industrials a la Riera Selvatana o l'abast del Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica al Plater. Ho explica Xavi Jiménez, president del GEPEC.
7: Que és un territori que podem arribar a la conclusió que s'ha decidit com a territori de sacrifici. Allà on anar portant actuacions, activitats que són nocives pel medi ambient, que són nocives per la qualitat de vida, que són nocives per l'activitat agrària.
6: Les entitats han reclamat a l'administració més suport per al sector de la pagesia, amb mesures com el desplegament del Pla Sectorial Agrari, que actualment encara es troba en fase de redacció i tramitació.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. El Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques, nacionals i internacionals.
8: El Saló se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell de Barcelona i disposarà de 170 expositors directes. Es tracta de la 63a edició del Saló.
3: La producció de podcast en català s'estabilitza el 2025 amb 422 sèries.
8: Això després d'un fort augment en el període 2016-2014 en què s'ha passat de 26 a 479.
3: Per capítols, en una dècada s'ha passat de 968 a 8.020, amb un pic màxim de 8.900 a l'any 2025. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat. És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'Amor i de Guerra. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany el cicle arriba a la

0: 54 funcions en 13 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
1: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
0: Una nova producció d'Aïda tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
2: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Ribble. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
3: El Festival Internacional de Pallassos en memorial a Charlie Ribble torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
4: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
3: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
2: I justament pocs dies després, Valls acollirà, serà del 5 al 8 de novembre, la primera edició del Festival Internacional de Pallasses i Pallassos. Pepa Plana i Dèlia Batet dirigiran el certamen, que neix amb la vocació de descobrir l'univers clown. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
5: La primera edició reunirà una dotzena de propostes artístiques i oferirà 16 sessions obertes al públic en diferents espais de la ciutat. Entre els noms destacats al cartell hi ha Leo Bassi, Marcel Gros, Dudu Arnalot i Alba Sarraute. El festival està dirigit artísticament per la pallassa Pepa Plana i Dèlia Batet de la companyia Passabarret i posa el focus en la mirada femenina dins del món del clown. D'altra banda, Plana ha reivindicat que l'ofici de pallassa o pallasso es troba en bona salut.
6: La salut a nivell de persones creadores està fort, està genial. O sigui, realment, en aquests moments, el circ a Catalunya i concretament la figura teatral, pallasso teatral o de carrer, o de... realment mai havia hagut tanta gent que es dediqués a aquest ofici.
5: Les entrades per als espectacles es posen a la venda el 7 d'octubre a la pàgina web del festival www.fipava.com i també presencialment al Teatre Principal.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià. Segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol és previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F, on el Futbol Club Barcelona jugarà al Camp Nou contra el Real Madrid. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Recordem que el blaugrana Lamine Yamal va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola contra Croàcia en el partit de la Lliga de les Nacions. El jugador de Mataró va camí, cada vegada està fent més coses de cara a poder guanyar la pilota d'or. El Barça, pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. L'Europa vol tornar a viure una nit màgica de la Copa de la Reina. El nou Cerdanyà, les escapolades jugaran a 7:45 contra el Villarreal al partit de la segona ronda. I el Terrassa d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació a partit únic al camp del Sestao River a 7:45 del vespre. En cas de guanyar, els agarencs es classificarien per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Mic Romagosa.
8: El Terrassa Futbol Club visita el camp del Sestao aquesta nit a 7:45 de la tarda a la recerca d'un bitllet pel somni de la Copa del Rei. I és que els agarencs, després de superar el San Juan i també el Binèfar, esperen poder fer realitat aquest somni de poder disputar la competició del CAO, a l'espera de si podrà jugar o no Marcos Méndez, a l'espera d'aquesta sanció. Una convocatòria on tres jugadors no estaran a disposició del tècnic Oriol Alsina: Gabri lesionat, Sergio Montero per grip i Adrián Beamonte. Frodo es queda fora de la convocatòria per decisió tècnica. Oriol Alsina, entrenador del Terrassa.
9: I ara toca mirar, analitzar com estan els futbolistes, com ha acabat tothom, per intentar treure el millor 11 possible el dimecres. El club ens cuida molt. El viatge al País Basc el fem amb avió, ens donen tots els mitjans. Som professionals i tenim que competir al màxim nivell, independentment del cansament que tinguem. Ens hem de recuperar el més aviat possible.
8: Doncs el passi a la següent ronda té triple premi. A part de la classificació per les semifinals d'aquesta competició, també s'apropa a un premi econòmic i també la competició de la Copa del Rei.
7: El sorteig de la Copa del Rei precisament serà el proper dilluns. Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, en plana poliesportiva. L'Espart Girona juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga Femenina de Bàsquet. L'equip català que entrena Roberto Íñiguez rep la visita de l'Emblac Turc al pavelló de Girona Fontejau. Girona FM, Pau Villafañi.
10: L'equip gironí ho té clar. Si guanya, jugarà la màxima competició europea, on l'any passat va ser la gran sensació i va arribar fins a la final a 4 de Saragossa, i si perd, haurà de conformar-se amb l'Eurocup. Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
11: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Es decir, hay que cerrar la pintura, cerrar el rebote, responsabilidad individual, chocar. Cada rebote es una victoria. Y cada cosa que hagamos es una victoria, más en un partido de estos, ¿no? Dominar esas pequeñas cosas te hace dominar el partido.
10: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el Fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
7: I el Kitchenas Manresa debuta avui a l'Eurocup contra el PAOK, i en waterpolo, final de la Supercopa d'Europa masculina, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Marsella.
2: Superinteressant aquest partit. Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ens aturem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

les xerris per la meitat. Quan desgrano les faves, asseguda al sofà, estic tranquil·la quan agafo el carro per anar a comprar. Quan xerro amb la del peix,

Llenya que ens escalfarà. Si es calibo les cebes i el foc va crepitant. Estic tranquil·la que m'hi ha la mossara com cada Sant Joan. Com fem la ratafia per quan vingui Tots Sants.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
1: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i qui us parla, Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs estem a les portes d'iniciar el mes d'octubre i us hem d'avançar moltes persones, doncs segurament ho sabeu. Aquest mes d'octubre sentireu molt a parlar d'accions que es fan per la lluita contra el càncer de mama. La diada és el dia 19 d'octubre, però nosaltres avui tindrem una representant de l'entitat local Mollet contra el Càncer, perquè a partir de demà ja comencen doncs, a posar-se en marxa per una caminada matinal que han organitzat pel dia 18 d'octubre, però que demà ja es poden comprar les samarretes, col·laborar, així que ens ve l'Anna Mandiola de l'entitat per explicar-nos fil per randa com ho tenen tot organitzat i quin és el recorregut que faran i totes aquestes coses. Què més tindrem? Doncs després, a partir de 9:45 aproximadament, ens acompanyarà alumnat de l'Institut Gallecs. I també a la recta final del programa, avui a l'Espai de Psicologia, que compartim amb la psicòloga Teresa Prades, avui anem a parlar de la tristesa. I és veritat que en aquesta època de l'any, no sé si és perquè la tardor, ens agrada a tots molt els canvis a la natura, però també doncs els bioritmes estan com més baixos i doncs aquest és el tema que ens ha proposat que comentem en antena la Teresa, així que és el que farem, compartir-ho amb tots vosaltres. Per començar, com sempre, el que fem és donar pas a l'actualitat informativa de la nostra ciutat. Ens l'avança el nostre company, en Joel Gascón.

0: Bon dia.
1: Què destaquem en el dia d'avui?
0: Doncs destaquem que l'alcaldessa de Mollet ha anunciat aquí a la nostra emissora que es preveu que aquest dimecres es pugui reobrir el trànsit a la rotonda de Pruneres, tancada per les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. Les restriccions a la rotonda i al carrer Ramon Casas van començar el 9 de setembre, amb la primera fase prevista de 3 setmanes de les obres, i durant aquest temps el carrer de Ramon Casas només ha permès accedir a l'aparcament de Pruneres i als guals privats, i els conductors que volien anar al centre des de Pruneres doncs han hagut de buscar camins alternatius. Ara, la intenció és que es pugui obrir el trànsit, aquesta rotonda, durant el dia d'avui.
2: I ara el que estem preveient, si tot va bé, si ho acabem de tancar i és possible a nivell tècnic, sí que intentarem que aquest dimecres dia 30 la rotonda de Pompeu Fabra, allà on tenim el pavelló de Riera Seca, ja es pugui obrir a la circulació. En tot cas, és una cosa que hem d'acabar de valorar a nivell tècnic, però treballem amb aquesta data de possible obertura de la rotonda del pavelló, no? Que l'entenem, aquella rotonda que separa el Parc de les Pruneres amb el pavelló. Esperem que la puguem obrir, com deic, aquest dia 30, el trànsit, que també és un eix doncs, molt, molt important.
0: I molt transitat, que de fet potser molta gent que no és de Mollet i passen per la nostra ciutat per fer-hi qualsevol visita o el que sigui, és una rotonda que gairebé doncs hi has de passar obligat, ja sigui quan entres de, si vens, podríem dir, des de AP7, C17, des de Vic cap aquí o a l'inrevés també, i per tant ara se l'estaven trobant tancada, que només hi podien accedir els veïns dels guals, i per accedir també doncs al pàrquing subterrani. Per tant, la intenció és que almenys això es pugui obrir i puguis anar cap al centre de Mollet. Recordem que això és un petit pas d'unes obres que duren uns 2 mesos i que, segons també ens deia l'alcaldessa, són unes obres que van en termini.
1: Esperem que les pluges del dia d'ahir no hagin entorpit aquesta previsió de poder reobrir aquesta rotonda al trànsit. En tot cas, l'alcaldessa ho anunciava, jo, amb tota la prudència. Esperem que sí que es pugui fer realitat en el dia d'avui. Més coses.
0: Doncs que Mollet ha fet un pas endavant en matèria de salut mental, i és que el consistori ha aprovat provisionalment en el ple d'aquest passat dilluns el pla urbanístic per construir el nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès, un nou equipament que està impulsat per la Fundació Sanitària Mollet i agruparà tots els serveis que la institució ofereix en l'àmbit de la salut mental. Per Mollet això implica situar-se com a capdavanter en salut mental i oferir un servei a tota la comunitat. En la seva intervenció plenària, Raül Broto, primer tinent d'alcaldessa, ha assegurat que la salut mental és una necessitat i que cal millorar-ne tots els recursos.
3: Iniciar la construcció el més aviat possible, i és que fa temps que en parlem, de salut mental, aquí al ple i en general a la nostra societat, especialment des de la pandèmia, i és que és una necessitat millorar tots els recursos que a la nostra ciutat destinem a millorar els serveis en aquest àmbit.
0: El nou institut es construirà al solar del costat del campus de la Fundació, la Ronda dels Pinatons, i té com a objectiu unificar, centralitzar i optimitzar els serveis d'atenció especialitzada en salut mental i benestar emocional, una activitat que ara per ara es presta a les instal·lacions de l'hospital.
1: Doncs aquestes són dues de les informacions que recollirem avui a l'informatiu Mollet al dia. N'hi haurà més. Recordeu també dues coses que han de passar en el dia d'avui, més enllà d'aquest tema de trànsit, de mobilitat que ens comentava el Joel. D'una banda, que la CIR torna a Mollet avui, dia 30, i també doncs, que arrenca el son a Mollet. I per cert, avui sembla ser, havíem dit que igual plovia, però sembla que avui no ha de ploure i per tant podrem gaudir d'aquestes sessions de piano, no? Maria Canals, a la plaça Catalunya. És així, no?
0: Sí, i també hi van sobretot moltes escoles, passen al llarg del dia, i és potser un primer acostament que fan a la música, perquè sobretot hi van amb unes edats més petites i és potser el primer cop que veuen tocar un piano, si més no que els hi ensenyen, perquè no crec que totes les escoles puguin tenir almenys el piano de les característiques, piano de cua que se situa allà a plaça Catalunya.
1: Molt bé. Aquesta acció, per cert, comença ara a les 9 del matí i acaba a les 8 del vespre. vespre amb un concert, això sí, de manera que si voleu gaudir de la música, apropeu-vos. Sí. Gràcies, Joel.
0: Que vagi bé.
1: Anem a sentir, jo deia que no hi ha previsió de pluja, però això ens ho confirmarà el nostre home del temps, en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia, deixem enrere les tempestes tan fortes ahir d'alguns indrets metropolitans, també de les comarques de Girona, i ens queda un dimecres més aviat variable, amb moments de núvols més aviat freqüents, però sense gaire pluja. Alguns ruixadets aniran caient cap a l'Ebre, aquesta tarda una mica més presents cap al massís del Port i també al Pirineu Lleidatà. Però d'una forma local, gran part del país avui no tindrà pluja, i sí una pujada de la temperatura màxima. Per tant, la tarda tornarà a ser de més calor, sobretot ja arribant als 30 graus novament a les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Estem experimentant. Això ens agrada, és el que passa a la ràdio. Avui ens acompanya alumnat de l'Institut Gallecs i crec que, tret d'un d'ells, la resta és la primera vegada que trepitgen els estudis de Ràdio Mollet, sí? És correcte. Tenim amb nosaltres a l'Abril, molt bon dia, Abril.
1: Bon dia.
0: Que s'estrena a la ràdio i ara doncs estàvem provant el tema dels auriculars per sentir-se i tal. Tenim també a la Hoda, com estem?
2: Bé.
0: Molt bon dia. També doncs parlarem amb ella. L'Abril és de quart. Tots han començat ja secundària, estan a l'Institut Gallecs, cadascú és d'un curs, la Hoda és de segon,
2: sí.
0: M'has dit. També ens visita el Saül,
3: bon dia.
0: Que està al tercer. Molt bon dia, quina veu, eh?
3: Gràcies.
0: I també tenim el Guillem, que ha arribat per primera vegada a l'Institut Gallecs, està primer, ve de l'escola Can Besora. Molt bon dia, Guillem.
4: Hola, què tal?
0: I el Guillem ja el coneixem perquè ell havia format part de Ràdio Besora, que ens visitava de tant en tant aquí als estudis de Ràdio Mollet. De manera que nosaltres ja sabem que el Guillem, en un futur, si pot, igual estudia periodisme.
4: Potser.
0: Potser sí. Escolta, una cosa, ens agradaria saber ha començat el curs i una miqueta com ho esteu vivint. No sé si aquells que ja porteu l'Abril, que ja porta temps, no?, a l'Institut Gallecs, ja sí. No estan innovadors, no? O
2: bueno,
0: sí?
2: Bueno, canviar una mica de tercer a quart. Hi ha assignatures, per exemple, que són molt semblants, però clar, la dificultat doncs canvia una mica, ja que fem nous temes, però hi ha d'altres pues, que són molt semblants.
0: El Saül t'està escoltant amb atenció, perquè clar, com ell està a tercer, diu, ah, s'ha dit que a quart haurem de, serà més dificultós. Quines són aquelles assignatures allò diferents? Allò que...
2: doncs, per exemple, en matemàtiques hi ha temes que són molt semblants als de tercer, però hi ha d'altres que pues, es compliquen una mica més. Per exemple, aquest any s'han dividit entre mates A i mates B. És a dir, són tres grups de mates A, que són doncs, més fàcils, i un grup de mates B, que són més difícils.
0: I, Abril, tu que estàs a quart, no sé si al Gallecs també feu allò, alumnes com d'acollir a nous alumnes, per exemple, no? Com ara el Guillem, que acaba d'arribar a l'institut, i doncs igual té un, no sé si està, té assignat o no, també li preguntarem amb ell, allò, un altre company d'uns cursos més avançats que li puguin fer l'acollida.
2: Bueno, de moment no hem fet això, però potser d'aquí uns anys es comença a fer.
0: Però ara per ara no.
2: Encara
0: ara, Gallecs, no. I Guillem, tu que acabes d'aterrar, com és que, per cert, has anat a parar al Gallecs per casualitat, perquè és el que t'ha tocat? Tu havies triat aquesta opció?
4: Era la meva primera opció, que a les portes obertes vam trobar que era el que més ens agradava, i mira, em va tocar, però per sort, perquè sóc dels que té menys punts.
0: Hi ha moltes sol·licituds per entrar al Gallecs. Et va
4: no
0: agradar?
4: Sé.
0: Per què et va agradar, Guillem?
4: Doncs em va agradar perquè no era ni, trobava que no era ni molt de llengües ni molt de mates,
0: ciència,
4: podríem dir.
0: Uh-huh.
4: Sí. I el trobava que estava bé.
0: És molt gran, eh, l'Institut Gallecs. No et sents una mica perdut, allò, en comparació a Can Besora?
4: Sí. Sí, sí.
0: T'aniria bé tenir allò un company, companya, allò més gran que et pogués allò dir, escolta'm, doncs això està... No sé, com t'has sentit acollit, ja sigui pel professorat o pels companys?
4: Pel professorat em sento acollit i també en part del...
0: De
4: companys,
0: sí.
4: Tinc companys de Can Besora, llavors em puc anar a incorporar-me junt amb altres amics.
0: Uh-huh. És a dir, que això ho fa com més suau, no?
4: Sí.
0: Sí. Jouda, explica'ns, a segon, què tal?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Notes el canvi, allò de...
2: Sí, perquè, bueno, a primer com que ens acullen molt, ens ajuden molt, i a segon és com que hem de començar a guiar-nos nosaltres sols.
0: Tu abans on havies... És a dir, l'any passat ja havies estat al Gallecs?
2: Sí.
0: Però amb anterioritat de quin centre venies?
2: De l'escola Joan Abelló.
0: Uh-huh. I vas notar també molt el canvi o no?
2: Sí.
0: Sí? En quin sentit?
2: Pues, ens van separar, els companys molts es van anar a molts instituts
1: També el canvi de matèries, hi ha molts canvis de matèries, també el canvi de professorat, és a dir, has estat molts anys amb uns mestres i canviar ara i tenir un mestre per cada matèria, perquè abans a l'escola teníem el nostre tutor que es feia moltes matèries, i pues, també és un canvi molt...
0: Important, sí, sí. I llavors aquest any et sents com més tranquil·la en aquest sentit, allò de dir, sí, ja domino el centre, ja conec el professorat...
1: Sí, perquè a primer ens van acollir molt bé, ens van orientar molt bé, ens van ajudar, i pues, a segon com que ja estic més guiada i ja sé...
0: I has fet pinya també amb els companys, companyes, sí, continueu en el mateix curs?
1: Sí, sí. Bueno, ens han canviat, abans érem 4 classes, ara som 3... I, pues, bueno, a mi no s'han canviat molt, però ha hagut algun canvi.
0: I llavors que sou més nombre d'alumnes per la paraula?
1: Sí.
0: Sí? Quants sou, aproximadament?
1: Uns 27 o 28.
0: Uh-huh. I això dificulta seguir la classe o no? El ser...
1: A veure, en principi sí, però ara no, com que a la classe pues, ens portem molt bé i tot, pues, no ha sigut un canvi molt, molt important. Uh-huh.
0: Saúl, tu estàs a tercer.
3: Sí, correcte.
0: I has notat canvi de segon a tercer?
3: A veure, també el canvi de ràtios, no? Que hem passat pues, d'uns 18, 19 a 26. I també les matèries, que hem fet alguna matèria nova, com emprenedoria o mosaic. Al final també, com hem canviat... ens han barrejat diverses classes. Hem fet de... que, per exemple, jo estava amb els meus millors amics, doncs ara estic amb més gent i va canviant tot. No sé.
0: I això de les ràdios us han explicat? Perquè ara sou... No sé, és a dir, si és una cosa que vosaltres dieu, escolta'm, si abans érem, no arribàvem a la vintena i ara doncs superem, doncs no sé si algú s'ha explicat el per què.
3: Em penso... Crec recordar que era perquè no hi havia prou professorat per curs, però no ho tinc clar.
0: Bueno, de fet, aquest any ha començat amb mobilitzacions en l'àmbit del professorat. L'any passat doncs, també van haver-hi forces. No sé com les heu viscut vosaltres i si enteneu aquestes mobilitzacions, Saúl.
3: No ho sé, jo no estic gaire informat en el tema, però jo crec que està prou bé.
0: Està prou bé que bé, segurament una de les denúncies precisament, igual seran precisament aquest nombre de ràtios, no?
3: Mm.
0: El Guillem va acotar amb el cap, no sé si ell està molt informat, com jo ja he dit que vol ser periodista, igual sí que... No?
4: M'agrada informar-me i sí, una de les coses que volen és menys ràtios, més professors per aula, més professors i més material... Que les aules estiguin més climatitzades.
0: Bueno, de climatització, escolta'm, tenim notícia. L'Institut Gallec és un dels centres de Catalunya que s'ha escollit precisament per que es climatitzi.
4: Pel 2028.
0: Bé, s'ha de fer les coses mica en mica, eh? Aquest any, doncs, aquest curs l'haureu de patir, però igual el següent ja comenceu dient, ei, que s'ha de començar, no sé.
4: I a més... Com a mínim, el que ens ha dit el Lluís Plaça, que és el nostre tutor, és una promesa.
0: Sí.
4: Això vol dir que poden dir, ho hem promès, però no ho estem fent encara.
0: No te'n refies dels adults o dels polítics.
4: Alguns professors encara no es refien
0: gaire. No ho tenen clar. Molt bé. Vosaltres, quan sou a primer també a l'aula? Supereu la vintena?
4: Nosaltres som 20, però vam estar amb 19-20 allà a l'inici de curs.
0: És a dir, que sou els privilegiats, perquè la resta sou més de 20, no? Vosaltres, Juda...

0: necessitats.
1: Sí.
0: I vosaltres això ho enteneu, Abril? Això...
1: Jo sí.
0: Tu ho entens, i a casa sí. Que et diuen? Masses vagues.
1: A veure, sí, a casa ho parlem, mirem les notícies i tal, i opinem. Clar, pensem que sí, tenen raó, perquè és difícil tractar amb 31 nens en una classe o amb 20, 25. Això és el que tu dius, cada nen doncs, té dificultats i no pot atendre una persona així, o és més difícil.
0: Jouda, tu com ho vius, que vas acotant amb el cap com dient sí, jo també estic d'acord?
2: Pues, jo al principi em va semblar una mica injustícia, perquè vaig dir, clar, ens estan traient les excursions, i vaig dir, pues, nosaltres què culpa tenim, però després et poses...
0: La seva pell?
2: Sí, i dius, clar, és molt difícil controlar a una classe de 30 alumnes, els quals cadascú té les seves necessitats, a més, les classes són molt petites, tenen molta feina els mestres, també, o sigui, és a dir, els mestres, quan arriba a casa, no són com nosaltres, que podem descansar, mestres quals estan tot el rato treballant per al nostre futur, per futur de persones que no coneixen, i, pues, jo realment sí que és veritat que... em sento perjudicada per això del fet de no poder fer excursions, però també els entenc. És a dir, és molt difícil controlar una classe amb molts alumnes.
0: Jouda, molt empàtica, eh? Amb el professorat, molt bé, molt bé. Tenim allò els professors que estan allò a l'altra banda, nosaltres li diem la peixera, que jo crec que marxaran allò satisfets amb això que estan explicant avui els alumnes i les alumnes de l'Institut Gallecs. Ha comentat abans el Saül, bé, ara tenim allò el mosaic, emprenedoria, anem a parlar una miqueta allò d'aquestes. Crec que també hi ha una, no sé si és optativa, que es diu amb emocionat?
2: O... No és una optativa,
3: és un projecte.
0: És un projecte. Doncs, a veure, expliquem. Comencem per l'emocionat. Ja que estàvem parlant allò d'empatia, doncs parlem d'emocions.
2: Bueno, nosaltres, a l'emocionat, el que fem és una miqueta parlar de les emocions, de com gestionar-nos, controlar-los, com és l'ambient a classe, també parlem a vegades dels problemes, si hi ha algun problema ens intenten ajudar, orientar, com resoldre aquest problema, si és un problema a classe, també pues, amb el professorat, sempre la emocionat com que ens orienta.
0: I aquest és un projecte transversal, és a dir, que es fa a tots els cursos?
4: No.
1: Emocionat només es fa a primer i a segon.
0: Ahà. És a dir, que la Jouda ho està fent i el Guillem també està participant d'aquest projecte.
3: Correcte.
0: Tu no havies fet alguna cosa semblant abans?
3: Home, podríem dir que era una cosa semblant perquè a l'escola fèiem teatre emocional per practicar el tema de l'expressió oral i a la vegada així una mica les emocions. Però pel que hem fet, que són tres sessions, és diferent.
0: És diferent, en quin, no sé, evidentment és diferent, perquè ja l'expressió és diferent, però no sé què és, quina impressió t'ha en aquestes tres sessions que n'heu tingut, Guillem. Què diries?
3: Que en aquesta treballem més la lectura.
0: Uh-huh.
3: Perquè sí que el que fem, en comptes de que el professor parli, en teoria hem de llegir-ho nosaltres en un llibret electrònic que
0: teniu.
3: Sí.
0: Uh-huh.
3: Que encara no el tenim per temes del correu.
0: Però de lectures que prèviament heu escrit vosaltres, heu fet vosaltres un escrit sobre una emoció o...
2: Bueno, això depèn una miqueta del mestre. Nosaltres no vam fer això.
0: Vosaltres què vau fer?
2: Nosaltres, bueno, a primer ens vam enfocar una miqueta més... vam fer una llibreta en cada, després de cada classe teníem que explicar com ens sentíem i algun dubte que ens feia el professorat. I després aquesta llibreta li teníem que donar al mestre. Després també parlàvem una miqueta de com gestionar-los perquè ha sigut un canvi molt difícil, és a dir... de no tenir quasi deures, a tenir molts, a tenir molts mestres i això, pues, ha sigut un canvi molt important. També parlaven molt sobre els problemes, perquè, bueno, diferents companys i companyes, pues és un canvi molt difícil, i hi havia algun que altre problema a classe. També amb els problemes amb algun professorat, si teníem algun problema, ho parlaven,

0: i pues...
1: Però es parlava jo a l'aula, s'ha dit, participàveu tots.
0: Sí,
1: cadascú fèiem... donava jo la seva opinió o la seva manera de com abordar aquell problema.
0: Sí, ens ajudàvem com a resoldre-ho.
1: Uh-huh. Està bé, està bé. De fet, allò, no sé si sou coneixedors, però hi ha jocs de taula, fins i tot allò per infants, no? Precisament per ajudar a expressar les emocions, no? De vegades allò costa tant, no? De treure aquestes emocions. A tercer i a quart ja no teniu això, aquest no. projecte, però tu, Saúl, ens has parlat de...
2: Mosaic.
1: Mosaic. Què és Mosaic? És un altre projecte, també?
2: Sí, també és un projecte en el que treballem juntament amb associacions que, bueno, encara no... Jo almenys no sé quina és, però bàsicament treballem amb l'associació per intentar millorar la ciutat o no ho tinc clar.
1: Són entitats solidàries, potser?
2: Em sembla que sí.
1: Sí?
2: No ho sé.
1: Mhm. Dic que perquè crec que, a més, ara s'està fent a Mollet, no sé si sou coneixedors, les Jornades de la Solidaritat, i en una de les sessions participarà precisament l'Institut Gallecs, que donarà a conèixer aquesta col·laboració que fa amb una entitat, amb una ONG que es diu Alcària, i que té fer diferents projectes, i un d'ells és a Cuba, en el que van participar doncs, persones d'aquí de la ciutat.
2: Sí.
1: Molt bé. És a dir, que no heu fet allò encara massa sessions. Tu saps que tindreu aquest projecte, però encara estàs una miqueta perdut.
2: Sí, sí, tenim poques hores a la setmana.
1: L'abril igual ens pot explicar de què va Mosaic, no?
0: Sí, nosaltres a Quart, per exemple, hem començat ja a com crear la nostra associació. Evidentment no es farà real, però és perquè tinguem una idea com es treballa. Llavors ens hem posat en diferents grups de tres, llavors amb un com llibretet que ens ha donat la professora, hem hagut de seguir com unes pautes, el tipus d'associació, quin paper tindrà cada persona, objectius, activitats, i doncs això, hem fet un llistat, ho hem redactat i d'aquí una setmana o així ho presentarem i cada grup doncs donarà doncs, una associació.
1: Que ha de ser una associació que faci alguna acció que reverteixi en la societat.
0: Exacte. Uh-huh. Hi ha associació, per exemple, al meu grup vam decidir fer una associació en contra de l'abandonament animal. També hi havia doncs, associacions per ajudar la gent gran, per la fama al món, entre altres coses.
1: Llàstima que no es facin realitat, aquestes associacions, però bé, potser en un futur, arran d'aquesta experiència, en tercer, què és el que vau fer? Una cosa similar?
0: No, a tercer no vam fer Mosaic. Mosaic és d'aquest any, o sigui, és nou. L'any passat sí que vam fer Emocionat.
1: És a dir que Mosaic és tercer i quart, no? Que ho feu, però que és nou d'aquest curs. I què et sembla, això que us han dit a les associacions?
0: A mi m'agrada, perquè en teoria, no sé quan, ajudarem altres associacions des de l'escola. I doncs això, com que no ens han explicat gaire, però això, com que ajudarem altres associacions...
1: I aquest projecte de Mosaic, no sé si està relacionat o no, no té res a veure amb aquest servei que hi ha de cara a la comunitat, aquestes accions que feu des dels instituts, o no?
0: Sí, està relacionat amb el servei comunitari. Sí, l'any passat es feia, però aquest any ho han canviat i en comptes d'anar doncs, a residències o a altres llocs, doncs, ho fem des de l'institut.
1: Mm-hmm. Digui, en principi bé. Això,
0: sí,
1: aquest canvi?
0: Sí.
1: Escolteu una cosa, no sé si... com esteu vivint allò aquests... bueno, portem escassament que 3 setmanes, no?
0: Sí.
1: 3 setmanes
0: sí.
1: De curs.
0: Sí.
1: Hi ha hagut allò alguna cosa que us hagi cridat l'atenció? Canvis en el centre, en el professorat? Esteu bé? No sé quines expectatives teniu d'aquest curs, abril.
0: Doncs, per exemple, el professorat sí que ha canviat bastant. Molts han marxat i hi ha professors nous, però de moment els professors doncs, treballen bé amb les assignatures. D'expectatives, doncs, no ho sé, suposo poder aprendre nous temes, per exemple, socials. Estem portant, com que estem portant de nou els socials que fèiem a segon. Per exemple, a tercer fèiem geografia, mapes, però aquest any a quart estem portant socials de segon.
1: I escolta'm una cosa, i tu, Abril, ja vas definint què vols fer allò en el futur?
0: Sí, m'agradaria fer magisteri de primària.
1: Molt bé. I tu, Saül?
2: Bueno.
1: No sé, aquestes tres setmanes, com, sí, expectatives que et genera el tercer...
2: Vale, a veure, un canvi que sí que també ha passat és les amistats, no? Que al final jo portava primer i segon amb pues, la gent de l'escola, no? I algú que coneixies de vista d'alguna altra classe ara ha acabat a la teva classe. I al final s'acaba convertint, no ho sé, en algú dels teus millors amics, no? Això també...
1: Això està bé, no?
2: Sí. I les expectatives de tercer, bueno, mirar una miqueta fins a quin camí em vull portar, a què em vull dedicar. Evidentment, passar de curs, superar-lo, i això ja
1: yes, és algo... important, i tant.
2: Sí, sí, i no ho sé, una miqueta això.
1: És a dir, que l'objectiu és superar el curs i, bé, segons com vagi, doncs, bé, l'Abril ja ho va tenir més clar. M'imagino que a mesura que vas avançant cursos, cada cop es va definint més, no?
2: Sí, sí. Sí.
1: I tu, Houda?
3: Pues jo, de moment, ho porto molt bé, perquè, bueno, els mestres també ens estan ajudant, estan repetint temes de l'any passat, pues una miqueta per posar-nos en context. Són dos mesos de vacances, ens oblidem molt ràpid. I, bueno, les meves expectatives, bueno, també passar el curs, passar-ho bé, treure bones notes i, bueno, pues això.
1: Doncs això ja és una bona expectativa. Ara per ara ho veus assolible, sí, no?
3: Sí.
1: Jo crec que la Houda té pinta de ser molt bona alumna, molt aplicada. No sé si ho és o no, però té dona aquesta sensació. I tu, Guillem?
4: Doncs jo d'expectatives intento no tenir-ne gaires, perquè les expectatives a vegades no són gaire bones.
1: Això què és, com les promeses?
4: No, a vegades les expectatives no són gaire bones i intento pensar, doncs, passo de curs i vaig així tal com va.
1: Sí, sense plantejar-te allò de dir...
4: Sí, sense plantejar-me gaire més del...
1: Tu ets d'allò del carpe diem, allò de disfrutar el moment i, escolta'm, que vagi, no?
4: Sí, okay. I també perquè a vegades no m'entero de les coses i així, llavors prefereixo un...
1: Anar mica en mica.
4: Sí.
1: Bueno, es diuen allò que mica en mica es fa camí, no? Doncs això ja està bé. Si sí, cadascú, en el fons, m'imagino que el que voleu és això, superar el curs, i ja, doncs, s'anirà veient, no?, què és el que passa en un futur. Està bé. Guillem, Saül, Houda i Abril, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquest temps de ràdio. Esperem que també hagi estat per vosaltres una bona experiència, una manera de començar el curs. I si ens retrobem a final de curs, ja ens direu a veure què tal, com us ha anat tot plegat. Que vagi molt bé. Gràcies. Sí. Parlàvem allò que un dels projectes que tenen és el Emocionat. Doncs que sapigueu que ara doncs, farem una petita pausa, però justament ara, en l'espai que tenim de psicologia, en el Posa't les piles, parlarem de la tristesa, que també és una emoció. Així que us convidem a escoltar-nos. Fem aquesta pausa i tornem de seguida. No marxeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica dels contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret. Els decrets han estat avui també motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad, en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: Els treballadors del Centre Internacional de Creu Roja de Berga fan vaga avui per reclamar que no es tanqui l'equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre. L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social ni Migracions han volgut negociar. I parlem ara del desbordament de les rieres de Can Isbert i Can Lluc a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha malmès la collita d'una vintena d'hectàrees en el municipi. Unió de Pagesos lamenta les conseqüències de l'aiguat d'ahir dimarts i dona per perduda la collita d'enciam i coliflor plantada a l'estiu, prevista per recol·lectar a l'octubre. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora a la C-14 a Peramola, a l'Alt Urgell, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat en un tram que estava limitat a 90 km hora. Els agents consideren que és autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. I la producció de podcast en català s'estabilitza durant el 2025 en 421 sèries. Això després d'un fort augment d'episodis durant el 2000, des del 2016 al 2024.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: ovnis, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
1: Expedient Mollet.
2: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Sabies que...
1: Alguns llangardaixos poden respirar a través de la pell de la llengua. Un exemple especialment sorprenent és el llangardaix de llengua blava, que utilitza la seva llengua no només per detectar substàncies químiques, sinó que també pot absorbir una petita quantitat d'oxigen a través de les membranes humides de la boca. En alguns rèptils, aquesta capacitat forma part d'un sistema respiratori complementari. Quan l'animal està en situacions en què respirar normalment és difícil, com quan es troba sota l'aigua o té les vies respiratòries parcialment bloquejades, l'intercanvi de gasos a través de les membranes humides pot proporcionar una mica d'oxigen adicional. No és una respiració comparable a la dels pulmons. La quantitat d'oxigen que poden obtenir d'aquesta manera és limitada, però pot marcar una diferència important quan l'animal necessita mantenir-se en vida durant períodes de baixa disponibilitat d'aire.

0: Avui us hem dit que en començar, que a la tardor ens agrada... Bueno, hi ha moltes persones que ens agrada allò, el tema dels colors, de la natura i tal, però que és veritat que els bioritmes sembla que estiguin una miqueta més baixos. I no sé si és per això que la Teresa ens ha proposat en el dia d'avui parlar de la tristesa. Bon dia, Teresa.
1: Bon dia.
0: M'has dit que no.
1: No.
0: Però sí que... Bueno, no sé, jo tinc la sensació que és una època de l'any que les... No? Quan les persones estan així com...
1: Bueno, perquè s'acaba l'estiu, no? L'estiu que
0: és una mica...
1: Les vacances, la rutina, tornar a la rutina. Suposo que és per això, també, l'ambient. Clar, no és el mateix el sol que pica que no pas.
0: Bueno.
1: Però bueno, tardor és molt maca.
0: Sí, no, si jo deia, sí, és molt bonica i sobretot poder sortir a la natura i veure doncs, aquesta varietat de colors, però sí que és veritat que sembla que sigui una època més de recolliment,
1: més de
0: no?
1: Sí. Sí, sí.
0: No sé.
1: Bueno, també el Nadal és temps de joia i alegria, i la gran majoria ni joia ni alegria.
0: Bé, la Teresa és psicòloga, és Teresa Prades, una de les psicòlogues que trobem al Centre de Psicologia Psicotres de la nostra ciutat. Es troba en el carrer Francesc Cambó, número 19, i el telèfon de contacte és el 93 570 45 18. El repetim, 93 570 45 18. Si prèviament voleu consultar els serveis que ofereixen, podeu entrar a la pàgina web psicotres.net, aquest 3 amb número, psicotres.net, i també són presents a diferents xarxes socials. Dèiem també avui que hem tingut sempre, abans de l'espai de psicologia, tenim la visita d'alumnes de diferents centres educatius, i ens parlaven a alumnat de l'Institut Gallecs que aquest any tenen un projecte d'aquests transversals que es diu Emocionat, i que parlen precisament de les emocions, i els he dit, doncs, veus, avui parlarem d'una d'elles, de la tristesa. No?
1: Que trist que s'hagi de parlar de les emocions en les escoles i instituts, eh?
0: Sí?
1: Sí, jo crec que sí. Perquè indica que moltes vegades aquests temes s'han deixat de banda i anem molt a lo que és material. I és, bueno, i que a casa no es parlen d'aquestes coses.
0: En tot cas, si s'han adonat allò des dels centres que és important que es parli, també és important que es faci.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. No, jo crec que fomentar l'empatia també, el posar-se en el lloc de l'altre, ajudarà molt a evitar situacions de bullying i situacions d'aquestes de gent que no s'estima i gent que no es valora. Jo crec que és important, sí.
0: Què hem d'entendre per tristesa?
1: Bueno, la tristesa correspondria a lo que popularment és un sentiment negatiu, no? Vull dir, no pots estar trist, perquè si estàs trist, bueno, això incomoda molt. Llavors, la tristesa és aquell sentiment que tu tens, aquella emoció, quan algú no acaba de funcionar, quan t'ha passat alguna cosa, quan tens una història de vida que, bueno, pues no ha sigut la bona, no? De negligència, d'abandó, de situacions, relacions que has tingut que no t'han acabat o que t'han fet mal. Llavors, depèn del tipus de tristesa que sigui, no? Llavors és un sentiment que ningú, per exemple, és típic dir, va, no estiguis trist, no? I millor t'ha passat alguna cosa que, ostres, per què no haig d'estar trist, no? I puc alliberar-me el meu sentiment, no? Pues si m'ha passat alguna cosa o jo el que he perdut una persona, un accident o el que sigui, i necessito i tinc aquesta tristesa, per què no haig d'estar trist? Necessito un temps per fer aquest dol i necessito un temps per estar pues, apagat i no revolcar-se en aquesta tristesa, però sí que dir, bueno, pues estic trist, reconec que ho estic, valoro que ho estic i a partir d'aquí pues, tinc el meu temps per anar-me sortint.
0: I el tema de la tristesa no és que estiguis tota l'estona plorant,
1: no.
0: Però sí que igual doncs t'aïlles més, no?
1: Bueno, és una sensació de no encaixar, no? De necessites estar sol, de relacionar-te al mínim o a vegades tenir espais de no relacionar-se, no? Precisament per això, perquè si et relaciones, si estàs en un espai que hi ha més persones, no pots estar trist perquè tampoc et deixen estar trist, no? Vull dir, si tu estàs en un espai envoltat de persones que et permeten tenir aquest sentiment, entenen que per les circumstàncies tu estàs trist i t'ho accepten, és molt més fàcil, no? Però això no passa. Quan estàs amb algú, se suposa que sempre has d'estar content i alegre, no? I tot és happy guai i tal, no? I llavors, al final, el que fas és dir, bueno, pues, per estar en una situació de que no podré estar com jo vull, hauré de somriure sense tenir-ne ganes, doncs prefereixo aïllar-me, no? Però no té per què necessàriament plorar, que també pot ser, no? Però, bueno, suposo... també plores en un moment més primari, no? Llavors ja és com, bueno, ja has plorat, ja has buidat, ara toca elaborar i acceptar de, bueno, m'ha passat això, puc estar trist, necessito estar trist i a partir d'aquí ja anirem sortint-ne.
0: I és curiós, no?, com socialment això que ens comenta la Teresa és com allò de dir, bueno, sí, entenc que puguis estar trist, però va, aixeca l'ànim.
1: Exacte.
0: Però perquè, dius, perquè ens incomoda. Si mantens, deixa'm.
1: No, és que el problema és que ens incomoda. Mm. Ens incomoda igual que quan vas al tanatori i has de donar pes. En una situació que hi vas perquè ho has de fer, perquè socialment ho has de fer i perquè també vols acompanyar aquella persona, però és una situació de dir, bueno, què dic, no? I llavors és una situació incomoda. I llavors la tristesa és una sensació que també que els que estem mirant pues, no sabem què fer realment, no? I llavors per això ho anem evitant. Mm-hmm. Però clar, per la persona que ho està vivint, d'alguna manera et veus obligat a fer bona cara, no? I el fet de fer bona cara està dient que, bueno, és un treball que tu fas emocional molt fort i que llavors arribes a pensar, ostres, pues, potser és veritat que no has d'estar trista, que no és per tant, tal, no, no, sí que és. Si per tu és per tant, accepta aquest sentiment i parla'n i elabora'l, no? I els altres que diguin el que vulguin.
0: Mm-hmm. Escolta'm una cosa, clar, m'imagino que, com totes les emocions, cadascú la sent d'una manera, no? I hi ha diferents graus. I el problema és quan aquesta emoció, en principi hem dit, bueno, es viu com a negativa, tot i que és necessària, no? Uh-huh. I s'ha de passar per aquest procés, quan això s'enquista, no? Queda allà, que no te n'en surts, que aquest aïllament es perllonga massa temps, no?
1: Sí, aquí està el problema. És a dir, tu pots estar trist perquè t'ha passat alguna cosa o perquè has viscut una situació traumàtica. El problema és quan aquesta tristesa es prolonga al llarg de mesos o anys, no? Sí que és veritat que cadascú té el seu ritme i no es pot dir, doncs mira, la tristesa ha de durar de tant a tant, no? Cadascú ho viu com pot. El que sí que és veritat que necessites valorar aquest sentiment, però a més elaborar, no? I fer coses per una mica anar lluitant per tornar una mica a la normalitat, no? Pensar, bueno, elaborar-ho, però també fer coses per sortir. Quan això es prolonga al llarg del temps i ja està afectant a la teva vida, perquè una cosa és que t'aïllis socialment durant uns dies, unes setmanes, mesos, però clar, quan ja ho fas per norma, ja et deixes de... o intentes treballar des de casa, intentes evitar pues, situacions socials, et diuen de sortir i no... o no fas, deixes de fer les activitats que tu feies abans, no? A partir d'aquí sí que s'ha de treballar. Aquí hi ha un problema. És com tot, no? Vull dir, tot en mesura, és com el dol. Sí, sí. Has de patir el dol, i el dol cadascú és personal i dura el que cada persona considera, però quan això s'allarga en el temps, aquí ja tens un problema, perquè al final no acabes avançant, i això et va frenant, i llavors et perds moltes oportunitats.
0: La Teresa comenta, no? Has dit allò en diferents moments, no? Has d'elaborar aquesta tristesa, no? Però clar, això una persona adulta igual sí, però un nen...
1: Bueno, el
0: un
1: nen...
0: Un infant allò de dir, el veus així...
1: Però té altres recursos. El nen ja necessita l'adult per ajudar-lo a interpretar què és el que està sentint, donar paraules. En el moment que tu dones paraules al sentiment que tens, és com un alliberament, no? És quan les coses que no tenen paraules, que no es poden... És complicat superar-les, no? Llavors, amb el nen, tu el que fas és intentar donar paraules al que està sentint, que parli, també a través de jocs, a través d'activitats, és una altra manera de fer, a través de dibuixos, per exemple, o de l'expressió artística, això també en adults també funciona. Llavors, a partir d'aquí tu li vas com dirigint, no? Vull dir, aquest sentiment que tu tens té aquest nom, és degut a tal, no? Tens dret a estar trist, i llavors, a partir d'aquí, donar-li eines al nen perquè vagi parlant a la seva manera, clar.
0: Uh-huh. Comentaves, Teresa, que cadascú té els seus tempos, per superar, doncs...
1: El tema dels nens...
0: Sí.
1: Clar, a la societat en la que estem intentem estalviar-los. Per exemple, es mor algú. Quants nens veus que hi ha en els enterros? Molt pocs. Uh-huh. I és una cosa que intentem evitar, evitar el dolor i evitar la situació i evitar la mort, no? Per exemple, i això és un error perquè al final la mort forma part de la vida. I el que tu no pots fer és intentar evitar-li perquè al final no acaben, no saben com gestionar, perquè arribarà un moment que no ho sabran gestionar. Llavors, bueno, és acompanyar-los, tampoc rebejar-se'n allà, però és acompanyar-los en aquest procés, és a dir, bueno, forma part de la vida.
0: Ara em ve al cap que justament avui la nostra convidada ha estat una representant de Mollet contra el Càncer, perquè comentàvem això, no? Doncs que aquest mes d'octubre és el Dia contra el Càncer de Mama i faran una activitat. I llavors parlàvem en veu alta de si era important allò amb els infants quan a la família doncs, es dona un cas de càncer, si és important comunicar-ho, no?
1: Sí.
0: I llavors, bé, l'Anna, la persona que ens ha acompanyat, diu, per la meva pròpia experiència, diu, jo penso que sí.
1: Evidentment, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Diu, clar, tot és molt respectable, no?, si algú no vol, però...
1: Sí, sí, no, i que a vegades, doncs, bueno, llavors, el que dèiem, no?, de la tristesa incomoda, explicar aquestes coses incomoda, no?, llavors, com és utilitzar un llenguatge que el nen pugui entendre i estar atents a les seves preguntes. A veure, el nen veu coses rares i llavors hi haurà nens que no voldran saber res... però hi ha nens que sí, no? Llavors és una mica estar atent quina necessitat d'aquell nen, si li pots... Però jo crec que s'ha de parlar totalment, avisar-los prèviament, tampoc, a mesura ja dic, amb un llenguatge que el nen pugui entendre.
0: Entendre. Tenim allò eines per ensortir-nos d'això que dèiem, no? El problema rau quan aquest sentiment, aquesta sensació de tristesa es queda amb nosaltres durant...
1: Cadascú. El primer de tot és validar el sentiment, validar que tens, que et sents trist, que tens dret a sentir-te així i que necessites un moment, vull dir, un temps, que tu ja diràs, per estar, per elaborar, per pensar, ostres, m'ha passat això, em sento així, trobo falta aquella persona o trobo falta la relació o que sigui, i a partir d'aquí fer coses que tu t'omplin, no? Que omplin aquest buit, perquè al final és un buit que tu tens, no?, d'aquella persona, la relació, la feina, el que hagi marxat, i tu tens aquell buit i necessites omplir-lo. Llavors començar a fer cosetes, ocupar la ment, ocupar el cos, també, sempre que diem activitats esportives, anar a caminar, no?, la relaxació, el ioga, totes aquestes situacions van molt bé, perquè tu necessites, en aquest moment necessites tranquil·litat. Uh-huh. Clar, el problema ja és més quan la persona porta una tristesa crònica, no?, d'una persona que ha viscut una... o que ha perdut els pares, o que ha viscut una sensació d'abandonament per part de la família, o se sent rebutjat. Clar, tot això ja és una mica més elaborat, no?, de sortir-se.
0: És que segurament més enllà de la tristesa hi ha altres coses.
1: Exacte,
0: no?
1: Llavors aquí ja és més complicat, però la persona que està trista, doncs, perquè ha passat alguna cosa, doncs a partir d'aquí sobretot és això, acceptar, bueno, estic trist i no passa res per estar trist, vull dir, ja et passarà, és igual que si odies algú, no passa res per odiar aquella persona, és un sentiment totalment vàlid, perquè tu et sents així i, bueno, no t'has de quedar en aquell moment, en aquell sentiment, però sí que ho has d'acceptar, que ho tens i que no passa res.
0: Mm-hmm. Hi haurà persones que igual sempre diem, no?, si tens una xarxa social important al teu entorn, és més fàcil en sortir-se, no?
1: Xarxa social que t'entengui.
0: Que
1: t'accepti
0: com és, com tu ets.
1: Com tu ets i que t'accepti que, ostres, aquella persona té dret a estar trista. Mm-hmm. No et convé tenir amics que et diguin, vinga, va, anima't, va, vine, que t'ho passaràs bé, tal. Que no, que necessito estar sola o sol.
0: No, ho deia en el sentit de que de vegades es pot sentir culpable, no?, de crear noves relacions, com si diguessis, mira, no?, ha marxat o ara s'ha quedat, no?, i ara ja... té una altra relació, sembla que substitueixis... Això no està gens malament, tampoc, no?
1: No. A veure, si tu prèviament... El que està malament
0: és... T'has trencat una relació.
1: Trencar una relació immediatament iniciant una altra. Okay. Aquí l'has fastidiat ja, perquè tu clar,
0: no t'ha donat temps, allò.
1: Clar, és que quan trenques necessites un temps per elaborar, no?, per assimilar què ha passat i, no?, i fer una petita reflexió. Si vens una parella, doncs, evidentment has de refer la teva vida, no quedaràs sempre... Però clar, canviar una relació per una altra no acostuma a anar bé.
0: Mhm. És a dir, que tot s'ha de fer allò...
1: Donar el teu temps, bueno, doncs has trencat, bueno, què ha passat, com et sents, estàs trist o no, o estàs content perquè t'has alliberat d'aquella persona, però no inicis una altra relació perquè la base ja és dolenta.
0: De forma immediata.
1: Clar.
0: Molt bé. És a dir, sobretot allò, donar-se temps...
1: Sí, jo crec que sí, que no hem de precipitar-los.
0: I de vegades m'imagino allò, si, això que dèiem, no? Si no te n'ensurts, tenir un escoltador, escoltadora,
1: sí,
0: no? Aliè al teu entorn, de vegades també va bé,
1: exacte,
0: no? Que per això també esteu els professionals, no?
1: A vegades hi ha persones que venen i que estan tristes o estan deprimides i millor és l'única persona amb la que li pots dir, perquè al seu voltant no accepta que aquella persona estigui trista. I llavors fan tot d'activitats per motivar-lo, vinga, va, surt d'aquí, no sé què, vine... I al final aquella persona, pues, per no dir que no, perquè no s'atreveix a dir que no, va, però ho passa fatal. Llavors millor va amb un psicòleg o psicòloga i llavors amb aquella persona, pues, estic trista, vale, pues, molt bé, tens el dret d'estar trista, no?
0: Uh-huh. I no has de fer res en especial? Allò... Bé, has d'anar...
1: Depèn de lo que... Clar, sí, sempre és ajudar a elaborar, sobretot quan és la mort d'algú o quan has perdut una relació, sempre és ajudar a elaborar que passi aquell temps, no? Llavors, si hi ha més coses, doncs llavors s'incideix, no? Si hi ha un patró de... Doncs mira, estableixo relacions tòxiques o relacions que no em convenen, doncs comences a treballar tot allò. Mm-hmm. És, depèn de la persona.
0: Bé, doncs, en tot cas, que sapigueu que si teniu aquesta sensació, aquesta emoció, no?, com és la tristesa, que també s'ha de deixar temps per viure-la, no? I si no se n'en sortiu i necessiteu, doncs, això, un escoltador i que us ajudi a elaborar el per què, no?, i perquè no acabeu de sortir d'aquest sentiment, uh-huh, doncs, llavors sí, us adreceu a un professional,
1: sí, sí,
0: o, doncs, això, com la Teresa, per
1: sense
0: exemple.
1: Sense cap mania.
0: Sense cap mania, exacte. Ens hem de trencar tabús, de molts temes, entre ells el de poder expressar-nos allò lliurement en aquest sentit,
1: exacte,
0: dels sentiments.
1: Sí, sí.
0: Teresa, ho deixem aquí.
1: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A
0: que
1: tu.
0: Vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. L'alcaldessa de Mollet ha anunciat a l'emissora municipal que es preveu que avui dimecres es pugui reobrir el trànsit de la rotonda de Pruneres, tancada per les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. Les restriccions a la rotonda i al carrer de Ramon Casas van començar el passat 9 de setembre amb una primera fase prèvia de 3 setmanes. Durant aquest temps, el carrer de Ramon Casas només ha permès accedir a l'aparcament de Pruneres i els guals privats i els conductors que volien anar al centre des de Pruneres han hagut de buscar vies alternatives. Mireia Dionisio ha remarcat que la intenció és que es pugui obrir el trànsit durant el dia d'avui.
1: I ara el que estem preveient, si tot va bé i quan, si ho acabem de tancar i és possible a nivell tècnic, sí que intentarem que aquest dimecres dia 30 la rotonda de Pompeu Fabra, allà on tenim el pavelló de Riera Seca, ja es pugui obrir a la circulació. En tot cas, és una cosa que hem d'acabar de valorar a nivell tècnic, però treballem amb aquesta data de possible obertura de la rotonda del pavelló, no? Que l'entenem, aquella rotonda que separa el Parc de les Pruneres amb el pavelló, esperem que la puguem obrir, com deic, aquest dia 30, el trànsit, que també és un eix doncs, molt, molt important.
0: Les obres van començar el 7 de setembre i tenen una durada total d'uns 2 mesos. I per altra banda us informem que les jornades solidàries de Mollet han entrat en la seva segona setmana amb la mirada posada a Gaza. El Centre Cultural La Marineta ha acollit aquest dimarts la conferència Navegar cap a Gaza, protagonitzada per Manaya Lesnier, activista i participant en una de les missions de la Global Sumut Flotilla, que ha compartit en primera persona la seva experiència durant la missió i les conseqüències que, segons ha explicat, va tenir tant pels participants com en l'àmbit polític i mediàtic. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis a entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis a entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
1: CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
2: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.

Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. A Ràdio Mollet.

0: Bon dia a tots i totes, sigueu benvingudes i benvinguts de nou al programa Veus de Ciutat, un programa en el qual cada setmana posem veu a aquelles persones que han format part i que continuen formant part de la vida de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Hem començat aquest Veus de Ciutat una mica atípicament perquè el nostre convidat aquí, saludem en Joan Codina. Molt bon dia, Joan.
1: Bon dia, igual com diu la cançó.
0: Exactament, deien que hem començat una mica atípicament perquè quan li vam preguntar al nostre convidat que ens digués una cançó pel programa, doncs va ser una tria molt difícil. De fet, ens en va dir tres i vam dir, va, doncs li permetem aquest honor de ser el primer convidat. Han portat tres temes musicals i el primer que va escollir era aquest, doncs, que transmet tan bon rotllo dels Pets, Bon dia, i quin millor que aquesta cançó, no, doncs, per començar aquest programa. Així que abans de conèixer qui és en Joan Codina, comencem parlant sobre aquesta cançó. Joan, per què l'has escollit? Què és el que et transmet?
1: A veure, sincerament, em sap greu perquè potser et vaig posar amb un
0: no.
1: Diguem-ne, però la idea va ser començar amb un bon dia, que també, com moltes vegades ara, últimament, darrerament, m'estic trobant, si a la tarda em trobo amb algú i em diu bona tarda, m'hi he agafat l'acostum de dir-li no, en català correcte s'ha de dir bon dia. Llavors, també he considerat que bon dia és una manera de poder començar un programa com aquest que portes tu, és una manera de saludar a la gent que ens estan escoltant, i per això et vaig dir, bueno, jo necessito, bé, a mi m'agradien tres, aquesta bon dia, i llavors les altres dues ja les veurem sobre la marxa.
0: Exacte.
1: Perquè tant les unes com les altres considerava jo que anaven ben col·locades dintre del que hem de parlar entre tu i jo.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquest bon rotllo, no?, per començar la conversa, ara sí, comencem el bloc, doncs, per conèixer els nostres convidats, que és en Joan Codina. Amb aquesta cançó, no sé si ens ha donat unes pinzellades d'una persona amb energia optimista, o com et definiries a tu mateix?
1: A veure, jo sóc un molletà nascut a Mollet de tota la vida, orgullós, i gaudeixo d'estar molt, molt content de ser a Mollet. He procurat sempre treballar amb el tema cultural i tot el que tingui a veure amb Mollet. De petit jo vaig començar, o sigui, jo vaig néixer al carrer Jaume I. Era una època que Mollet era molt diferent de la d'ara. Fins i tot, per exemple, quan arribava la festa major que es feia aquí baix, al centre del poble, la majoria dels que estàvem allà del carrer Jaume I era una barriada amb un molt bon veïnat, i nosaltres fèiem la festa major allà. Nosaltres, al poble, com ell qui diu, no, ni baixàvem. Si fèiem, per exemple, la cucanya o allò d'estirar la corda, doncs marcàvem a la carretera una ratlla de punta a punta, que llavors quan venien els cotxes es pensaven que es havien d'aturar allà. I jo recordo, pues, no sé, haver anat a estar jugant amb la canalla, i un dels jocs que teníem era endevinar al vespre, quan sortíem després de sopar per a la fresca, endevinar quin cotxe venia pel soroll, si era un Hispano-Olivetti, si era un Renault, si era pel soroll. Esclar, era una altra manera de viure enveïnat, que no vull dir allò que sempre diu, no, temps passats van ser millors, van ser diferents.
0: Mm-hmm.
1: Hem d'estar tocant de peus a terra, avui és avui, abans va ser abans i demà serà el demà.
0: Ara, a mi personalment em costa d'imaginar, Joan, perquè parles del carrer Jaume I com si fos quelcom molt allunyat del centre, però és que actualment es troba just al centre de la ciutat, aquesta zona, pràcticament.
1: Bé, a veure, estem parlant d'una època que amb tot Mollet, potser, el carrer l'avinguda Jaume I, que fins als quatre cantons és Jaume I, i dels quatre cantons en avall és Burgos.
0: Mm-hmm.
1: Potser era l'únic carrer que estava enquitrenat, perquè allò era la carretera de Barcelona. Avui dia, jo crec que quan parlem del centre, i la paraula tens a la zona centre, és més des de l'Ajuntament Antic, carrer Barcelona, Avinguda Llibertat, tota aquesta zona d'aquí. Clar, nosaltres, torno a dir, ens fèiem la festa en allà,
0: mm-hmm.
1: però això també s'ha d'entendre de que el veïnat, així com avui dia te'n vas a qualsevol lloc d'aquí Mollet, te'n vas a un bloc de pisos i demanes per algú que potser és veí del que tu li preguntes i no es coneixen.
0: Mm-hmm. Sí,
1: abans,
0: això passa.
1: El veïnat era molt, molt... Jo recordo, per exemple, a casa meva, al tenir la botiga, vam ser dels primers de tenir telèfon. Doncs moltes vegades trucaven del veïnat, oye, que llamamos desde Soria, que quiero hablar con la Gregoria. I anàvem a quatre cases més avall a parlar amb la Gregoria. Gregoria, que te llaman de tu pueblo. I venia cap allà. Esclar, és molt diferent.
0: Mm-hmm. De fet, la setmana passada, en aquest mateix programa, comptàvem amb Maria Teresa Sacurún, de Càritas de Mollet, i precisament ella doncs, també ens parlava de tota aquesta individualització que tenim actualment, que abans doncs, hi havia com coneixies el veí, parlaves amb la de més gent, i ara doncs, sí que som molt més individualistes a la societat en la que vivim. Joan, per això, després reprenem aquest bloc d'infància, que sí que doncs, ens hem avançat una mica, hem descobert una mica el Mollet d'aquell moment, però abans comentem una mica quina ha estat la teva dedicació per la ciutat, perquè ens explicaves que estava sobretot vinculada en el que és l'àmbit cultural. Quina ha estat exactament la teva feina per Mollet?
1: Jo quasi t'haig de dir que potser m'hi vaig trobar per casualitat.
0: Mm-hmm. Vull dir,
1: a casa meva, el meu pare, la seva feina era lampista electricista, al carrer Jaume I, diguem-ne, on abans havia sigut l'impremta sala, és allà on hi havia hagut la botiga, era una botiga de 2x2, o sigui, una botigueta petitíssima, i llavors ella darrere tenia el taller que feia lampisteria i electricitat. En aquell moment, el meu pare va tenir una visió i va veure que hi havia uns canvis tecnològics molt forts i es va posar la representació de la marca Philips.
0: Uh-huh.
1: A partir d'aquí estem parlant de l'època que la gent comprava una a ràdio. No una a ràdio, no. Compraven una a ràdio. I la botiga aquella es va fer petita i va ser quan vam baixar a el que és el carrer Berenguer III, on ara és l'òptica Cotet. Allà vam obrir i ja tiro un pèl més endavant, quan vam obrir la botiga, tirar endavant, quan jo vaig complir els 14 anys i vaig acabar el batxillerat, recordo la frase que el meu pare em va cridar un dia i em diu, bueno, ara ja has acabat el batxillerat. Tu ara què vols fer? Vols continuar estudiant? Vols anar a la universitat? Vols fer el que sigui? O et vols quedar a casa que hi ha molta feina? Clar. Llavors, sí, ell m'ho va dir així, però jo també vaig veure que era una època, la televisió encara no sabíem el que era, les rentadores, les neveres, tot això pràcticament no n'hi havia, encara hi havia les neveres de gel, no sé si tu les has conegut o no, les neveres de gel.
0: No.
1: I jo vaig mateix vaig ser el que vaig comprendre, juntament amb el meu germà, que és més gran, de que allò tenia un futur. I jo vaig dir, no, quedem-nos a casa i a treballar, i a treballar, i a treballar. I a partir d'aquí, tenir la distribució de Philips, una cosa que potser avui dia tothom amb els iPhones i els iPads, el tema del so és molt fàcil, teníem nosaltres un equip de megafonia.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, a totes les entitats culturals que hi havien, en un moment determinat necessitaven una megafonia. Doncs el meu pare ens ho va deixar claríssim. Tot el que sigui per fets culturals, teniu a la vostra disposició gratuïtament el nostre equip de megafonia. Repeteixo, culturals.
0: Mm-hmm.
1: Si s'ensumava alguna cosa de política o alguna altra cosa, ja no. Llavors, a partir d'aquí, doncs, vol dir que vulguis o no vulguis, ens vam anar posant, a vegades sense donar-se en compte, amb tot el tema cultural de Mollet. A més, estem parlant d'una època, a partir dels anys 60, que el tema cultural encara estava molt amagat i es havia d'anar molt al tanto, però a partir dels anys 70-75, quan va començar l'obertura, llavors van sortir quantitat de coses. No sé, per exemple, jo recordo que jo no m'havia sentit a parlar mai, antigament, del Ball de Gitanes. I llavors vas començar a parlar de què era el Ball de Gitanes, doncs ens hi vam posar. I els de la penya barcelonista, i els de tradicions i costums, i torno a dir, a mica, no va ser una manera buscada, sinó que sobre la marxa.
0: Sí.
1: Per exemple, també me'n recordo, mossèn Josep Carbonell venia, quan era l'època de venir al Palmó, escolta, que allà a la plaça necessito la megafonia. Doncs vinga, nosaltres cap allà amb la megafonia. Venia els del Club Ciclista de Planellador, amb la furgoneta, que anem a fer una volta cicloturista. Vinga, la furgoneta cap allà. O sigui, torno a dir, va ser no una cosa programada, sinó que ens hi vam anar trobant sobre la marxa. Bàsicament, torno a dir, el meu germà i jo, i el meu pare al darrere, que és el que ens empenyia.
0: Sí, de fet, l'ofici no t'hi va portar, però tu també vas decidir quedar-t'hi, que és el que et va cridar l'atenció de la cultura de la ciutat.
1: A veure, tot aquest ventall tan ampli també t'omplia. Estem parlant d'una època que jo recordo, potser ara te'n riuràs,

0: Diu, sí, sí, jo de petit ja tenia idea d'això. Al contrari.
1: Uh-huh. I tu, Joan, quines entitats has estat més vinculat d'aquí de la ciutat?
0: Bàsicament, més o menys ja t'ho he començat a dir, vaig començar, concretament, les primeres va ser el tema del Ball de Gitanes, també amb el bàsquet de Mollet, amb el futbol de Mollet, amb les sardanes, a l'església, és que segur que me n'oblido algun, perquè, torno a dir, tot el que era cultural, allà procuràvem estar-hi. També s'ha de dir una altra cosa, també, per exemple, nosaltres vam ser els primers aquí a Mollet de tenir, quan va començar a sortir la televisió, de tenir televisor. Llavors, què fèiem nosaltres a casa meva? A lo que és a darrere l'Avinguda Llibertat, on hi ha la parada dels taxis, allà teníem la sortida del garatge nostre. Doncs nosaltres, hi ha fotos penjades por ahí, que posàvem, quan jugàvem un partit de futbol, un Barça-Madrid o així, posàvem el televisor allà i tota la gent a fora al carrer veient-ho. Això, mica en mica, es va anar tirant endavant i llavors ja vam fer l'altre. Que si plovia, si feia fred o així, ho fèiem a dintre casa. S'ha de dir la veritat, també. Per què ho fèiem? Perquè així, la persona que venia a casa a veure el partit de futbol, quan arribava a casa seva, amb la seva dona, li deia, escolta, tu, que he anat a Cal Codina a veure el futbol, però he hagut de sortir, plovia, ens hem mullat... Escolta, per què no comprem la tele? S'ha de mirar tot. Que també hi ha un altre detall, que això, no, per alguns de vosaltres, potser serà difícil d'entendre. Estem parlant dels anys 70 i escaig, és a dir, abans de que morís el Franco. A vegades es reunien allà 60-70 persones. Tota reunió de més, no sé si eren 5 persones o així, es considerava que era una reunió il·legal. Vol dir que una setmana abans d'això, o 15 dies abans, havíem d'anar al sindicat a demanar permís per tenir aquella reunió. I ens havíem trobat alguna vegada que venia la gent que coneixíem i de volta es presentava un senyor amb una gabardina, amb un sombrero, amb unes ulleres fosques, es posava darrere i aquell senyor era el que venia a vigilar que no es fes alguna cosa contra el règimen. I prenia notes. Recordo una vegada que hi va haver lo típic, un penal contra el Barça a favor del Madrid i tal, i algú pues, va dir, es va recordar de la mare i de l'àrbit i tal, doncs aquest senyor va fer uns informes contraris que s'havien proferit contra la capital d'Espanya. Vam tenir la sort que la persona que se'n cuidava aquí a Mollet del sindicat, aquella denúncia la va deixar sota i no va córrer. Però és que com aquestes te'n puc explicar de l'alçada.
1: S'havia d'anar molt en compte, no?
0: Sí, tant.
1: Comentaves que la cultura, no?, doncs t'hi va portar l'ofici, tu vas decidir quedar-t'hi. Què creus que tu personalment t'ha portat el fet de formar part de tota aquesta vida cultural de la ciutat?
0: Jo crec que ha obert el que era el Joan. O sigui, ja fins als... Abans ho hem comentat al micròfon tancat, fins als 14 anys o així, jo, si tu pots imaginar-te una persona tímida, jo ho era. A partir dels 14-15 anys, allò que ja comences a tenir amics i comences a entrar en totes aquestes entitats,
1: sí,
0: jo mateix me'n vaig donar compte de que amb aquella timidesa no anava enlloc. Llavors em vaig posar jo mateix una norma que vaig dir, escolta'm, si el teu cos, si la teva manera de pensar t'indica que has d'arribar fins aquí, aquesta línia, tu has d'anar un pas més endavant. I cuidado, ara tinc més de 30 anys i continuo fent... O sigui, a mi, el meu interior em diu, Joan, has d'arribar fins aquí? Jo dic, no, un pas més endavant. A partir d'aquest pas més endavant és el que potser també m'ha obert a poder-te fer una miqueta doncs, la competència. Vull dir, jo em vaig trobar amb el Ball de Gitanes que un Sant Bon Dia em va dir, Joan, això ho has de presentar. Em vaig posar davant d'un micròfon i jo no sé tu la teva primera vegada que et vas posar un micròfon, però estaves tremolant.
1: Sí.
0: Llavors, pues, doncs, tu has de fer així. Me'n recordo, per exemple, el dia que va venir aquí a Mollet en Jordi Pujol, també em va tocar rebre'l a mi. Hi va haver una persona que em va donar la idea de com ho havia de veure'l. Havia de veure'l amb ell d'una manera determinada, que per la ràdio no es pot dir, però... vaig anar davant i vaig veure que era una persona com una altra. I a partir d'aquí vol dir que t'hi has de posar compte. I llavors també la gràcia, i això sí que haig de dir que és gràcies d'haver estat arrere del taulell, que el taulell t'ensenya molt, i és quan estàs amb un micròfon, amb un directe, i et trobes amb un contratemps que no estava pensat, doncs has d'improvisar.
1: Sí, això sí.
0: I aquesta és la gràcia, també, que a vegades llavors em diuen, i com

0: És que se t'ha ocorregut aquesta idea. Doncs no sé, ara imagina't, no sé, que jo em desmaio. I tu què has de fer?
1: Doncs
0: no pots dir el Joan s'ha desmaiat. Has de buscar alguna cosa. Doncs, i això, vulguis o no vulguis, d'aquella línia que et dic jo, aquell pas més endavant, mm-hmm. aquest és el que m'ha ajudat.
1: Mm-hmm. Doncs, Déu-n'hi-do, Joan, t'hem pogut conèixer molt bé fins ara. La teva part professional també comentàvem, doncs, com era aquell mullet de l'abans. Començàvem aquesta conversa amb una cançó dels Pets. No marxem de la música en català, perquè ara passem dels Catarres, amb aquesta proposta que ens portes. Deixem que soni una estona i la comentem després, si et sembla, Joan.
0: Gràcies.
2: Ja no he trobat al món un lloc millor. I aquesta llengua estranya és tan tossuda.

0: el cim, però malgrat tot seguim.
1: Doncs amb aquesta cançó més emotiva és una altra de les propostes que ens portaves per aquest programa dels Catarres. Què és el que t'agrada d'aquesta cançó? Per què l'has escollida?
2: A veure, tal com hem dit abans, jo fins als 14-15 anys a l'escola lo típic era parlar en castellà. El català era una cosa, mira, que anava per aquí. I arriba un moment, aquella època, que te'n comences a donar compte. Jo recordo una vegada aquí mullat al centre parroquial que va venir el Joan Manel Serrat, que va venir gent a cantar, que deia, és que no sabrem si el Raimon va venir també, mm-hmm. i cinc minuts abans encara no se sabia si es podria cantar. Clar, llavors vas veure que hi havia alguna cosa. I llavors, quan vas veure el que passava de Catalunya, el català, de Catalunya amb la resta d'Espanya, de la manera que ens veuen, que ens veien i que ens veuran, no ho sé. Llavors és quan agafes i dius, a veure, que jo, és una de les paraules, jo avui dia, i això ho repeteixo, mm-hmm. hi ha dues coses que una d'elles me la va ensenyar el meu pare i l'altra la porto jo. És dues paraules que jo crec que s'haurien d'estar marcades davant de tothom. La primera, estimar. Estimar a qui sigui. Sigui blanc, sigui negre, sigui alt, sigui baix, estimar. Això és molt important. I a nivell d'això del català i de Mollet i de Catalunya i tot això, és les arrels. Arrelar-se, saber mantenir les arrels. Mm-hmm. Si tu veus un arbre que li bufa el vent, que té poca aigua, però que té unes bones arrels, aquell arbre perdura i tira endavant. Llavors, aquella època, aquell moment que jo et vaig dir que em vaig trobar que havia de canviar, vaig dir, aquí t'has d'arrelar a què? A lo que és teu. Compte, que a l'arrelar-se a les arrels nostres no vol dir que les nostres són les millors i les de més no. No, no. Mm-hmm. Que cadascú... Jo no estic segur que potser si hagués nascut, ara que han fet això al Mundial, potser si hagués nascut a Noruega, aquests moments estaria fent allò del rems així. I si hagués nascut a les Illes de Pasqua, potser estaria fent el haka. I no ho sé. I potser si estaria al Japó, estaria menjant més sushi del que menjo. Mm-hmm. Però jo he nascut aquí, a Mollet. A Mollet, Vallès, Catalunya. Doncs jo quan a vegades em diuen, bueno, i tu d'on te't sents? Doncs sincerament, jo primer de tot em sento de Mollet, després del Vallès, província de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, del món, de la Via Làctea. Però per aquest ordre? I amb això no vol dir que un sigui millor i l'altre pitjor, no. Aquest és un dels punts que jo crec que també hauríem d'aprendre de... Això de jo sóc millor, a veure, que ets millor què? Mm-hmm. Sí, i quan diuen, és que jo sóc més gran, a veure, mira el que he dit abans, mira la Via Làctea, si som un granet de sorra. Quan un diu, és que jo sóc millor perquè jo sé això, jo sé allò... A veure, com va dir aquell, diu, jo tot el que sé és que no sé res.
1: Sí.
2: I aquí, per això, com que si només penses així... I també, jo ara faig una pregunta a tu. Tu t'has imaginat alguna vegada com definir què és el re? Allò que en castellà en diuen la nada. Te l'imagines negre. Dius, no, si és negre ja no hi ha algú. Mm-hmm. I al revés, què és l'infinit? Fem una cosa. Ni el re ni l'infinit. Anem a arrelar-nos on estem. Nosaltres ara estem aquí a Ràdio Mollet. Segurament hi ha Catalunya Ràdio i RAC1 i altres emissores potser més potents, però estem a Ràdio Mollet, pues, treballem per Ràdio Mollet, gaudim de Ràdio Mollet, fem tot el possible per tirar-la amunt.
1: Mm-hmm. Doncs amb aquest missatge d'arrelament, també de reivindicar, no?, allò que és nostres arrels, doncs estem arribant ja al que és el final de la conversa. Mira el rellotge, podem fer un parell de preguntes ràpides, a veure per què et decantes, Joan. Què prefereixes, una tuita de patates amb ceba o sense ceba?
2: Sempre amb ceba.
1: Amb ceba.
2: I si és possible, amb dos o tres ous.
1: Ah. Què prefereixes, enviar un WhatsApp o fer una trucada?
2: Depèn del per què. El WhatsApp va molt bé perquè és instantani.
1: Això sí.
2: I la persona que li envies ho pot obrir quan sigui. Si és una cosa urgent, ha de ser una trucada.
1: Uh-huh. I una darrera pregunta ràpida. Quins són els teus imprescindibles a la tauleta de nit?
2: el telèfon i el despertador.
1: Mm-hmm, molt bé.
2: Compte, no és que m'hagi de despertar, però és que a mi em va molt, m'agrada molt a mitjanit allò que et desperta i dius, ospas, encara són les 3,
1: Déu-n'hi-do. Encara em queda tant per dormir, no?
2: La majoria de vegades per això dius, ja són les 7 i 10, d'aquí 5 minuts t'has de llevar.
1: Doncs ara sí que estem arribant al final de la conversa, Joan, i la pregunta doncs, que sempre tanca aquests espais de veus de ciutat és que com t'imagines el Mollet del futur o com t'agradaria que fos la ciutat del futur?
2: Jo m'agradaria que fos Mollet, continua sent Mollet del Vallès, no Mollet del Vallès, que fos catalana, sense oblidar les altres tradicions i les altres cultures, ni molt menys, i amb una cosa que, per desgràcia, està la cosa una miqueta... que el jovent de Mollet es pogués arrelar a Mollet, tingués la il·lusió de viure i treballar per Mollet, per la cultura de Mollet, i que pogués tenir una il·lusió. Si no hi ha aquesta il·lusió, ja pots dir Mollet, i pots dir Madrid, i pots dir París, hi ha d'haver una il·lusió. Per tant, cultura per il·lusionar a la gent que treballi, i amb un arrelament per Mollet.
1: Doncs amb aquest missatge final posem punt i final a aquesta conversa. Passen ràpid, 25 minuts. Gràcies per acompanyar-nos. Ens trobarem pels carrers de Mollet i, com no pot ser d'una altra manera, doncs ens acomiadem amb una cançó de Vall de Gitanes, no per doncs enfortir aquest missatge que
2: amb donava. Amb alegria.
1: Exactament. Gràcies per acompanyar-nos, Joan. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Estem coneixent a poc la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% de el seu valor. Dos decrets que s'han de debatre, recordem-ho, divendres, al ple extraordinari del Congrés. Precisament, el Congrés ha retirat la immunitat a Félix Alonso i el Tribunal Suprem té via lliure ara per jutjar-lo. L'alcalde d'Altafulla i exalcalde d'Altafulla i diputat de Sumar, en Comú Podem, està sent investigat per presumpta prevaricació administrativa en la seva etapa al capdavant del consistori. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica Carol Cubota.
2: El Congrés ha aprovat per unanimitat el suplicatori demanat per l'alt tribunal i un cop retirada la immunitat, Félix Alonso ja no compta amb la condició de forat. Passarà, doncs, a ser investigat pel Tribunal Suprem, que veu indicis suficients que l'exalcalde d'Altafulla hauria comès un delicte de prevaricació quan era el màxim representant de l'Ajuntament. La causa està relacionada amb diversos contractes menors adjudicats principalment a Milà Advocats i a Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, gestionades per dirigents ecosocialistes de l'entorn polític d'Alonso. El Suprem considera que hi ha indicis que alguns serveis recurrents, el 2017, es van contractar mitjançant aquesta fórmula per evitar els procediments de publicitat i concurrència. Així mateix, es van pagar factures fora del termini establert en un contracte menor. Alonso, que va declarar com a investigat el juny passat, nega haver comès cap irregularitat ni haver fraccionat contractes. L'exalcalde altafullenc podrà continuar exercint els seus drets com a diputat amb normalitat, ja que la retirada de la immunitat no comporta la suspensió parlamentària ni cap altra conseqüència pel que fa al seu exercici polític.
1: Més temes. El primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, ha assegurat que el país analitzarà totes les opcions sobre la relació amb la Unió Europea, després que dimarts, durant el Congrés Anual del Partit Laborista, afirmés que el Brexit va provocar més danys que beneficis. En una entrevista a la BBC, Burnham ha dit que no descarta arribar fins al final i plantejar la reincorporació del Regne Unit al bloc europeu 10 anys després d'aquell Brexit. I el Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques nacionals i internacionals. Se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell Barcelona i disposarà de 170 expositors. Es tracta de la 63a edició del Saló.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
4: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
5: Andalucía, la que divierte.
6: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas. Andalucía.
7: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Hola, molt bona tarda a tothom. Vull dimecres des de fa no sé quants anys. Jo i Jaume, continua tu.
2: Molt bona tarda, des de fa més de 25, no?
1: Sí,
2: no
1: sí. Jo crec que sí, un dia d'aquests ens podrem a comptar, sí.
2: Doncs torna al Barreres Fora, amb tots vosaltres, al programa de Ràdio Mollet, que són els membres de l'associació ADIMO. Som avui, Josep.
1: Bueno, ara jo us ho explico. Estic jo aquí als estudis, Josep Roca, el qui us parla, i el qui us ha parlat ara fa un moment, en Jaume Girbau. Avui no pot estar ni la Cristina, ni l'Àngela, ni el Guillermo, per motius personals i tal. I, bueno, de totes maneres, l'Àngela segurament ens escoltarà també igual que tots els altres i ens donarà difusió, com sempre, d'acord? Ah, i al nostre costat, l'altra part del vidre, el nostre tècnic, com sempre, de moment, en Josep Casasnovas.

0: Molt bé, i ara on es poden seguir escoltant, Jaume?
1: Doncs ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui, de 17 a 18 hores. I si heu perdut algun programa, podeu tornar a escoltar una altra vegada. Recordeu que podeu accedir a la web Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui, que és reclamació, listes d'espera, seguretat social i burocràcia. Venir d'una R. Venir d'una R a la burocràcia. I per fer la redifusió la tenim el diumenge de 13 a 14 hores.
0: Molt bé, i també ens podeu visitar la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Camp Antiquet, al carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores. O també ens podeu trucar per telèfon al 93 5 70 35 25 i si ens deixeu l'encàrrec us atendrem amb molt de gust. I ara, com sempre, com diu l'Àngela, i ara ens toca dir-ho nosaltres, diem, Jaume, com ho diem, benvinguts.
1: Benvinguts a casa vostra.
0: Molt bé, amic.
2: Esteu escoltant Barreres Fora, de l'entitat Adimo.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha fet un pas endavant en matèria de salut mental. El consistori ha aprovat provisionalment en el ple de setembre el Pla Especial Urbanístic per construir el nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès. En la seva intervenció plenària, Raül Broto, primer tinent d'alcaldessa a Mollet, ha assegurat que la salut mental és una necessitat i cal millorar-ne tots els recursos.
1: Començar la construcció el més aviat possible, i és que fa temps que en parlem de salut mental aquí al ple i en general a la nostra societat, especialment des de la pandèmia, i és que és una necessitat millorar tots els recursos que a la nostra ciutat destinem a millorar els serveis en aquest àmbit.
0: El nou institut es construirà al solar del costat del campus Fundació La Ronda dels Pinatons i té com a objectiu unificar, centralitzar i optimitzar els serveis d'atenció especialitzada en salut mental i benestar emocional, una activitat que ara per ara es presta a les instal·lacions de l'Hospital de Mollet. I per altra banda, us informem que la CIR del Baix Vallès torna avui a la nostra ciutat. La Unitat de Salut Sexual i Reproductiva reobre el CAP de Campantiquet després de 21 mesos treballant des del CAP La Florida, situat a Santa Perpètua. El servei s'havia traslladat de manera temporal per les obres de rehabilitació del CAP de Plana Lladó. Amb el retorn, recupera la mateixa cartera de serveis i els mateixos horaris que tenia abans del canvi. L'equip ja ha avisat les persones que tenen visita programada que ara han d'anar-hi a Mollet. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la creació de 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. El president ho ha exposat durant el debat de política general, el torn de rèplica al president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. El president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades. El pla suposa una inversió de 878 milions d'euros.
2: I crec que estem en condicions d'anunciar que podem plantejar pel 2030 la creació de 20.000 places. De 20.000 places. Que comportaran 15 residències públiques, la resta serien places concertades, un model de concertació, unes 15.000 per gent gran i unes 4.500 per persones amb discapacitat. Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim a Catalunya estan al voltant de les 20.000 persones.
1: I els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions, diuen, que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs que ha començat amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, a la que es van adherir 1.500 centres educatius. La portaveu d'USTEC és Rosa Aguilar.
3: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
1: Els professionals de l'unitat de fotografia científica dels Mossos han descartat que l'escopeter acusat avui de l'ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre de 2017 l'apuntés directament. A la tercera sessió del judici celebrada avui, han assegurat que en l'observació de les imatges recopilades als voltants de l'escola Ramon Llull, l'arma està inclinada i està apuntant al terra. I l'OTAN ha confirmat que Rússia ha enviat un document a l'organització en què amenaça amb l'ús del seu arsenal, incloses les armes nuclears, si un membre de l'Aliança Atlàntica ataca territori rus. Segons el portaveu de l'OTAN, Alison Hart, l'organització ha contestat la missiva i ha assenyalat que l'OTAN és una aliança defensiva i que cap de les seves activitats o exercicis representa una amenaça per territori rus. Al seu torn, el secretari general, Mark Rutte, ha insistit que no existeix una amenaça imminent d'atac per part de Rússia.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: No dubtis a entrar. Un programa de salut mental. Soc Sigrid Galindo i juntament amb el nostre tècnic, Josep Casasnovas, et donem la benvinguda aquí, a No dubtis a entrar, un programa sobre salut mental i on els dimecres de 6 a 7 et volem donar resposta a totes les preguntes que et sorgeixin. A més, volem fer que aquest dimecres sigui el millor dimecres de la setmana. I guarda't aquest telèfon, el 93 570 68 66, perquè d'aquesta manera ens pots trucar tantes vegades com tu vulguis per preguntar, per suggerir i, sobretot, per donar la teva opinió, perquè és molt important. A més, ens pots seguir a Instagram com a Roca Maura i com a Ràdio Mollet. Fa 2 anys i mig... más o menos, aprox, José Roca posava en marxa un gran equip de bàsquet. Ell no s'ho creurà, però sí que és d'important. Amb la seva iniciativa ha marcat un pas per altres equipacions d'esports de Mollet i Rodalies, ja que va iniciar l'equip d'esportistes amb discapacitat física del Club Bàsquet Mollet, anomenada Cadira de Rodes. I avui els tenim aquí. Tenim a José Roca, tenim a Roberto i tenim a Juan Carlos. Molt bona tarda, nois.
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: S'han quedat callats, eh? Així com... Impacta la ràdio?
3: Bueno, ja havíem vingut alguna vegada al Barreres Fora, algun problema. Però, bueno, sí, i el que impacta és el directe, no? Dius, a veure si ficarem la pota i tal, però...
0: No, bueno, enganxa com el rolling que estan sonant ara. Com sorgeix la idea de crear, de muntar un equip per persones amb cadires de rodes?
3: Bueno, jo ja portava un bagatge jugant a bàsquet en cadira de rodes i... Ja feia temps que ho tenia al cap de fer-ho aquí a Mollet, perquè jo sóc de Mollet. La primera vegada no va sortir bé, perquè era quan el primer equip havia pujat a l'EP Plata i estaven amb una voràgine de despeses econòmiques que ho feia inviable. I, bueno, vam anar a Barcelona, a crear un equip a Barcelona també, vam posar-ho en marxa. Però passats 3 anys... ho vaig tornar a intentar, vaig parlar amb el club, juntament amb el Juan Carlos i amb Blanca, amb l'Ajuntament, amb l'alcaldessa. I, bueno, es va donar i ho vam intentar, vam començar, perquè no és fàcil, no? Però ho vam intentar i ens hem sortit, o sigui, estem molt contents del que hem fet en 2 anys i mig.
0: Haig de dir que em van convidar a fer un entrenament que és els dimarts i els dijous de 4 a 4:45, o sigui, de 4 a 5:30 al pavelló de bàsquet del Club de Bàsquet de Mollet.
3: El Planellador.
0: El Planellador. És l'únic, no? Pavelló de bàsquet?
3: Sí.
0: És el de sempre,
3: sí,
0: oi?
3: Sí, però els que són de fora d'aquí, perquè nosaltres busquem gent que sigui...
0: Sí, sí.
3: Per exemple, el Roberto és de Montcada.
0: Per exemple, efectivament, sí. Per això, que no és només Mollet, sinó sí. Mollet i els pobles del voltant.
3: És difícil, trobar gent, és difícil. És difícil trobar
0: això...
3: gent que...
0: Que s'apunti.
3: Sí, que vulgui... provar-ho i es quedi amb nosaltres.
0: El que vaig veure, que jo m'ho vaig passar molt bé, que va ser un oferiment molt, o sigui, molt lògic, la veritat, molt lògic, el fet de vine a provar una cadira de rodes, vine a veure el món d'una altra posició i vine a veure com és. I va ser com, uau, no tothom t'obre les portes, no tothom et diu,
3: seu
0: una cadira de rodes.
3: La manera de conèixer-ho és provar-ho.
0: I això que és només un entreno, que jo vaig veure només 1 hora i mitja.
3: Bueno, però ja et fas una idea del que és.
0: Efectivament. Perquè el que vaig veure va ser que parleu molt directes. Vosaltres no parleu de discapacitat física, en cap moment. Molta broma vaig veure.
3: Sí.
0: Molt bona, eh? O sigui, amb una facilitat, una senzillez, un...
3: Però és que és el que busquem, que la gent entri al grup perquè... arribi a aquest punt de prendre-s'ho amb bon humor, que la vida continua. O sigui, és una de les coses que busquem. No és només jugar a bàsquet, perquè podria ser jugar a bàsquet com jugar a qualsevol cosa, no? Però el que busquem és això, és arribar a un punt que la discapacitat la continues tenint i la tindrem sempre, perquè això no marxa, però veure la vida d'una altra manera, veure la vida amb il·lusió.
0: Sí, bueno, és el que tu deies, això no marxarà, per què no vivim amb la realitat de dir, bueno, això és el que tenim, no, fem-ho.
1: Jo penso que això és el que més atraeix a la gent. Potser costa molt de venir, perquè quan estàs potser una mica esfonsat per la situació, costa de donar aquest pas d'entrar a un club, a un grup de gent, però quan dones el pas veus que és molt més senzill i veus que et sents molt, molt arropat. I no et miren diferent com et pot mirar una persona que no té cap discapacitat.
0: Clar,
1: llavors així és més fàcil.
0: En el teu cas, Roberto, tu vens de Montcada,
1: sí,
0: i estàs aquí entrenant, aquí a Mollet. Jo entenc que a Montcada potser no hi ha cap equip esportiu...
1: No.
0: I com vas conèixer Mollet?
1: Mira, aquest senyor, el senyor José Roca, em va enganyar. Bueno, la veritat és que va ser entre ell i la meva dona.
0: Molt bé.
1: Que
0: no?
1: Va dir que, bueno...
3: Jo és que veig a qualsevol... Vam anar a fer una activitat a Montcada.
0: Uh-huh.
3: I jo qualsevol persona que veig en cadira de rodes, en crosses, acabar una mica torta, ja vaig directe. I li proposo, no?, el tema. I en aquest cas va ser també així.
1: Jo em recordo molt bé el que em va dir. Em vas dir, mira, pots venir a provar i tal, i jo li vaig dir, ja, però és que jo més tinc un problema cognitiu de... Jo també. Diu, però és que jo, a més, és que no tinc forces als braços. Jo tampoc. És que cada excusa que jo posava... Ell deia...
0: La rebatia.
1: Sí, perquè gairebé tenim les mateixes dificultats, tenim les mateixes. Llavors, clar, jo el vaig veure amb un ànim i amb una...
0: Empenta.
1: No, i que em deia, a mi el bàsquet em va salvar la vida. I jo vaig pensar, pues ho tinc que provar. Amb la mala sort que aquest mateix dia em va donar un atac de pedra, un còlic nefrític.
0: Una excusa, no?, per no anar.
1: I vaig estar una setmana i mitja sense poder anar, sí, sí, a provar. Però vaig venir i des del primer moment, entre el Juan Carlos, el José i tots allà, em van rebre superbé i des d'allà ara farà 7-8 mesos fàcilment.
2: Recordo perfectament el primer dia que va venir el Roberto, el vam fer amb una part, diu, tira cistella i mou cadira, perquè clar, el més difícil d'aquest esport és moure la cadira, que tinguis aquell moviment de cadira i de tirar cistella, perquè no arribes a cistella.
0: No arribes,
2: o sigui, és completament diferent a que tiris d'en peu a que tiris en cadira de rodes. Llavors ell estava allà, pum, tirant, i que no llego, una que arribava deia, bien, no sé què, i tal, i llavors pues, va ser un moment...
1: Jo crec que vaig atinar una vegada, el primer dia.
0: Potser ens dona por fer coses diferents, perquè tu deies, el José em deia, però tal, i jo li deia, no, però és que no puc. A tothom, a tothom.
3: Les persones, quan patim una malaltia o una lesió, un accident... En definitiva, quan tens una discapacitat, al principi és molt, molt complexa. O sigui, assumir-ho... Jo sempre explico, quan fem activitats amb escoles, instituts i tal, centres d'estudis, explico el meu cas perquè jo crec que és per que defineix el que ens batim, no? O sigui, jo era taxista autònom, i de cop i volta tinc una malaltia rara que es diu, que és autoimmune. Jo estava amb una comunió d'una filla d'un amic meu, al matí estava bé, per la nit no podia caminar. De cop i volta em trobo amb un llit, sense poder treballar, el que suposa els autònoms, la meva dona no treballava, el meu fill gran estava a la universitat i el meu fill petit a l'institut. Clar, a mi el món
0: s'ensorra
3: a sobre. I després em diuen que no tornaré a caminar, em van arribar a dir que tenia ELA. Clar, tot això per mi va ser... I sempre ho dic, quan vaig a ingressar a l'Institut Goodman, que és on fas la rehabilitació, en el meu cas, jo em vaig agafar a l'esport. Em van donar l'oportunitat de provar molts esports. No sé per què em va agradar el bàsquet. Jo no havia jugat a la meva vida a bàsquet. Em va agradar el bàsquet i em vaig agafar el bàsquet per sortir d'aquell pou. I vaig sortir. O sigui... Per això, l'esport adaptat a mi em va treure del pou. I és el que intentem, en el cas del Juan Carlos, del Roberto, crec que és la mateixa història, és el que intentem, donar aquesta possibilitat a gent que surti del pou. No busquem ser campions de Catalunya, ni... O sigui, el nostre projecte no és competitiu. És el que parlàvem amb tu l'altre dia. El nostre projecte és socioesportiu. Que qualsevol persona de qualsevol edat... tingui la lesió que tingui experiència o no tingui experiència, qualsevol persona amb discapacitat física pugui fer esport, que fins aleshores aquí no es podia fer. Hi ha molts pobles, molts municipis d'aquí al voltant, no es pot
0: que
3: fer.
0: No.
3: Clar, la nostra feina ara és trobar aquestes persones, convèncer-les perquè vinguin, perquè és una activitat totalment gratuïta. Nosaltres els posem les cadires, els hi deixem tot, però fins i tot així és molt difícil trobar gent perquè estan acomodats. O sigui, és... Ai, el pobrecito de mi, que me queda una silla de ruedas. Bueno, no, pobrecito de Dino, la vida continua i s'ha de tirar endavant. I si vens a un grup així, vulguis o no, et tornen les ganes de tirar endavant, de
1: viure.
0: Entenc també que es parla, no?
2: I comparteixes amb altra gent que té les mateixes o iguals carències que tu, llavors això és una manera d'obrir-te, de sortir, de fer coses. Si tu vas a un altre lloc i trobes que altra gent que són normals, entre cometes, que camina i tal, d'aquesta manera te trobes amb gent que un té bancadira, l'altre bancrossa, l'altre no sé què, i tots tenim les nostres cosetes, però al final t'integres en un grup en el qual tots anem a una, perquè tots tenim algo que ens uneix.
1: I lo millor de tot, és que t'oblides durant aquesta hora i mitja, o que al final estem allà igual dos hores i pico, que
0: clar, després, surt,
1: després
0: no?
1: Tot prens una Coca-Cola o prens alguna cosa i estàs allà xerrant, i són hores que t'oblides dels problemes que tens i estàs allà disfrutant d'un esport, estàs posant-te en forma i a més, pues, relacionant-te amb gent com tu que està disfrutant com tu i comences a veure la vida d'una altra manera. No mirar-te el teu melic, sinó mirar una mica més enllà dels problemes que pots tenir.
0: En el teu cas?
4: No.
0: Perquè no tots, el que jo vaig conèixer, no tots eren de naixement, per exemple.
4: Mm-hmm.
0: En el teu cas, per acabar una cadira de rodes, com va ser?
1: Bueno, jo fa 4 anys que vaig començar, i jo el primer que em va passar és que jo a la meva feina vaig notar que m'oblidava de la... Jo tenia un càrrec a l'empresa, era un comandament intermig, i tenia un càrrec que donava feina a altres treballadors. I passaven 5-10 minuts i jo no me'n recordava de quina feina li havia donat a cadascú. Llavors això em va fer una mica de por. Vaig anar al metge, em van dir que era normal, que estava dintre dels normals, però a poc, pues, va anar pitjor. Després va caminant, fent una passejada, la cama esquerra va dir que no volia caminar més, es va quedar clavada. Vaig començar també després amb tremolors, amb la cama esquerra i el braç dret. I bueno, va anar tot això, a més, arribar a un punt en què ni amb crosses ja podia. Llavors, doncs, bueno, ara vaig en cadira de rodes, sí que puc posar-me dret, però bueno, tinc una malaltia que es diu trastorn neurològic funcional, que és també una malaltia rara i que realment et tracten els símptomes una mica, però tampoc no es pot arreglar. I el més normal és que vagi a pitjor. Però això no vol dir que la teva vida hagis de parar, que l'hagis de deixar de disfrutar, que puguis deixar de disfrutar dels teus fills, dels teus amics, i això ho veus quan et surts una mica del pou aquest que estàs ficat, on es fica el teu cap en els primers moments. Si surts una mica, veus una mica en perspectiva des de fora, veus que hi ha molta gent que està com tu, que tira endavant, i que potser aquesta gent sap viure la vida millor que tu, que fins a aquest moment només vivies per treballar, per aconseguir diners, per tenir més coses, quan el millor és tenir un bon amic al costat que t'ajudi, que puguis parlar i riure, fer esports, fer activitats com fem, que podem explicar també, que podem donar a conèixer l'esport i la nostra manera de fer esport amb la nostra discapacitat. I això moltes vegades és més important que viure... Jo sempre dic que pot ser que sigui més feliç ara que fa 4 anys.
0: Us ho preguntava perquè ens pensem que per un accident, per qualsevol cosa, sobretot per accidents. Ah, no, ha tingut un accident i s'ha quedat en cadira de rodes. Però no sempre. Pot ser una malaltia no reconeguda i fa 4 anys o 5 o 3.
3: Aquí tens 3 exemples de que són...
0: Per això...
3: El que dic jo a les activitats són discapacitats no buscades. Mm-hmm. O sigui, no anàvem amb una moto fent el xorra, no anàvem amb un cotxe fent el boig...
0: I no té per què.
3: Són malalties neurològiques que li poden passar a qualsevol persona. I arrel del que deia el Roberto, jo moltes vegades ho he dit a activitats, suposo que el Juan Carlos ja l'haurà escoltat, a mi és una cosa bèstia, no?, el que dic, però... A mi em diuen ara de tornar... Jo fa 10 anys, no?, que estic amb la malaltia. I a mi em diuen ara de tornar 10 anys enrere i traient el patiment que he fet de la meva família, dels meus pares, de la meva dona, del meu fill... Però si fos per mi només, jo no tornaria. Jo sóc millor persona ara que fa 10 anys. Sóc més feliç ara que fa 10 anys. I li trobo un sentit a la meva vida més ara que fa 10 anys. Que és el que deia ell, només treballàvem. Ara ens dediquem a buscar persones per ajudar-les, per fer-los el camí una mica més fàcil, parlem amb nanos per tocar-los una mica la fibra i que vegin que encara que els hi toqui un dia o algun familiar els hi toqui una discapacitat, la vida continua, no s'acaba. I tot això a mi m'ha omplert, però molt. O sigui, jo em trobo més realitzat ara que fa 10 anys, que era un passar per la vida, treballar. Aixecava a les 7 del matí, marxava a Barcelona, feia de taxista, tornava a les 9 de la nit, un dia, i ara li trobo més sentit en la meva vida.
0: I passen els dies
3: bèstia,
0: i no t'has donat compte.
3: Però és així, no?
0: No, ja. Sí que és bèstia,
3: clar. És com em trobo.
0: Clar, però s'ha de dir, també.
2: Amb aquestes coses, jo tinc una anècdota, o tenim una anècdota que és molt... A mi em va impactar molt, que un dia fent activitats amb un col·legi, d'aquí ara no recordo el nom del col·legi qui era, va venir un nen en cadira de rodes elèctrica. El nen, doncs, els braços es tenien malament, i un nen així. I el primer que va dir, quan va entrar pel pavall, per la porta del pavelló, va dir, hoy puedo hacer algo con mis amigos del colegio. Això ens va tocar una miqueta a tots la fibra, perquè veies com un nen en cadira de rodes discapacitat podia fer alguna cosa amb els seus amics del col·legi amb les cadires de rodes. Llavors sí que és veritat que els nens li passaven la pilota amb ell, ell feia així com podia amb la mà, però estava contentíssim i se'n va anar dient quiero volver, le diré a mis padres que me apunte, quiero volver. Sí, va ser algo que allò es va pujar la moral.
0: És que clar.
2: I es van quedar tocats en aquest aspecte, no? De dir, ostres, un nen d'aquest, no sé què tenia, 11, 12 anys o alguna cosa així, dir, puedo hacer algo hoy con mis amigos del colegio. En igualtat de condicions. Llavors va ser una experiència molt, molt, molt, molt, a part de maca,
0: sí.
2: una miqueta
0: dura. És dura. I és el que deia José, o sigui, no han de ser les persones que venen a l'equip no han de ser sempre en cadira de rodes. Tu portes, Juan Carlos, portes crosses.
2: Jo vaig en crosses. Jo he anat en cadira de rodes, he anat en scooter. El que passa és que, gràcies a Déu, vaig la meva rehabilitació i he pogut anar fent coses per poder caminar. Tinc la meva experiència, perquè jo tinc els peus caiguts. Jo vaig en fer-ho els peus, perquè tinc el peu equino, que es diu. El peu equino és que tens el peu cap a baix, que no el pots pujar ni baixar. Llavors porto les fèrules per no tropeçar-me pel carrer, per no caure. Però jo he tingut les meves parts dolentes, molt dolentes, que és el que deia Roberto, que en un moment baixes al fons. Baixes al fons, però a partir d'anar a la goma també de més, vas començant a fer exercicis, fer rehabilitació i de més, i en aquest cas, bueno, a mi em posaven en una residència allà. O sigui, els metges em posaven en una residència, però gràcies a l'esforç, sobretot a l'esforç, l'esforç teu propi i de la teva família, evidentment, que és la que tens allà en aquest moment, és quan tires endavant, comences a... Ostres, pot donar aquest pas, vinga, un passet, vinga, demà farem dos passos, demà el passin tres, i així anant mica en mica, tirant endavant.
0: I feu, perquè l'heu esmentat moltes vegades, feu activitats a les escoles, a centres, a empreses, també feu? On us truqui?
3: No hem fet gaires, però no tindríem problemes a anar-hi. Hem anat a empreses que són patrocinadores nostres o del club, com ara Xat, com... però no tindríem cap problema. Nosaltres el que volem és difondre el que és l'esport adaptat.
0: Bueno, és que clar, en l'equip feu molta pinya, però també teniu al darrere una gran història de lluita. I això al final també ho volen les empreses.
3: Sí, suposo que...
1: A veure, jo crec que si no s'ha fet és perquè no ens han cridat.
0: Ja, no, està clar.
1: Perquè si no aniríem segur.
0: Clar.
1: Perquè nosaltres el que volem
3: no,
1: és...
3: Tampoc ho hem plantejat nosaltres de... Sí, de... Ens hem centrat a escoles i instituts, però
0: és que és important,
3: pot ser una bona idea també.
0: Però els centres i els instituts són importants també.
3: Sí, perquè els nanos es conscienciïn de lo que és no només l'esport adaptat, que el coneguin, però el dia a dia d'una persona amb discapacitat.
1: I fins i tot hem anat a centres penitenciaris.
3: Sí.
1: Sí.
3: Sí, hem anat a Quatre Camins, hem anat al centre educatiu Els Tilers, centre educatiu de menors. Tornarem, perquè van quedar molt contents. O sigui, anem fent moltes activitats gràcies principalment a la Fundació Sant Vicenç, que des del principi és la que ens ha ajudat econòmicament, perquè si no tot això no seria possible, perquè és un... La nostra és una història de que fan falta molts calés per tenir cadires esportives.
0: Doncs anem amb una petita pausa i tornem.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. La representació del món tal com la coneixem podria canviar. El debat sobre l'escala real dels països en els mapamundis fa dècades que genera controvèrsia, però l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides ha aprovat una resolució per impulsar l'ús de representacions cartogràfiques més fidels a la superfície real dels continents. Un canvi que posa especialment el focus en l'Àfrica, un continent que durant segles ha aparegut en els mapes amb una mida visualment inferior a la que li correspon. El geògraf molletà Josep Gordi ha explicat que el principal problema del mapa actual és la distorsió que provoca, sobretot a les zones més allunyades de l'Equador i en la representació dels pols i de l'hemisferi sud.
1: I clar, com tota projecció, doncs, passar d'una esfera a un mapa pla sempre implica una distorsió, no? I en aquest cas la distorsió és màxima en els pols i mínima en les zones equatorials, no? Aquesta projecció provocava que hi hagués també una distorsió en el que seria l'hemisferi sud. Per tant, sobretot el continent africà es veia empetitit, no?
0: La resolució ha estat impulsada per Togo i recolzada per 164 països. Els Estats Units s'hi ha mostrat en contra i també hi ha hagut 6 abstencions. I per altra banda us informem que Espiadimonis i Vall de Diables celebraran aquest dissabte el tercer aplec de Malabars, que comptarà amb la participació de 4 colles convidades, 3 adultes i una infantil. L'activitat arrencarà pels vols de les 5 de la tarda amb la cercavila infantil des de la Dona d'Aigua a la Rambla Fiballer fins a les Pruneres, on a 6:45 es faran tallers per a infants i hi haurà servei de barra. A les 7 tindrà lloc la cercavila adulta des de Prat de la Riba fins a les Pruneres per tal de donar inici als lluïments a partir de les 8 del vespre. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: Recuperem el programa, no dubtis a entrar, amb la pregunta. Heu estat a escoles, a instituts, a centres penitenciaris. El protocol sempre és el mateix? O sigui, vosaltres aneu, expliqueu i jugueu, feu un partit amb les persones, amb els nens, o adapteu... Entenc que adapteu el discurs, si són nens, si són presos.
1: Sí, és adaptar, no? És... Primer, per entrar a quatre camins, és...
0: Us registraron les silles?
1: Ui, tant. Tot el remol, que és el que estava... Volia acabar-ho de dir, que tot això ho podem fer perquè tenim un suport econòmic. Perquè comprar cadires esportives, comprar el remol que tenim ara mateix per desplaçar-nos a fer activitats a Parets, a Palau, a Caldes, a Quatre Camins... Tot això ho podem fer perquè hem tingut
0: un
1: recolzament,
0: suport,
1: un recolzament econòmic, no? Si no, impossible. Si valen molts calés les cadires esportives, no podríem ni... Però ara mateix doncs, tenim, no sé si són 14 cadires pròpies del club, tenim el remolc, tot això ens permet fer les activitats, jugar partits, desplaçar-nos sense problema, perquè, clar, hi ha persones que portem cadira de carrer i hem de portar la de carrer més la de joc quan fem un partit fora. Tot això, una logística complicada. Quan no teníem el remolc, era molt complicat, molt complicat. Jo tinc el cotxe que la meva dona està farta del bàsquet, no, lo següent. Però és això, no? I sí, ens adaptem al número de nens que tenim. Clar, perquè arribes a una escola i el grup és més gran de l'habitual, doncs ens hem d'adaptar. Després, les condicions, clar, quan vam anar a Quatre Camins o quan vam anar al centre educatiu als Tilers, és normal, no?, que siguin més dures, no podem fer fotos, no podem... És més delicat, no? Però bueno, sí, el discurs és el mateix, la història és la mateixa, el que volem és que aprovin les cadires, que empatitzin una mica amb nosaltres i que es posin una mica en el nostre...
0: Cas.
1: Jo, sí.
0: I com, com rebeu vosaltres? Els nens perceben i reben amb molta més il·lusió o amb menys barreres quan vosaltres aneu, o els presos? Ho dic perquè és una gran varietat. O sigui, estan els nens, sí, i els instituts...
1: Els nens venen, no?, a passar-s'ho bé, principalment.
0: Sí?
1: Sí. És l'experiència de la cadira de rodes... I moltes vegades ells volen passar-s'ho bé, no? Però, bueno, només que sigui una miqueta, que toquem la fibra i que nosaltres fem un exemple sempre, que el Juan Carlos sempre ho diu moltes vegades, és el de les mans brutes, no?
0: Sí.
1: Els diem, quan acaben, diu, com teniu les mans? Brutes.
0: Sí.
1: I estem en un pavelló. O estem en una pista d'una escola. Imagina't una persona que va tot el dia amb la cadira pel carrer. El que arriba a emportar-se amb les mans, perquè no som cívics. Hi han xicles, hi han escopitades, hi han pixades de gossos, hi han de tot. I això sí que els hi queda, no?, una miqueta al cap, com dient, ostres, és veritat. I bueno, fem èmfasi amb això. Sempre està el nano que et diu, pues, la meva àvia o el meu avi, com deia, tots van cadira de rodes, pues, bueno, fem una miqueta de conscienciació de que és difícil, perquè ells veuen una cadira de rodes i veuen
0: la joc.
1: Diversió.
2: La diferència més important, jo crec, és a les preguntes que et fan. Quan som més petits, les preguntes no són igual tan profundes, però...
0: Ni tan educades.
2: Exacte.
0: No?
3: Més innocents.
2: Més innocents. Sí.
0: Sense filtre.
2: Sí, sense filtre.
3: I quan són més grans,
2: arriben, toquen una mica més a tu, també. Però bueno, el que és la dinàmica gairebé sempre és la mateixa.
0: I la gent jove dels instituts també ho reben així? O ja van més de vacilones, en plan, a mi no me va passar. Que també pot ser, no?
1: Però això ho pensem tots. Jo fa 10 anys també pensava que a mi no em podia passar això. I no era conscient de lo que era un vorany per entrar en una botiga. ni era conscient de com estan els carrers inclinats per l'aigua de la pluja. Clar, quan vas amb una cadira de rodes manual, et dones compte de lo que costa, perquè has d'anar amb una mà, només, perquè estan inclinades, i quan aquest braç ja no dona més, canvies de vorera i vas amb l'altra mà. Clar, els carrers estan inclinats per la pluja. Tu no veus perquè vas caminant, però estan inclinats i no pots donar amb dues mans perquè te'n vas torçat. Has d'anar amb una mà, quan aquesta mà ja no dona més, canvies de vorera i dones amb l'altra mà. Són coses que no te n'adones fins que no estàs dintre d'aquest món. Però jo no seré... Jo fa 10 anys tampoc era conscient de tot això, ni coneixia l'esport adaptat, ni era conscient de lo que t'he explicat dels xicles, de les pixades, de tot
2: ara,
1: això.
2: Ara no pots dir anem a aquest concert a veure aquest... Primer has de mirar si es pot entrar amb cadira o no es pot entrar amb cadira, si el concert es farà en un soterrani, que has de baixar escales, que ja no pots. Bueno, has de quedar amb algú. Això, per prendre alguna cosa has de quedar amb un...
1: Per sort va canviant en positiu,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Va canviant en positiu, lentament, però va canviant en positiu, de que ja trobes molts més espais adaptats, que pots entrar a molts teatres, pots...
0: El que tu dius, l'altre dia la Inés, que forma part del vostre equip, em deia, no és el mateix adaptat que accessible. I ella ho deia d'un hotel. I vaig pensar... Vale, ho entenc. Una cosa és que tu puguis accedir a un hotel, no? Accedir a un hotel per rampes o per qualsevol cosa, i després està que tu puguis moure't a l'habitació, al bany, al restaurant. Clar, dius, ah, és veritat, no?
1: Sí, però...
0: Això ho entenc jo, no, Juan Carlos, també?
1: Jo en trobo cada vegada que hi ha més hotels que ho tenen.
0: Mira,
4: jo aquest estiu he estat en un hotel i estava de fàbula. O sigui, tenia ascensor accessible, l'entrada, el restaurant, tot, una rampa per anar a la piscina, però quin era el problema? Que a la piscina no havia una cadira per entrar.
1: Però això és... Trobar una cadira d'aquestes és més complicat.
4: Però un hotel que estava de veritat, eh? O sigui, tot llis, tot... De fàbula. Però a la piscina no havia una cadira. Li vaig dir a la directora, dic, escolti, i precisament havia una persona en cadira de rodes per allà darrere, no? Dic, sabeu que no teniu cap cadira de rodes perquè, per exemple, aquesta persona que tinc aquí darrere pugui entrar a l'aigua, a la piscina? I es va quedar així com dient, ostres... Li vaig dir, venen cadires portàtils, mòbils, que la poses al prop de la piscina, llavors el senyor o la senyora pugui sentar-se i la poses i ja està, no fa falta, perquè posar una cadira d'aquestes de piscina, tens que buidar la piscina, fer una obra i de més, si no es fa des del principi. Llavors, era...
0: I no només per persones amb discapacitat física, també persones amb altres capacitats intel·lectuals, sí, sí. No? Perquè tothom té dret a banyar-se, com a les platges. No totes les platges estan adaptades perquè les persones es puguin adreçar. Hi ha molt poques.
2: Sí,
1: sí, però bueno, mica en mica es va fent.
0: A mi em sembla perfecte.
1: Lentament, però jo crec que en mica es van fent coses.
0: És que s'ha de fer.
4: A les platges, per exemple, ara hi ha la moda de posar cordes. Cordes que estan enganxades a la sorra cap a dins.
0: Ja, però
4: amb una...
0: la sorra.
4: Però la corda és... Si fa una mica de oleatge, la corda te'n vas. Te'n vas cap als costats. Llavors, el millor és posar baranes. Que se'n fixes, tu t'agafes a la barana i ja està. El que passa que això es costa molt.
0: És difícil.
4: Molt. A la platja a Palamós, allà hi ha una part que, a part de tenir barana... I hi ha una part que té... A Sant Antoni també tenen barana, eh? Sant Antoni de Calonge, a Palamós tenen una part que han posat una plataforma...
0: Sí.
4: Per, amb una cadira, perquè la gent que va en cadira de rodes pugui entrar a l'aigua.
0: És que...
4: Si no està trencada, perquè llavors venen els nanos de sempre, comencen a tirar-se, a llançar-se, a fer coses, i a millor un estiu, un mes està trencada... per molt que la comencin a arreglar, i dos mesos està bé, però bueno.
2: Per això és tan important també conscienciar els nanos de ben petits de que s'ha de respectar i que vegin com que no és una cosa llunyana, que pot ser que demà el teu tiet, el teu avi pugui tenir un problema i tots podem tenir aquest problema en qualsevol moment, no?
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Per això ho fem cada curs. És una activitat que van començar quan van començar a tenir cadires disponibles. És el que et deia, aquí s'ha de tenir un número de cadires perquè els nanos puguin fer l'activitat. Però cada curs oferim a tots les escoles de Mollet, a tots els instituts de Mollet. Ara hem començat a oferir-ho als municipis
0: dels voltants,
1: perquè ja tenim remolc per desplaçar-nos, però oferim cada curs a...
0: Sí, sí, que cada curs és una escola diferent, no?
1: No, els mateixos. Jo sempre ofereixo a tothom. O sigui, hi ha escoles que van començar el primer any a fer l'activitat i aquest
0: I
1: és...
0: I us truquen cada any.
1: Sí, aquest és el tercer any.
2: Bueno, els nanos van canviant.
1: Sí, els nanos van canviant, o hi ha vegades que són els mateixos, però que l'activitat, si la cosa va endavant i ho permet, la farem... O sigui, és una activitat que queda ja de continu.
0: Fixa.
1: Sí, fixa.
0: I veieu, els nens, tu deies, no, els nens volen divertir-se, volen provar coses diferents, perquè són nens.
1: Són nens,
0: però sí. Però noteu que hi ha algú que tingui por de pujar una cadira de rodes?
1: Sí.
0: Perquè el fet de, no, només una silla de rodes, por...
4: Sí. Tant nens com adults.
0: No? Tant nens com adults.
1: Són els menys, però sí que hi ha.
0: Són els menys?
1: Sí. Però més és el que deia, oi?
4: Més els adults.
0: Clar, no?
1: Sí. Com si s'encomanés alguna cosa, no? Sí. Jo sí dic sempre, sí. Això no s'encomana, sí. Tu...

0: gent es va
1: conscienciant.
2: Sí, jo crec que és el desconeixement, més que una altra cosa.
1: Bueno, és que hem d'adaptar-nos, perquè fa uns anys no hi havia ni propostes, ni Jocs Olímpics, ni res.
2: Fins fa 4 dies una persona en cadira de rodes estava arraconada i no feia res. Ara és una persona en cadira de rodes. Jo conec gent que està competint en campionats de motociclisme, o sigui...
1: Clar, és que...
2: No és una barrera, ja.
1: No.
2: És un inconvenient, una miqueta, dic, a veure, no és el mateix, però es pot fer gairebé a tot.
1: Mm-hmm. És que és això, és que dius, és que ens pot passar en qualsevol moment a qualsevol persona.
0: Sí, sí.
1: Amb la qual cosa, és que ho hem de viure i la gent ho ha de veure. És important també que feu...
2: Ho hem de naturalitzar, no?
1: Efectivament, no? A més, que feu exhibicions al carrer, també.
2: Sí.
1: No?
2: Sí.
1: Perquè a Montcada entenc jo que el veu fer al carrer.
2: Al carrer.
1: I per això us veu apropar el Roberto.
2: Que portem, nosaltres portem tot, la cistella, les cadires...
3: Ara hem estat a Barcelona, també, per la Mercè.
1: Anda!
3: També allà al Passeig de Gràcia hi havia una part de jocs inclusius.
1: És que s'ha de veure.
3: I després,
0: la part de Mollet, la portàvem nosaltres, sí.
3: I després a Mollet també fem per la festa de la Diada de l'Esport de Mollet. També posem una base allà perquè els que vinguin per allà a veure la fira de l'esport puguin provar-ho també.
1: És que si no es veu, no s'entén. Si no es veu, no es millora. Si no es veu,
2: no
1: ens fa el bé.
2: És com tu. Ho vas provar en primera persona,
1: sí.
2: I és la millor manera de donar-te del que és l'esport adaptat.
1: Jo haig de dir...
2: Del que costa o no costa, de lo que és realment l'esport adaptat.
1: Jo haig de dir que sóc una mica tímida, encara que no ho sembli, i m'ho vaig passar molt bé. És veritat que quan vaig aixecar-me de la cadira vaig pensar, ostres, jo torno. O sigui, no em quedo en la cadira de rodes. I que al final parles amb una persona, amb una altra, saps? I no vaig tenir agulletes.
2: Ah.
1: No vaig tenir. Em vaig sentir, ho dic per tu, gent que ens estàs
2: tu,
1: escoltant.
2: Això,
1: Però em vaig sentir molt com una més, encara que jo era nova i que vam fer un entrenament en sèrio, no tan en sèrio com sempre, perquè hi havia una persona que no era de l'equip, però, ostres, no? Una acollida que dius... I un parlar tan sincerament, tan de tu a tu, tan... Em vaig dir, ostres...
3: És que això és el que volem, que la persona que vingui s'integri amb nosaltres i s'ho passi bé i vingui a disfrutar-ho
2: jo,
3: del dia.
2: Jo, quan em vas comentar lo del programa de salut mental, és que ho vaig trobar molt, molt adient, perquè jo parlo amb el meu cas, no? Jo és el que et deia, que vaig caure en un pou. Caus en aquest pou i et venen idees...
1: Negatives.
2: Negatives, que jo crec que és normal.
1: Sí.
2: Jo porto 10 anys amb antidepressius, que m'han dit que no els puc deixar. O sigui, jo ara sóc una persona molt positiva i tal, però ja van haver-hi moments que ho veies molt negre. I tenies aquests pensaments i no m'estic de dir-ho, o sigui, no m'avergonyeixo de dir-ho. I jo crec que és el que busquem, o sigui, que la gent passi d'aquesta fase a superar-ho, no? La discapacitat la tindràs sempre. Això no t'ho traurà ningú. Però que tinguis un al·licient i passis aquesta etapa de... Que aquesta etapa la passa qualsevol, eh? Tothom l'ha de passar quan passes de tenir una vida, entre cometes, normal, a caure en una cadira de rodes o anar amb crosses i tal. Aquesta fase, potser no tens aquests pensaments, però aquesta fase la passa qualsevol. I nosaltres el que volem és ajudar a que passi aquesta fase el més aviat possible i que tinguis un al·licient i l'esport adaptat, si es serveix per això.
1: I que no s'acaba.
2: No,
1: que és
2: contrari.
1: Molt dur. No estem dient que no sigui dur, però no s'acaba.
2: No, però que s'ha de passar. Continuem vivint. O sigui, és una fase que s'ha de passar. Ho hem passat tots, un millor que uns altres, no? Avui molta gent no haurà tingut aquests pensaments negatius, però aquesta fase s'ha de passar, però que continua. I si tens un al·licient, no t'has de quedar a casa tot el dia. sigui, tens un al·licient d'anar a fer esport, d'anar a fer activitats, escoles i tal. Això és

0: és una vida.
1: A més, que és el que tu deies, Juan Carlos, al final compartim lo mateix. Hem passat, potser no tots, però quasi tots, hem passat pel mateix pou. Mm-hmm. Amb diferents situacions o diferent nivell, però tu pots explicar-ho i una altra persona pot dir: ah, doncs sí, doncs jo vaig passar el mateix. I al final et sents, no, que no ets l'únic.
0: Ja, no ets el raro de la pel·lícula.
1: No ets el raro, no?
0: Que és comú, o sigui, és un sentiment comú entre tots.
1: Efectivament.
0: Entre totes les persones que han tingut aquest moment. I el que volem és fer-ho normal, normalitzar-ho, no?
1: I parlar sense tapujos, parlar amb tota la llibertat de dir qualsevol cosa, no? Properes activitats que teniu, a part dels entrenos, que són dimarts i dijous de 4 a 2 quarts de 6, o sigui, de 4 a 5 i mitja, properes activitats que dieu, doncs tal dia anirem a competir, bueno, a jugar, sí, a competir, per què no? Al final, no?
2: Aquest cap de setmana.
1: Aquest cap de setmana.
0: Aquest diumenge juguem aquí un partit amistós a les 4, al pavelló de Planejador. Comença la Lliga Catalana.
1: Ah, és que...
0: Continuem activitats a escoles, instituts. Hem de tornar a Quatre Camins, hem de tornar al centre d'Estilers.
2: L'escola d'adults, avui també ja m'han dit que aquest any tornem.
1: A l'escola d'adults, també?
2: També. S'ho passa amb
1: pipa. Sí?
2: S'ho passa amb pipa, de veritat.
0: Cada vegada ja, ara avui m'ha parlat l'Institut de Montmeló, perquè anem també. O sigui, cada vegada va sumant-se gent perquè els hi arriben veus, que l'activitat està molt bé, que és una activitat gratuïta, ho tornem a dir. O sigui, nosaltres no cobrem res per anar a fer aquesta activitat.
2: Acceptem esmorzars,
1: Això sí, oi? Un cafè amb llet, el suc, esmorzar...
0: L'altre dia vam estar a Caldes de Montbui i ens van tractar molt bé.
1: Sí?
0: I tant. L'escola
2: no cobrem, però acceptem un entrepà o un suc o qualsevol cosa d'aquesta.
1: Com ens podem posar en contacte amb vosaltres? Perquè jo vaig buscar per internet, però... I ara teniu l'Instagram?
0: El principal és l'Instagram nostre, el CB Mollet BCR.
1: Vale.
0: I si no, doncs el telèfon, que és el meu, però bueno, jo estic obert sempre, que és el 605-09-49-34.
1: Molt bé.
0: Sí, un WhatsApp i ja estem en contacte i
1: obert-se
0: a qualsevol opció que ens plantegin.
1: Hi ha alguna anècdota així que diguis... No absurda, però el més raro que us heu trobat, de dir, oh, ens ha passat moltes coses. Com, per exemple, no? Alguna cosa us haurà passat a la presó. És que em sobta. I em
3: sí, ja
1: no? Curiositat, tinc curiositat.
2: El Roberto
3: sí, té bones paraules. Ja m'està, Juanqui, ja m'està mirant. Bueno, jo vaig... Vam fer l'activitat i sobretot allà el que vam fer, vam posar a jugar amb tots... I clar, nosaltres no sabíem que eren... Ens havien dit els funcionaris que eren els que millor es portaven, que no eren els més complicats.
1: Però, no eren clar, el Joker.
3: No. I vam estar jugant i tal, i jo, bueno, pues, aquello que t'animes i t'abraces amb el... Molt bé, has ensenyat, molt bé, t'abraces allà, no sé què. Després vaig caure amb el mateix noi, em va agafar amb la cadira i tot, un noi ben gran.
1: Amb la cadira
3: amb
1: i tot?
3: Amb la cadira i tot em va aixecar cap a dalt, pum, em va deixar dret, allà normal. I després van fer el canvi... I em va dir el
2: funcionari.
3: El funcionari em va dir, pues aquest porta dos homicidis i dos assassinats. I jo, igual, no havia d'haver-hi fet tant de pinya. O no,
1: o potser sí.
3: Igual li serveix per millorar.
1: Bueno, sí, el total és un aprenentatge
0: de
1: tothom, eh?
0: Jo crec que s'ho van passar molt bé. Aquell dia jo crec que va ser al revés. Van ser ells els que es van trobar...
1: A gust.
0: Sí, normals en teoria, no? O sigui, com dient, fem una activitat amb gent de fora, ens tracten com de tu a tu, com el que volem nosaltres que ens facin a nosaltres, eh?
1: Efectivament.
0: I ells es van trobar així, o sigui, es van trobar molt a gust amb nosaltres.
3: No, i després es van saludar quan marxaven tots, donant la mà. Va ser molt maco, també, no per ser...
1: presos.
3: Una presó...
1: Clar, no.
3: Els van portar bé, la veritat.
1: Està clar, no, que... No són 24 hores, no? Malvados, no?
0: No, es van trobar que...
1: Són persones, també, al final.
0: Que els van tractar de tu a tu, normals i tal, i això els hi va fer molt.
1: És el que tu has dit, al igual que a nosaltres ens agraden que ens tractin a tu a tu, no? Amb total normalitat, doncs nosaltres, ells també volen això, no? Sí. Doncs recordem, el pavelló de bàsquet de Mollet, els dimarts i els dijous, de 4 a 5 i mitja. Aquest diumenge, a les 4, partit. Contra qui jugueu?
0: És un equip que diu Concadem, de Barcelona. Ens trobarem a la Lliga, també, però bueno, anem fent amistosos.
1: Molt bé. I si us voleu posar en contacte amb ells, doncs per Instagram a CB Mollet o al telèfon 605-09-4934. Jo us dono les gràcies per haver vingut. M'ho he passat superbé. A més, que al final expliqueu coses que no ho tenim tan en compte i és molt important. Per avui tanquem ja les portes d'aquest consultori. Si no has pogut escoltar el programa d'avui, te'l pots descarregar entrant a la secció de programes de radiomollet.com i fes-ho quan tu vulguis o els dissabtes a les 7. Moltíssimes gràcies, José Roca, Roberto i Juan Carlos, per haver vingut, per haver compartit coses, tant personals com de l'equip. I el diumenge, molta sort, eh? A veure, esperem. Quan jugueu, eh? I
3: primer
1: quan guanyeu,
3: partit,
1: eh?
3: Ja, moltes gràcies a vosaltres.
0: Sí. Passar-s'ho bé.
1: Sí, i tant. I tant. Doncs moltíssimes gràcies i tu i jo ens escoltem el proper dimecres.

0: Valors en alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa ho defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
3: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
4: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 30 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Es preveu que aquest dimecres es pugui reobrir el trànsit la rotonda de Pruneres tancada per les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. I la CIR del Baix Vallès torna al cap de Camp Antiquet de Mollet després del trasllat de la Florida. El servei recupera el seu emplaçament habitual després d'uns mesos al cap de la Florida de Santa Perpètua per les obres del cap de Planellador. I les jornades solidàries s'han presentat oficialment aquest dimarts amb la conferència Navegar cap a Gaza, protagonitzada per Manaya Lasnier, activista i participant en una de les missions de la Global Summit Flotilla. I Espia Dimonis i Balla Diable celebren aquest dissabte el tercer aplec de Malabars. Comptarà amb quatre colles convidades. A les 5 de la tarda es farà la Cerca Vila i els lluïments a les 8 del vespre a Pruneres. Abans de començar, rebo una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jorge Escot, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'alcaldessa de Mollet ha anunciat a la nostra emissora que es preveu que aquest dimecres, dia 30 de setembre, es pugui reobrir el trànsit la rotonda de Pruneres, tancada per les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. Les restriccions a la rotonda i al carrer Ramon Casas van començar el 9 de setembre amb una primera fase prevista de 3 setmanes. Durant aquest temps, el carrer de Ramon Casas només ha permès accedir a l'aparcament de Pruneres i als guals privats, i els conductors que volien anar al centre des de Pruneres han hagut de buscar camins alternatius. Mireia Dionisio ha remarcat que la intenció és que es pugui obrir el trànsit durant el dia d'avui.
2: I ara el que estem preveient, si tot va bé i quan, si ho acabem de tancar i és possible a nivell tècnic, sí que intentarem que aquest dimecres dia 30 la rotonda de Pompeu Fabra, allà on tenim el pavelló de Riera Seca, ja es pugui obrir a la circulació. En tot cas, és una cosa que hem d'acabar de valorar a nivell tècnic, però treballem amb aquesta data de possible obertura de la rotonda del pavelló, no? Que l'entenem, aquella rotonda que separa el Parc de les Pruneres amb el pavelló. Esperem que la puguem obrir, com deic, aquest dia 30, el trànsit, que també és un eix doncs, molt, molt important.
0: Les obres van començar el 7 de setembre i tenen una durada d'uns 2 mesos. Inclou la instal·lació d'un nou col·lector al mateix traçat que l'actual per posar remei als esvorancs i la construcció de 6 nous pous de registre. També s'hi fa moviment de terres, la nova xarxa de clavegueram, la reposició del paviment i la urbanització de la zona. L'alcaldessa també ha remarcat que les obres van en termini.
2: Sí, la setmana passada vaig fer la visita d'obres, vaig poder parlar amb els encarregats de l'empresa que l'estan executant i van en termini. És evident que és una obra llarga, no? És una obra, com deia, complexa, però em van assegurar que ara per ara anàvem amb termini. És veritat que sempre surten doncs, imprevistos d'execució, però han sigut imprevistos que han pogut anar subsanant i per ara la informació que tinc, no? de la setmana passada és que van en termini.
0: De moment, l'Ajuntament informa de les afectacions a través de les xarxes socials municipals o amb cartells informatius a les zones afectades i amb senyalització provisional.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La CIR del Baix Vallès torna avui a Mollet. La Unitat de Salut Sexual i Reproductiva reobre el CAP de Camp Antiquet després de 21 mesos treballant des del CAP de la Florida, Santa Perpètua. El servei s'havia traslladat de manera temporal per les obres de rehabilitació del CAP de Planellador. Amb el retorn recupera la mateixa cartera de serveis i els mateixos horaris que tenia abans de canvi. L'equip ja ha avisat a les persones que tenen visita programada que ara han d'anar-hi a Mollet. Lucía Burgos, coordinadora de la CIR, s'ha mostrat contenta de tornar a Mollet i ha valorat molt positivament l'estada al CAP de la Florida.
3: Bueno, pues ho valorem gratament. Vale? Estem molt contents per nosaltres com professionals i també per la ciutadania. Hem estat, tot ho hem de dir, que hem estat molt bé acollits a la Florida, tant per l'equip com per l'entorn, perquè és un entorn molt acollidor, molt verd, i amb una zona d'aparcament fabulosa. Que... Però la veritat és que havíem de tornar cap a Antiquet, perquè era el nostre lloc una miqueta d'origen, no?
0: La tornada a Mollet els servirà per gaudir de més espai a les consultes, que ara a la Florida no tenien, i també per oferir millor accessibilitat amb el transport públic per arribar al cap de Camp Antiquet.
3: És veritat que, tot i que a la Florida no hem estat malament, les consultes eren petites i, sobretot, hi havia molta dificultat per arribar amb transport públic. Vale? I això, durant el temps, durant aquests 19 mesos, s'ha vist agreujat amb l'aturada de la R3, que portava també a la Florida. Hi havia molts usuaris que arribaven per tren. Tallem un tren, no hi havia altra alternativa, els busos de Mollet a la Florida són complicats, i ja només de Mollet. Hem de tenir en compte que el Baix Vallès, la Sil Baix Vallès, dona cobertura a tota la nostra zona del Baix Vallès, a Sant Fos, Parets, Caldes, Sant Feliu...
0: La CIR ofereix un total de 8 consultes, 15 llevadores, 7 ginecòlogues, 8 auxiliars i 9 administratives. La tornada a Mollet ho fa amb la mateixa cartera de serveis que s'oferien fins ara.
3: La nostra cartera de servei no s'ha minvat en cap moment i hem estat oferint d'atenció de forma idèntica. ¿Vale? A nivell grupal, les llevadores dels pobles ofereixen pues, des de cursos d'educació maternal, cursos postpart, per la mare i el nadó, cursos a la menopàusia, matronatació, i també fem tota l'activitat grupal a les escoles sobre xerrades de sexualitat i afectivitat i l'equitat menstrual que hem portat fins ara. També fem grups de pares durant l'embaràs, i està la nostra psicòloga, que també dona cobertura a l'atenció psicològica i suport en l'entorn perinatal.
0: Amb aquest moviment es tanca el període de canvis en cascada al Camp de Mollet. Al gener la pediatria va passar a Planellador, a Camp Antiquet, i això va forçar el trasllat de la CIR a Santa Perpètua. La pediatria va tornar al seu lloc al maig i ara també ho fa la salut sexual. Les obres de Planellador han reparat la façana i la coberta i han millorat la climatització i la ventilació. L'objectiu és reduir com a mínim un 30% del consum energètic de l'edifici. Formen part d'un programa finançat amb fons europeus Next Generation. Així, la CIR torna a atendre Camp Antiquet des d'avui dimecres 30 de setembre.

0: Mollet del Vallès ha fet un pas endavant en salut mental. El consistori ha aprovat provisionalment en el ple de setembre el Pla Especial Urbanístic per construir el nou Institut de Salut Mental del Baix Vallès. El nou equipament està impulsat per la Fundació Sanitària Mollet i agruparà tots els serveis que la institució ofereix en l'àmbit de la salut mental. Per Mollet això implica situar-se com a capdavanter en salut mental i oferir un servei a tota la comunitat. En la seva intervenció plenària, Raül Broto, primer tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament de Mollet, ha assegurat que la salut mental és una necessitat i cal millorar-ne tots els recursos.
1: Començar la construcció el més aviat possible, i és que fa temps que en parlem de salut mental aquí al ple i en general a la nostra societat, especialment des de la pandèmia, i és que és una necessitat millorar tots els recursos que a la nostra ciutat destinem a millorar els serveis en aquest àmbit.
0: El nou institut es construirà al solar del costat del campus Fundació, la Ronda dels Pinatons, i té com a objectiu unificar, centralitzar i optimitzar els serveis d'atenció especialitzada en salut mental i benestar emocional, una activitat que ara per ara es presta a les instal·lacions de l'hospital. En aquesta línia, Raül Broto ha comentat que amb la implementació del nou equipament es duplicaran els metres quadrats que es destinen actualment a la salut mental.
1: Amb el nou Institut de Salut Mental es duplicaran els metres quadrats actuals destinats a aquest servei, integrarà tots els dispositius de salut mental i benestar emocional d'adults i infants i joves, millorarà el confort professional i espais d'atenció a pacients i famílies i obre la porta a la incorporació de nous dispositius de caràcter ambulatori. Igual que la resta d'edificis de la Fundació, doncs està plantejat amb una arquitectura plenament sostenible, llum natural, absència de gas i amb plaques fotovoltaiques. I per tant, doncs, com deia, un projecte engrescador, un projecte que ens ajuda a seguir teixint aquest pool de serveis sanitaris i educatius que tenim a la Ronda Pinatons i que, sens dubte, és referència a tot el Baix Vallès.
0: A més, l'Institut de Salut Mental també permetrà millores en els espais de l'hospital on fins ara es presta aquest servei. El primer tinent d'alcaldessa ha explicat que tenir un nou equipament permetrà augmentar la capacitat de pacients amb la incorporació de 60 nous llits.
1: L'Institut de Salut Mental permetrà ampliar els llits de l'hospital en 60 llits en base a l'espai que ara ocupa actualment aquests serveis i, per tant, doncs, el propi hospital de Mollet també se'n veu beneficiat directament.
0: La construcció del nou Institut de Salut Mental ha rebut el suport de tots els grups municipals, excepte per ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, que s'ha abstingut, al·legant motius polítics. Marta Vilaret ha assegurat que les decisions sobre el projecte de salut mental s'estan prenent en fòrums on el partit no hi té participació.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta Luismi des de la xarxa per saber si plourà o no finalment en el dia d'avui. Molt bon dia.
3: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar, i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xàfec al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia 365 del carrer Francesc Layret 73, al barri de Can Borrell.

0: I les jornades solidàries de Mollet han entrat en la seva segona setmana amb la mirada posada a Gaza. El Centre Cultural La Marineta acollia ahir dimarts la conferència Navegar cap a Gaza, protagonitzada per Manaya Lasnier, activista i participant en una de les missions de la Global Summit Flotilla, que va compartir en primera persona la seva experiència durant la missió i les conseqüències que, segons va explicar, va tenir tant per als participants com en l'àmbit polític i mediàtic. Durant la seva intervenció, Lasnier ha explicat els objectius de la flotilla i el sentit que els participants donaven a la missió. Més enllà de transportar ajuda humanitària, la iniciativa buscava, segons el relat de l'activista, qüestionar el bloqueig de Gaza i aconseguir que la situació humanitària de la població palestina ocupés un espai central en l'agenda internacional. Lasnier també ha posat l'accent en la dimensió més personal de la missió. Segons el seu testimoni, ha comentat que ell va tenir sort en comparació amb altres companys que haurien patit lesions físiques, situacions de forta pressió psicològica i també de tensions.
1: Jo vaig tenir prou sort, però tinc camarades que van tornar i han estat hospitalitzats, cames trencades, costelles trencades, molta gent que no té sensibilitat a la mà de tan fort que ens van apretar les brides, vull dir, de fet, molta tortura psicològica també, de moure'ns constantment, d'humiliacions, etc. I a més que ens van portar a una presó al mig del desert que havia servit de camp de concentració per palestins durant molts anys, i allà dins veies totes les parets escrites en àrab, que estava amb altra gent que parlava àrab i deien, no, això és una persona que està dient que si algú llegeix això, que cuida del seu fill, o coses així, coses com molt impactants.
0: Un altre dels eixos de la conferència ha estat el paper dels mitjans de comunicació. Lasnier ha explicat que els participants eren conscients abans de sortir de l'exposició mediàtica que tindria la missió, però que la dimensió que va adquirir la cobertura va superar les expectatives. En el seu cas, ha explicat que va passar de ser una persona anònima a trobar-se sotmès a una important atenció mediàtica. Lluny de considerar una qüestió secundària, però Manaya Lasnier ha defensat que aquesta visibilitat forma part de la tasca dels activistes.
1: Quan estàs al mig del mar, per més que et diguin que tens tothom a sobre teu, no te n'adones. Va ser molt bèsties quan vaig arribar, per exemple, a l'aeroport de Barcelona, i la quantitat de gent que hi havia, de premsa, de molts llocs diferents, arribar aquí, o quan vaig arribar a Turquia, que van deixar un mòbil per tocar la família, i hòstia, t'hem vist aquí, t'hem vist allà, o he vist un amic teu que sortia per aquesta entrevista en no sé quin país, i al final, com aquesta sensació de, hòstia, jo sabia que seria gros, però al final l'última flotilla va ser més grossa, fins i tot comunicatiu, però crec que m'hagués preparat per passar de ser un militant anònim a de cop tenir aquesta pressió mediàtica a sobre. Però bueno, malauradament és una cosa que a mi personalment no és que m'encanti, però fa part d'aquesta feina, per no dir que és la part més important d'aquesta feina, com deia al principi.
0: La conferència de Lasnier s'ha marcat en una edició de les Jornades Solidàries de Mollet que ha convertit la pau en l'eix central de la programació. El regidor de Solidaritat i Cooperació, David Moreno, ha defensat la pertinència de portar a Mollet un testimoni directe de la flotilla, precisament en unes jornades que volen reflexionar sobre la pau, la convivència i la solidaritat internacional.
2: Ja aprofitant que el tema principal d'aquesta jornada serà la pau i el no a la guerra, doncs què millor que portar a un activista que va intentar, juntament amb d'altres, trencar el bloqueig i la guerra criminal que porta Israel a Gaza, doncs portar-lo aquí perquè expliqui la seva experiència i que el que va passar a l'abril i maig d'aquest any en aquest activisme a favor de la pau.
0: L'acte d'aquest dimarts també ha servit per donar lectura al quart manifest de la Marxa Mundial per la Pau i la No Violència a càrrec d'Amalgama. L'Ajuntament de Mollet s'ha adherit a aquesta iniciativa i al seu manifest a proposta de les entitats solidàries de la ciutat. I Espiadimonis i Ball de Diables celebraran aquest dissabte el tercer aplec de Malabars, que comptarà amb la participació de 4 colles convidades, 3 adultes i una infantil. L'activitat arrencarà pels vols de les 5 de la tarda amb la cercavila infantil des de la Dona d'Aigua, la Rambla Fiveller, fins a les Poneres, on a 5:45 es faran tallers per infants i hi haurà servei de barra. A les 7 tindrà lloc la cercavila adulta des de la plaça Prat de la Riba fins a Poneres per tal de donar inici als lluïments a partir de les 8 del vespre. Estela Fabra, representant del Ball de Diables, ha explicat en què consisteixen aquests lluïments.
3: Cada colla prepara una coreografia de fins a 3 minuts amb una música específica, i són lluïments, diguéssim, és algo més de veure, no és un espectacle pensat per interactuar, sinó més per gaudir no, de, del final de, pues, d'una proposta que és més artística, no, que són els malabars de foc, i que cada vegada van millorant més. Bueno, jo parlo per la de Mollet, que és la que conec, i tenen, pues, una proposta molt, de molta qualitat, eh? Perquè al final fan coses supercomplicades que poca gent, no, seríem capaces de fer-les.
0: Per fer aquests lliments, les colles infantils utilitzen llums LED, mentre que les colles adultes ho fan amb foc. L'aplec de malabars és una activitat que va néixer amb la creació d'Espiar Dimonis i ja forma part del calendari festiu de les colles. Estela Fabra diu que cada vegada la secció de malabars, en Espiar Dimonis com a diables, compta amb més adeptes.
3: És un acte que va néixer en conjunt quan es va crear Espiar Dimonis i que les dues colles volem seguir mantenint en el nostre calendari d'activitats, a part que tant Espiar Dimonis com a Diables, la secció de malabars és bastant gran i cada vegada hi ha més gent interessada.
0: El tercer aplec de malabars, recordem, tindrà lloc aquest dissabte 3 d'octubre. Participaran els deixebles del Dimoni de la Pedra, Diables Resistents, Espurnes de Terrassa i Anapurnes, a més de les colles locals del Vall de Diables de Mollet i la d'Espiar Dimonis.

0: La representació del món, tal com la coneixem, podria canviar. El debat sobre l'escala real dels països en els mapamundis fa dècades que genera controvèrsia, però l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides ha aprovat una resolució per impulsar l'ús de representacions cartogràfiques més fidels a la superfície real dels continents, un canvi que posa especialment el focus en l'Àfrica, un continent que durant segles ha aparegut en els mapes amb una mida visualment inferior a la que li correspon. Fins ara, una de les projeccions cartogràfiques més utilitzades ha estat la de Mercator, creada l'any 1569. Tot i que aquest sistema resulta útil per la navegació, distorsiona considerablement la mida de les superfícies, especialment a mesura que ens apropem al pols. Ara la resolució de l'ONU aposta per alternatives com la projecció Equal Earth, dissenyada l'any 2018 amb l'objectiu de representar de manera més precisa la superfície real dels continents. El geògraf molletà Josep Gordi ha explicat que el principal problema del mapa és la distorsió que provoca sobretot a les zones més allunyades de l'Equador i a la representació dels pols i de l'hemisferi sud.
1: I clar, com tota projecció, doncs, passar d'una esfera a un mapa pla sempre implica una distorsió, no? I en aquest cas la distorsió és màxima en els pols i mínima en les zones equatorials, no? Aquesta projecció provocava que hi hagués també una distorsió en el que seria l'hemisferi sud. Per tant, sobretot el continent africà es veia empetitit, no?
0: La resolució ha estat impulsada per Togo i recolzada per 164 països. Els Estats Units s'hi ha mostrat en contra i també hi ha hagut 6 abstencions. En aquesta línia, Josep Gordi ha assegurat que el mapa mundi és una qüestió política que fins ara ha posat de rellevància l'hemisferi nord en el taulell.
1: Sempre en aquests casos el que hi ha és un tema polític de fons, és a dir, Mercator afavoreix una visió del nord, li dona més rellevància física, exagerant la situació. Per tant, Estats Units, Canadà, Europa, Rússia, Japó, doncs tenen una presència molt gran, no? I, per tant, en molts d'aquests països aquesta projecció ja els hi anava bé. En canvi, al sud, a l'Àfrica o Sud-amèrica o Oceania, doncs no han tingut en el tauler polític mundial la mateixa rellevància que aquests països del nord.
0: I què passaria amb Espanya en aquest nou mapa mundi? En el seu cas, el canvi visual seria menys significatiu que en països situats a latituds molt altes, com ara el Canadà, Rússia o els països nòrdics. Tot i això, en un mapa basat en una projecció equivalent, Espanya mantindria una proporció més ajustada respecte a la resta del planeta i, sobretot, es faria més evident la diferència real de superfícies en continents com l'Àfrica. Fins ara, el continent més desafavorit, com dèiem, és l'Àfrica, que des del segle XVI a la seva superfície ha aparegut visualment reduïda. Josep Gordi afirma que aquest canvi afavoreix una visió més fidel del planeta.
1: Llavors, el que hi ha darrere és això, és que aquests mapes que moltes vegades apareixen en molts estaments oficials i sobretot en centres escolars, siguin diferents i siguin s'aproximi més al que és la realitat, perquè si no, doncs, apareixia que la relació entre Groenlàndia, per exemple, i l'Àfrica era exagerada a favor de Groenlàndia, quan l'Àfrica és un continent moltes vegades més gran o respecte a Europa, no? Per tant, utilitzant altres projeccions, doncs s'aconsegueix que la visió dels ciutadans i dels alumnes sigui més real del que és.
0: La resolució insta els estats membres, les organitzacions internacionals i altres institucions a adoptar i difondre nous models cartogràfics que ofereixin una imatge més fidel de les dimensions reals del món. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem els titulars. Es preveu que aquest dimecres es pugui reobrir el trànsit a la rotonda de Pruneres, tancada per les obres de renovació del col·lector de la Rambla Pompeu Fabra. I la CIR del Baix Vallès torna al cap de camp Antiquet de Mollet després del trasllat a la Florida. I la jornada solidària s'han presentat oficialment aquest dimarts amb la conferència Navegar cap a Gaza, protagonitzada per Manaya Lasni, en activista i participant en una de les missions globals de la flotilla. I Espia Dimonis, Ball de Diables celebren aquest dissabte el tercer aplec de Malabars. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rogallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondinar és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb. Formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que a Fraga rondinar també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.
2: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya Marina Escribano, de Mollet en Comú, a qui saludem. Molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, com esteu?
2: Molt bé, primer de tot, Marina, volem comentar això, temes de setmana, i una de les més recents és aquest ple de setembre, plem que el primer, no?, després d'aquestes vacances d'estiu. Què en destacaria? No sé si vol parlar primer també de la moció que portava, doncs, al seu partit, una miqueta de valoració de com es va i com la veu tractar.
3: Bé, jo destacaria del ple tot el debat, no?, al voltant de l'habitatge que vam tenir, que vam parlar. Però sí que fem una prèvia de dir, doncs, que la moció que vam presentar conjuntament amb Ara Mollet, doncs, va sortir endavant, i que en definitiva el que plantejava era, bueno, doncs, tenia del cert saber com estan funcionant i quins recursos compten per l'atenció domiciliària dels CAPs de la ciutat i de quina manera, no?, doncs, ho podem millorar perquè tant personal sanitari com pacients que ho necessiten tinguin el millor servei. Això per una banda, i després per altra banda una moció que va presentar Ara Mollet Esquerra, doncs que anava, doncs, bueno, doncs, parlant de l'habitatge, i que, bueno, doncs, allà vam tenir un debat entre les diferents formacions que va sortir endavant i que des del nostre grup i jo com a regidora d'habitatge vaig voler destacar que en definitiva era una moció que no aportava cap novetat o cap proposta d'acció concreta nova, perquè tot plegat s'estava treballant i era la línia de treball, d'objectius i de feina diària que s'està fent des d'habitatge a l'Ajuntament.
2: En aquest sentit, en aquest ple, per exemple, també es va parlar i es van donar, no, aquestes dades del padró de la nostra ciutat a data de 1 de gener del 2026, on estem veient això, que en els darrers anys, no, ja enrere any, la població de la nostra ciutat cada cop està creixent més.
3: Sí, sí, sí, guanyàvem, no, si no recordo malament, unes 500 i alguna persones. Bé, també difícil de valorar això, si positiu o negatiu. Al final, lo important és que totes les persones puguin tenir els serveis i els equipaments necessaris per desenvolupar la seva vida. Evidentment, a mi el que ara mateix em sembla central és poder tenir, doncs, un salari digne i poder tenir un sostre en el que viure les persones, les famílies. I més enllà d'això, no, també destacava del padró, doncs, que era lleugerament, estava, no, per sobre del 50 i algo per cent les dones que els homes, però vaja, són dades interessants, són públiques, i jo penso que si algú vol saber una miqueta més de la foto de la nostra ciutat, ho pot analitzar, no? Procedència, edats, la piràmide d'edat, sabem que s'està envellint la ciutat, i tot això són reptes de present i de futur.
2: Doncs això es pot consultar, i per tant i sobretot també en tema de dades també es pot anar consultant i perdre-hi una estona, com bé deies, que és interessant, sí. I també, doncs, sempre, sí, es pot posar el focus en alguna casuística concreta. Després també es va parlar sobre aquest futur institut de salut mental a la nostra ciutat, a Tocada, on ara mateix hi ha el campus de la Fundació.
3: Doncs sí, penso que és molt necessari i molt important, que això aportarà una millora en les polítiques de salut mental, en els equipaments sanitaris que tenim a la ciutat, i que no només de salut mental, sinó que aquesta nova construcció permet alliberar espai on guanyarem llits, no? On guanyarem llits per pacients, ara no recordo quants, però que en definitiva serà una millora per l'atenció que dona l'hospital en, bueno, llits, vull dir llits, sí, ja s'entén, no? Sí. Doncs a planta, persones que estan ingressades a l'hospital, i per tant guanyarem la capacitat d'assumir pacients per part de l'hospital. Aquest és un altre tema, no? Hem parlat de l'habitatge, però el tema de la salut, i en concret de la salut mental, doncs malauradament no s'han fet com a societat els deures que calia fer, no s'han posat els recursos, i tenim doncs una situació complicada, també probablement, bueno, probablement no segur, per a les condicions de vida de les persones que està doncs implicant un deteriorament d'aquesta salut mental. Però en general, parlant de salut, calen més recursos i cal una aposta decidida per la salut pública. Això ho hem dit i ho direm sempre, perquè és la que arriba a tothom, i per tant doncs en això estarem.
2: I ara canviem totalment de tema, però en aquest cas m'ho faig venir bé, perquè ho estàvem parlant, el tema de l'habitatge, i ara és més a visió general. Com estàs visquent també tot el que està passant ara amb l'habitatge, amb el cas de Mari Carmen, que al final tot això doncs ha esdevingut amb aquestes acampades a Madrid, no sé ara com estava a Barcelona, sabia l'última hora ahir al vespre, no?, que també s'hi començava a acampar, que s'està a l'espera d'aquest nou decret, que pot canviar molt les coses, doncs això, per la gent que està de lloguer ara mateix.
3: Doncs jo estic vivint amb preocupació i amb atenció i amb passió, no? L'altre dia en el ple m'estenia jo parlant una mica, perquè és un tema que m'apassiona i és un tema que és important posar sobre la taula, la veritat, la realitat que s'està vivint, i que hi ha moltes realitats, i que hi ha la realitat dels propietaris, dels grans i dels petits, dels llogaters, d'inquilins que no compleixen, d'altres que sí, de persones vulnerables. Hi ha tot un univers, però que en definitiva no podem oblidar una cosa, i és que l'habitatge és un dret. No és si trio que avui em compro unes sabates noves o no, és que tothom, per desenvolupar la nostra vida, necessitem una llar. Una llar que pugui tenir una certa durabilitat, estabilitat. No podem, doncs, això viure, la gent no pot viure amb aquesta angoixa de que un bon dia li pujaran el lloguer de tal manera que serà inassumible, o que un bon dia diran, pues ja està, s'ha acabat el lloguer, no? Per tant, jo el que estic veient amb preocupació és aquesta divisió de la societat entre els que estan a favor de tota aquesta regulació de l'habitatge, que tenen un component també de solidaritat i de visió i d'empatia, que és que tots podem estar en aquesta situació en un moment donat, algú perd la feina, no? I ho vam veure amb la crisi, i tampoc estem en una situació gaire lluny també, no?, de crisi econòmica i de situació difícil. I llavors hi ha un altre sector de la societat, que jo puc entendre, els que defensen els seus interessos, però hi ha persones que no veuen aquesta regulació i que parlen de tot aquell dret de la propietat, i evidentment que hi ha el dret a la propietat, però també hi ha el dret a viure doncs dignament. I crec que això com a societat estem fallant i fracassant estrepitosament ja fa anys, i no només una cosa que passa a Catalunya o a Espanya, sinó que veiem que Europa també és un tema. No es pot fer negoci amb la vivenda i no es pot especular amb la vivenda, i això ho hem de dir clar amb les lleis i amb els mecanismes que tenim a l'abast per fer-ho.
2: Doncs veurem com queda tot plegat, i una miqueta doncs segur que n'anirem parlant els propers dies, setmanes i mesos. Després també volíem comentar a nivell de partit, Marina, crec que és aquest dissabte, no?, que teniu assemblea.
3: Sí, aquest dissabte al matí tenim assemblea, voldrem fer balanç i mirar futur els reptes que tenim per endavant amb unes eleccions al maig del 2027, i per tant treballar, també donar i posar l'espai perquè totes les persones que vulguin, inscrits però també no inscrits, puguin venir a donar la seva opinió, a reflexionar conjuntament i a treballar conjuntament per la millora de la nostra ciutat, i també parlar, no?, d'aquest context, que com ara parlàvem de l'àmbit d'habitatge, però també de molts altres.
2: En aquest sentit, per això encara no es decideix res amb clau eleccions, no?
3: No, és una assemblea de treball, és una assemblea d'organització, és una assemblea de trobar-nos d'inici de curs, de donar informacions i de rebre, no? També, al final, no treballa aquí un grup municipal sol, uns regidors, sinó que s'ha de nodrir de tot aquell coneixement de la gent, de totes aquelles també dubtes, propostes, reflexions, i per tant una organització política funciona doncs així, no? De forma, almenys la nostra, de forma assembleària, on tothom tingui un paper important o tot aquell paper que vulgui tenir, parlant, opinar de com està la ciutat i en allò que creu que cal impulsar, els reptes que tenim i de quina manera ho fem.
2: I ara parlem de, en aquest cas, de la CIR, que tot just avui ha tornat a la nostra ciutat després de 21 mesos al cap de la Floridana, el benefici que portarà sobretot per la població molletana, però també de les poblacions veïnes, que potser en aquest cas i segur el transport els era més favorable venir cap a Mollet que no les combinacions cap a la Florida.
3: Doncs sí, bé, la CIR torna a Mollet, ja fa uns dies que s'estava anunciant. Prèviament, pediatria també ja ha tornat al seu lloc d'origen. Recordeu que la CIR havia de marxar perquè pediatria es passava del cap de Planalledó al cap de Camp Antiquet, ara ha tornat i, per tant, els moviments que es van fer ara es desfan per tal de tornar a tenir tots els serveis aquí a la nostra ciutat, que, evidentment, això facilita la mobilitat, que en aquell dia doncs era el gran problema, no?, d'haver de fer aquest canvi. Per tant, torna a estar la CIR a on estava, s'han fet aquestes obres que eren tan necessàries i, per tant, doncs, tornem a tenir el servei a la nostra ciutat.
2: Uh-huh. I després el Girafeina, que es presentava la setmana passada, aquesta nova edició que es farà, si no m'erro, el 14 d'octubre al Mercat Vell, amb doble sessió matí i tarda, amb el doble d'empreses que hi van participar en la primera edició i amb 250 ofertes de feina que necessiten, sobretot, aquí, empreses de Mollet i comarca.
3: Doncs això és molt important, i ho parlàvem abans, i al final tot està relacionat. Hem de millorar les condicions de vida de les persones, per tant vol dir feines, primer tenir feina, després tenir les formacions també per anar millorant i anar-se podent moure si convé. Després, la millora d'aquest teixit, no?, el voltant que tenim, industrial, empresarial, etcètera, que necessiten de persones per poder tirar endavant els seus negocis, els seus serveis, etcètera. Per tant, jo crec que el Girafeina es consolida, no?, amb aquest increment important d'empreses, d'ofertes de feina, i per tant d'això es tracta, no?, de no fer una acció que sigui bolet, sinó que un any neix una acció, una política, una proposta, i a l'any següent la podem anar millorant, consolidant i que sigui referent en els propers anys.
2: Doncs esperem que això vagi bé i que fins i tot es fan aquestes sessions prèvies per preparar les entrevistes. I ara en resta un minut, Marina, parlem del Sona Mollet, que també arriba avui a la nostra ciutat, però sobretot amb aquestes concerts principals que es faran tant divendres, dissabte com diumenge aquí a Mollet, amb gent de renom, amics de l'Anna, i aquesta doble vessant, no?, recordar l'Anna, però també doncs que Mollet pugui gaudir d'aquest nivell de música.
3: Doncs sí, no em queda més que dir bueno, d'animar tothom a assistir, si és que queden entrades, perquè sempre volen molt ràpid aquestes entrades, i dir doncs això, també remarcar que hi ha un públic a Mollet, que hi ha públic a Mollet i segur que fora també, que vol gaudir d'aquesta música i que penso que és molt interessant i un luxe, no?, poder-la tenir aquí sense moure'ns a casa.
2: Uh-huh. Doncs per divendres ja no n'hi havia d'entrades, que ho vam mirar, i és un concert que, sí, doncs, que ha embolat entrades, si més no crec que pel diumenge, un concert que era de música clàssica i estava ben valorat, però tal com es comentava en Mariano, el pare de l'Anna Villascusa, i per tant doncs això, animem els oients que comprin aquestes entrades i que les esgotin si pot ser. Marina, se'ns acaba el temps, que vagi bé i ens hi retrobem el proper dimecres, que vagi molt bé.
3: Que vagi bé, gràcies.

Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.

0: Ens acompanya Gara Villalba, investigadora de l'ICTA UAP, per parlar-nos de l'estudi que ha dut a terme sobre el canvi climàtic, l'afectació que pot tenir sobre les brises marines i, en conseqüència, per l'ozó a Barcelona. Gràcies, Gara.
1: Bon dia, gràcies.
0: Quina és la principal conclusió d'aquest estudi?
1: Sí, mira, els nostres models apunten a que el canvi climàtic aquí a l'àrea metropolitana modificarà la direcció de la brisa marina en un futur. És a dir, en lloc d'anar perpendicular a la costa, aportant aire fresc i refredant a l'interior, anirà paral·lel a la costa. I això farà que els contaminants quedin atrapats a la costa, incrementant el risc per la salut a les zones densament poblades de l'àrea metropolitana. Aquest canvi de direcció és el que més ens ha sorprès. Bueno, quan vam fer aquest estudi, estàvem interessats en veure com evolucionarien les onades i períodes de calor.

0: entrem en aquest cicle, que tenim aquesta aire refredant que ve de la costa, que ve del mar.
1: I per què vau decidir vosaltres estudiar específicament les brises marines?
0: No va ser la intenció, però ha estat una trobada alarmant, de fet, quan ho hem vist. Nosaltres vam començar fent aquest estudi, com he comentat abans, per veure com evolucionaven les onades de calor en un futur. I bueno, pues això, hem vist aquest canvi de comportament en les brises marines que, són, és a dir, és com si dupliquessin o tripliquessin els efectes de la calor, perquè aquestes brises marines fan una regulació tèrmica per nosaltres que possiblement, segons aquest estudi que hem fet, podrien deixar de fer-ho, i doblement és la ventilació d'aquestes brises que ajuden a moure i dispersar els contaminants acumulats pel trànsit i l'indústria, i això també acabaríem de deixar de tenir, aquesta ventilació que dispersa aquests contaminants.
1: Perquè, i quan parleu de tots aquests contaminants, pel que hem vist a l'estudi, parleu especialment de l'ozó troposfèric. Per què és aquest contaminant el que més us preocupa?
0: L'ozó troposfèric, que és el que respirem arran de terra, no surt directament dels tubs d'escapament de les ximeneies. És un contaminant secundari. Això vol dir que es forma l'atmosfera a partir de contaminants primaris, que són, per exemple, el NO2 de l'ús de fuel dels cotxes, i també compostos orgànics volàtils. Aquests contaminants primaris es junten amb reaccions químiques que tenen lloc sota la llum del sol, és a dir, que la radiació és el que causa que anem d'aquests contaminants primaris a aquest secundari, que és aquest ozó. Aleshores, quan més calor tindrem, més generació d'aquest ozó a partir d'aquests primaris.
1: I quins són els efectes que tindrà l'augment de l'ozó sobre la salut?
0: Nosaltres sabem que aquest ozó troposfèric és un gas molt oxidant irritant, provoca irritació als ulls, tos, mal de coll, redueix la capacitat pulmonar, i hi ha estudis que apunten que a Europa, no la Unió Europea només, sinó tota Europa, estem arribant entre 600.000 i 800.000 morts prematures a l'any degut a la mala qualitat de l'aire.
1: Creieu, heu detectat si hi ha algun col·lectiu que pugui ser més vulnerable a aquest ozó troposfèric?
0: Sí, sí, la gent gran i els infants, i també els esportistes a l'aire lliure, sortint a córrer per aquestes zones amb aquestes concentracions tan altes, aquests contaminants. I a més, durant les onades de calor, els pics d'ozó s'associen directament a un augment d'ingressos hospitalaris i de mortalitat, és a dir, que és clarament visible.
1: Això ja s'ha detectat en altres ciutats?
0: Perdona?
1: S'ha detectat prèviament en altres ciutats abans de Barcelona, tots aquests canvis?
0: Sí, això que t'estic dient és aplicable a totes les ciutats. Barcelona és una de les ciutats a Europa amb pitjor qualitat de l'aire, però aquesta associació entre contaminació i mortalitat està descrita per tot arreu, sí.
1: El vostre estudi en concret treballa amb escenaris de cara al 2050 i al 2100. Quan creus tu que començarem a notar tots aquests canvis, o és que ja podem observar alguns indicis?
0: Penso que ja, amb la calor que estem patint aquest estiu, ja comencem a veure aquests indicis, però els efectes són progressius. És a dir, nosaltres hem fet simulacions a 2050, aquí ja observem lleugers retards i canvis en la brisa, i els canvis més dràstics ja es consoliden cap al 2100, si no frenem aquestes emissions. Tanmateix, les darreres dècades ja mostren aquesta tendència a l'estiu cap a brises més febles en punts de la nostra costa.
1: Ara deies això, si no reduïm les nostres emissions, però si reduïm les emissions dels vehicles i de la indústria, això ja serà suficient o caldrà replantejar també les polítiques d'adaptació al canvi climàtic?
0: A veure, s'ha de fer de tot i encara més, és a dir, mitigació i adaptació. I realment trobo que és fonamental remarcar-ho. O sigui, les administracions públiques han de liderar la implantació de polítiques valentes, perquè no poden ser anècdotes, valentes i estructurals, a nivell de reducció d'emissions i replantejament urbanístic. Durant la pandèmia,

0: pandèmia de la Covid ja vam veure que per força major vam poder reduir les emissions i frenar l'ús de fuel fòssil. Els reptes que tenim ara no són menys significatius per res. Si no apliquem canvis profunds i estructurals des de planificació pública, el futur més immediat ens porta cap a passius de calor sufocant i un aire degradat que la nostra societat no es pot permetre. No sé com no estem tots molt més alarmats al dia d'avui i reclamem que es facin aquestes mesures. Reduir emissions és essencial, com acabes de dir, dels cotxes i això, però no hi ha prou només en reduir aquestes emissions. També hem de fer mesures d'adaptació urbana, que serien més a nivell ja de perdona la redundància, d'adaptació, és a dir, de refredament urbà amb augment massiu de vegetació i també dissenyar la ciutat evitant l'efecte pantalla dels grans edificis i per poder permetre que la brisa marina continuï entrant encara que faci i intentar reduir aquest comportament que vagi més paral·lel que no pas perpendicular a la costa.
1: Entenc que tot això serien una mica els missatges que voleu traslladar als responsables polítics després de la recerca. Teniu algun missatge també per la ciutadania?
0: Sí, de demanar aquestes mesures a la ciutat i fer-la, és a dir, a nivell d'adaptació a tot el que és vegetació i això, demanar als municipis que es planifiquin aquestes maneres de refredar la ciutat el més aviat possible i, a més, d'una manera sistèmica, és a dir, de que amb aquestes mesures no estem creant altres problemes. És a dir, que això es faci d'una manera que no estem incrementant l'ús de fuel fòssil. Aleshores, jo diria que incrementa vegetació i a nivell de ciutadania, a nivell personal, la gent, doncs, un ús sostenible dins del que es pugui d'energia, d'aigua, que una cosa va a l'altra i un nexe molt lligat entre l'ús d'energia i l'aigua.
1: D'acord. I des d'un punt de vista més tècnic, com heu pogut fer totes aquestes projeccions? Quins models climàtics heu utilitzat per fer la projecció a 25 i 75 anys vista?
0: Vale, hem utilitzat un model meteorològic i químic d'alta resolució. El model químic és necessari per veure com es duen a terme aquestes reaccions químiques, com he comentat, de contaminants primaris a secundaris, amb tots els factors atmosfèrics que hi ha. I això ho hem combinat amb un model urbà que simula l'efecte dels edificis a una escala d'alta resolució, d'un quilòmetre. Per simular el futur apliquem un mètode que agafa una onada de calor real del passat, nosaltres en aquest cas vam agafar el 2018, i determinem el que diem el senyal d'escalfament. Aquest senyal d'escalfament que determinem a partir d'aquesta onada de calor passada ho projectem a un escenari futur del clima. En el nostre cas hem agafat un futur que continuem la vida i creixement econòmic com fins ara, amb poca penetració d'energies renovables.
1: Mm-hmm. I quin grau de fiabilitat tindrien tots aquests supòsits?
0: A veure, sempre hi ha un grau d'incertesa, òbviament, perquè realment tot això són models que es basen en el nostre coneixement d'ara i que sempre es queda curt amb tot el que ens pot ensenyar el nostre planeta i el que pot passar en un futur.
1: Teniu previstes ja unes noves línies de recerca?
0: Bueno, ara que hem pogut validar i utilitzar aquests models, el que ens agradaria fer és veure diferents planificacions urbanístiques, aquests diferents usos, canviant usos del sòl de l'àrea metropolitana, com això podria influir en reduir aquestes temperatures futures. I també com diferents estratègies de reducció d'emissions si realment faran una aportació important en un futur o com. Això és el bo dels models, que ens deixen veure coses que volem intentar, com que ens podrien donar en un futur. I això és el que continuarem treballant des del meu grup.
1: I en el teu cas en particular, ja per acabar, fins a quin punt... Quin grau d'optimisme tens respecte a que l'estudi pugui canviar algunes d'aquestes polítiques i doncs, provocar millores perquè tot això no sigui tan abrupte i tan catastròfic?
0: Sí, a veure, la meva confiança de que tenim les claus per poder reduir aquests impactes que estem preveint, o sigui, tinc confiança absoluta que es pot fer. Ara, una altra cosa és que no mani el diner, que realment pues, aquesta ciutat, realment els polítics i les polítiques no es facin per continuar aquest creixement econòmic, sinó que es posi per la ciutadania, per millorar el benestar de la gent que ja vivim en aquesta ciutat.
1: D'acord, perfecte, Gara. Doncs moltíssimes gràcies.
0: A tu, gràcies per l'oportunitat.
1: Fins aviat, adéu.
2: Continguts en xarxa. Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: has to take that test.
1: Change it.
2: Turn and face the strain.
1: Change it.
3: Ja us sentiu, comencem la setmana Baldurs a l'alça amb canvis, Pere Sánchez.
4: Doncs sí, amb Changes, de David Bowie, que és una cançó que sempre faig servir quan anem a parlar de canvis.
3: I per què parlem de canvis, Carles Banks?
5: Doncs perquè avui donarem la benvinguda a Bernat Ferrer. Ell és periodista i també serà el nou director de la revista Valors. Jo no sé si em sentiria capaç de substituir algú després de 23 anys al càrrec, però com que tampoc em toca a mi, ho entomarem amb il·lusió. No sé si a vosaltres us faria gràcia dirigir res.
4: Jo, a mi m'agrada que em manin, no sé, no manar. Perquè sé que puc ser molt dictador. I dic així de clar.
5: Però està bé posar-se la censura un mateix, no?
3: Sí, jo amb prou feines puc dirigir la meva vida, així que potser que no intentem dirigir altres coses. Deixem-vos que en saben.
5: Sí, a veure, jo no tampoc tindria cap problema, si puc dirigir alguna cosa i així treballo menys. No sé si és el cas, però...
3: Creus que dirigir vol dir treballar menys?
5: Depèn. Hi ha casos i casos. Sobretot, jo crec que com més alt està el poder, menys treballes. Però, bueno, ho deixarem aquí.
3: Ho deixarem per un altre dia, perquè avui el tema són aquests canvis, que serà el plat principal del menú que hem preparat per avui i que té moltes altres coses, molts altres plats que segur que us agradaran. Carles, Pere, ens hi posem?
6: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
3: La primera parada, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Banks. De què parlem avui, Carles?
5: Hola, Laura, com estàs? Doncs avui et volia parlar d'una notícia trista, i és que fa pocs dies va morir Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya fins aleshores. Ella vivia a Bruguera, un petit poble del Ripollès, on tenia un ramat d'ovelles i cabres que pasturava cada dia, tot i tenir 99 anys.
3: I és curiós perquè de seguida es va començar a escampar la notícia, no? Tothom en parlava, i això que acostumem a fixar-nos poc en el que passa fora de l'àrea metropolitana.
5: Sovint no ens hi fixem gaire, tens raó. El cert és que la pastora era una figura molt coneguda a Catalunya per la seva història i tenacitat. Va néixer a Sant Martí d'Ogassa i va començar a pasturar amb només 5 anys. En aquella època l'ofici de pastor era familiar i tampoc li quedava més remei. Així tot, no ho van tomar amb mandra, sinó que ho va fer amb amor, un amor que li ha perdurat tota la vida.
3: Un amor, però, Carles, que sembla que cada cop té menys gent.
5: És que fer de pastor no és una feina fàcil. T'hi has de dedicar tot l'any perquè el ramat no fa vacances. Seria una frase una mica d'aquell sogre pesat.
3: És important remarcar-ho.
5: Ho és. A més, m'ho han dit molts pastors. Ara bé, ella també ha estat una inspiració per molts joves ramaders que estaven aprenent la professió. Hem de tenir en compte també que des del 2008 existeix l'Escola de Pastors de Catalunya, que ha ajudat a revifar la implicació de les noves generacions al camp.
3: Que imagino que és un sector que ha viscut als i baixos i que, a més, requereix molta dedicació, no?
5: És molt difícil i no tothom n'està preparat. Tampoc és un sector que doni molts diners. Sovint és una feina que s'idealitzes de la ciutat amb la idea bucòlica de la vida tranquil·la i calmada, però ben bé no és del tot així. De fet, ja que parlem de la Marina, hi ha un llibre que relata la seva vida i que recomano molt, que es diu Una vida a les muntanyes, que el va escriure l'Abraham Urriols, periodista de TV3, i que ens ajuda a entendre la realitat d'aquesta vida, que es pot gaudir molt, però que no és un món perfecte ni molt menys. Va, vols que t'expliqui un parell d'anècdotes de la Marina, que em penso que t'agradaran?
3: Sisplau, aviam per on surts avui.
5: Mira, com ja t'he dit, ella vivia a Bruguera, als peus del Taga, i per ella Barcelona li quedava molt lluny. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi, que molta gent diria, ostres, crec que és el moment més important de la meva vida, doncs ella no va anar al Parlament a recollir el guardó. Bàsicament perquè havia de cuidar el ramat, que clar, no se'l podien dur a Barcelona. Doncs bé, un any més tard sí que va anar al Parlament. Per què? Doncs per donar suport a les mobilitzacions de la revolta pagesa. Per mi, tot una referent.
3: En aquell cas, Barcelona no quedava tan lluny, no? S'han de tenir les coses ben clares per no anar a rebre la Creu de Sant Jordi.
5: No, claríssimes. De fet, en volia parlar per posar en valor tot el coneixement que espera el món de la pagesia quan mort un ramader. L'ofici de pastor és molt complicat i cal que algú l'ensenya a un altre perquè, si no, la tasca es fa impossible. Ella no sabia ni llegir ni escriure, però a banda del seu coneixement al camp, també va contribuir a la difusió de les tradicions orals i cançons populars del país. Així que, per tancar, vull desitjar una llarga vida a les tradicions i al món de la ramaderia, que tan malament es tracta tantes vegades des de Barcelona.
3: Escolta, Carles, aviam si te'ns acabaràs fent pastor.
5: És una de les idees que puc tenir a la vida, potser.
3: Ai, que n'haurem de parlar un dia. Fins ara.

0: La revista Valors encara un nou curs que ha començat amb un especial sobre la il·lustració. En parlàvem a l'inici de la temporada, però hi ha altres novetats que van més enllà de les pàgines i que avui volem compartir amb vosaltres. Durant 23 anys, la direcció d'aquest projecte ha estat a les mans dels seus fundadors, de la Maria Coll i en Joan Salicru. Però fa uns dies, en plena setmana del llibre, es va presentar un canvi a la direcció. Carles.
1: Doncs sí, el Col·legi de Doctors i Licenciats en Filosofia i Lletres, Bernat Ferrer, va anunciar que hi haurà un relleu de Maria Coll i Joan Salicru com a codirectors després de 23 anys al càrrec. Joan Salicru segueix com a director, com a editor, i Maria Coll seguirà vinculada al projecte a través del Consell Assessor. Qui el substitueix a la direcció, com bé dit, és Bernat Ferrer, periodista que ha treballat en diferents diaris com Nació Digital o El Món. També ha treballat a la Fundació Bofill i altres publicacions, però ara aterra a Valors per primer cop i per primer cop també es canvia la direcció de la revista. Així que estem encuriosits per aquest canvi de rumb i pel que vol aportar el projecte i, per què no, també el nostre programa del qual la revista és el germà gran.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nou director de Valors, Bernat Ferrer, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Benvingut. Aquest germà petit, podríem dir, de la revista Valors, que és el Valors a l'alça.
2: Moltes gràcies.
0: Com s'entoma això de ser el primer director de Valors, substituint les persones que van parir aquest projecte i que l'han dirigit durant tants anys?
2: Bé, vist així, és un repte, no?, una miqueta allò, veure com un precipici, podríem dir, no? Ara hem, no?, just acabat de presentar això, doncs, el número 250 de Valors, que és un mèrit, no?, que ens en podem felicitar, no?, com a sector, doncs, del periodisme, com a sector de la cultura catalana, no?, que una revista amb tota aquesta intencionalitat, doncs, hagi celebrat el número 250. I bé, doncs això, doncs, parlant-ho, doncs, amb la Maria i amb el Joan, doncs, van fer la proposta, doncs, d'entomar aquesta nova etapa. I bé, doncs sí, hi ha una certa por, no?, però il·lusió alhora, doncs, per continuar tirant endavant tota aquesta història.
0: Ara sembla que aquesta primera pregunta fos perquè agafi més por, eh? Però,
2: una mica.
0: No, home, no. Tot el contrari. De fet, ara que parlava d'aquest mèrit, no?, del número 250, en un moment en què tothom pot publicar, tothom pot opinar a qualsevol lloc, gairebé, què ha de justificar l'existència d'una revista com aquesta?
2: Bé, o sigui, en els temps aquests actuals de la immediatesa, aquest és el gran davant, no?, de sempre, de dir, ara que tothom pot publicar, tothom pot ser una font, és tothom una font fiable? Tothom és o sigui, el periodista té alguna capacitat de filtre? I ens hem de preguntar si tenim capacitat i l'hem exercit bé o no, eh? Que això seria tot un debat. Però si ens creiem que sí i que tenim una capacitat, doncs, de curar una sèrie de continguts, no?, una miqueta la feina que fem és preparar els continguts el màxim de curats possibles que puguin ser per oferir-los a la nostra audiència, no?, i que l'audiència pugui dir, ostres, d'això, ja sigui, doncs, ara estem parlant de Valors, eh?, doncs, però qualsevol altra de les revistes en català de l'APEC, associades a l'APEC, també seria, doncs, el mateix valor de dir, ostres, jo hi confio amb aquesta prescripció que m'han fet l'equip de redacció que hi ha al darrere. Perquè al final, moltes vegades, nosaltres el que fem és això, és seleccionar, però la veu, no?, amb el número 250 ho vam veure clarament. Hi havia tota una sèrie de noms d'allò més potents que els posàvem a primera fila i la veu de Valors és molt mínima. La feina és aquesta, de dir, de presentar-los, de fer-los lluir.
0: Aquesta confiança, m'ha agradat que ho digués, perquè a vegades tinc la sensació que cada vegada costa més que algú confiï en tu o en un projecte i poder transmetre, no?, aquesta porta oberta.
2: Costa molt. Vull dir, en un moment, no?, en què hi ha moltes incerteses, els periodistes no som ningú per dir on som ni on anem, no? I per això hi ha una sèrie de gent experta, no? I una miqueta la nostra feina, doncs, és això, és buscar-la i poder-la presentar amb aquesta sèrie, doncs, de comunitat que tenim a l'entorn, no?, que ens fa confiança. I una miqueta aquest seria la... Un dels reptes, no?, que podem continuar tenint com a sector, no?, i trobar noves veus que ens ajudin a explicar nous punts de vista, que ens ajudin, no?, doncs, a conèixer quins valors precisament estem tenint com a societat, no?, en aquest món líquid, no?, que tots plegats vivim.
0: Vostè en això té bastanta experiència, tal com ens explicava abans el nostre company Carles Bancs. Té una trajectòria molt llarga en diversos mitjans digitals, sobretot de diferents tipus, escrivint-hi també en el sector de l'educació, de la igualtat. Què creu que pot aportar ara a la direcció de la revista Valors? Quins són els objectius, si és que ja se'ls ha marcat, que suposo que una mica sí, que ens pot compartir?
2: Bé, jo és això, jo estic molt vinculat doncs, al món de ara últimament. Vaig començar com a periodista més de l'àmbit polític i últimament doncs, m'he centrat més en educació i desigualtats. No? I en tota aquesta trajectòria sempre hi ha hagut... És un tema que amb el Joan, no? el codirector fins fa no res de la revista, hem parlat molt, no?, de dir... qui té accés, no?, als mitjans de comunicació, no?, qui està legitimat per parlar, qui no, quines veus s'escolten, quines veus no s'escolten, no? I, bueno, que això ja ho teoritzava Chomsky, diguéssim. I una miqueta, doncs, potser el que seria molt interessant és trobar, doncs, o sigui, que Valors fos també un punt, no?, doncs, de trobada del que és el conjunt de ciutadania, no?, que estem a Catalunya, més enllà de les veus oficials que sempre hi ha, no?, doncs hi ha molta gent que té moltes coses molt interessants a dir i que moltes vegades no se'ls escolta precisament doncs, per una sèrie de dinàmiques que tenim com a societat, no? I com a societat catalana i com a societat occidental en general, eh? Això s'està passant a tot arreu. I que moltes vegades, no?, ens fa com... no ens ajuda a comprendre el món tal com és en totes les seves complexitats. Aquest seria un repte que podríem arribar-nos a plantejar.
0: De fet, cada número de la revista Valors és monogràfic, se centra normalment en una pregunta central i a partir d'aquí va desgranant continguts i ja veus que parlen sobre això. Quins temes creu que serien interessants a tocar que potser encara no s'ha aprofundit gaire?
2: Bé, la llista de temes...
0: 150 números...
2: La llista de temes en què ha aprofundit Valors és immensa, és brutal. Tenim un corpus, no?, doncs de coneixement espectacular. Què tenim més endavant, no?, doncs per... Bé, sempre hi ha preguntes, no?, que ens hem d'anar fent. Per exemple, ara aquest estiu estava llegint un llibre de l'Antoni Vives, que és un... ara el nom no en sortirà, però ell realment que explica la seva experiència a la cort de Mohammed bin Salman, el príncep hereu d'Aràbia Saudita, i ell explica molt doncs, que estem entrant en un món asiàtic, no? El segle XXI diu que serà el món d'Àsia i que no l'entenem prou, no?, els occidentals. Doncs, bueno, doncs això, tenim gent molt potent a Catalunya, no?, que té molts lligams amb Àsia, doncs això potser doncs, seria una manera d'una pregunta que ens podíem fer, no? Ens podíem fer també una pregunta més local, no?, de què és ser català actualment, no? Ara hem viscut el Mundial de Futbol, no?, i hi ha hagut polèmiques, no?, l'expresident del govern espanyol que va dir Francia está muy bien aunque no jueguen franceses, no? bueno, doncs també què és, no?, què és ser francès, què és ser català, què és ser espanyol, no? Hem tingut la crisi migratòria a Ceuta. Ceuta és espanyola, és marroquina, doncs, bueno, doncs això, portar-ho en un espai català, doncs fer-nos aquestes preguntes, no? O sigui, qui som nosaltres, qui són ells? Això seria un debat interessant. Bé, van sortint coses molt de que són preguntes del dia a dia, no? No ho sé, un altre tema és l'auge de l'AFD a Alemanya, a l'extrema dreta, això aquí a Catalunya com es trasllada.
0: I més en un curs on tindrem unes municipals.
2: Correcte, és molt curiós, no?, perquè sempre que tradicionalment guanya un partit d'extrema dreta arreu del món, doncs els altres partits d'extrema dreta se'n feliciten, i per exemple vam veure doncs, com l'extrema dreta francesa no felicitava gaire l'extrema dreta alemanya, perquè, clar, vull dir, hi ha tota una història darrere això. Llavors, bé, què passa, no?, amb tot aquest... Són iguals totes les extremes dretes, és igual l'Aliança Catalana que Vox. Bé, doncs, bueno, doncs tenim molts reptes davant.
0: Veig que té una bona llista, una bona pluja d'idees ja, eh? Per tant, a treballar des del primer moment. Abans em citava Chomsky. Quina és la seva relació amb la filosofia?
2: La meva relació amb la filosofia seria molt profunda, la veritat. Jo he sigut molt un periodista de diari. A la carrera fèiem la conya, i clar, jo vaig fer la carrera el 2000, llavors començava a sortir internet i dèiem, oh, això d'internet no és un diari, és un minotari. No? I ara estem veient amb les xarxes que estem aquí, no? I precisament el valor de valors, no?, és de dir, no, fem un pas enrere, no?, el dia a dia hi ha qui l'explica, no?, i anem a preguntar més aquestes coses de fons, que això seria, no?, també, doncs, enllaçar amb la filosofia. L'assaig és un dels gèneres, no?, doncs, que sempre m'han interessat molt. Doncs, ara parlàvem això, doncs, el llibre de l'Antoni Vives, sociòlegs francesos, seria molt francòfil en aquest sentit. No, doncs, bueno, vindríem a, per aquesta banda, l'aproximació al món de la filosofia.
0: Aprofitaré per preguntar-li pels valors. Ja m'ha anat parlant, cosa que em sembla molt bé, perquè vol dir que ha fet els deures, però quin paper creu que juguen avui dia en la nostra societat i quins són essencials o haurien de ser essencials i potser s'estan descafeïnant?
2: Hi ha un valor que m'agrada molt i que el tenim molt poc treballat, no? En el fons és la fraternitat republicana, no?, que fins i tot a França mateix la cosa s'ha devaluat, no?, però el que és l'entendre l'altre, l'entendre, no?, doncs, de que tu estàs malament perquè estem en un moment, no?, doncs, de crisi, que tots estem precaritzats, però que n'hi ha uns altres que també estan precaritzats i potser estan pitjor, no?, i entendre que tots plegats en conjunt potser és la manera, doncs, com ens en podem en sortir. Això seria un valor que penso que s'ha de reivindicar molt més del que fem, no?, perquè precisament les xarxes el que ens estan tibant és cap a l'altre punt, no?, doncs, dels gimbros, els tecnobros, que això, doncs, ho tinguem en el valors, doncs, sobre la taula molt, molt, molt aviat. Amb tota aquesta individualització que ens està venent, no?, doncs, una determinada elit de Silicon Valley, bueno, doncs, això s'ha de confrontar amb aquest sentiment, no?, doncs, més de comunitat, jo penso.
0: Ha parlat de confiança, de comunitat, de fraternitat. És el missatge que li agradaria donar des d'aquesta direcció recent estrenada als lectors de la revista Valors?
2: Evidentment, evidentment. Sí, sí, una comunitat, doncs, de lectors fidels, lectors en paper, lectors en digital, oients a la ràdio i també espectadors, doncs, a la televisió, en parts concretes. Bueno, fem una comunitat, no?, i entre tots la intenció serà de fer-la més gran, de fer-la més densa, podríem dir, una miqueta amb la idea aquesta, doncs, de dir, creiem que hi ha uns valors que val la pena exprimir, no?, i fer-ne partícips al conjunt de la ciutadania, i per això som aquí.
0: Durant aquests 23 anys ha seguit més o menys de prop la revista Valors. Sé que amb un dels ja excodirectors, Joan Salicru, es coneixen.
2: Correcte, ens uneix una amistat de fa temps. Sí, sí,
0: aquell
2: sí, sí.
0: Any 2000, no?, amb l'inici d'internet, sí. A la facultat, ha pogut seguir, per tant, una mica de prop l'evolució que ha tingut la revista.
2: L'he anat seguint. Sobretot, diguéssim, a partir del que seria la introducció, no?, doncs, de la nova maqueta, el color, amb tota aquesta nova etapa. Abans, sí que és cert, no?, que ets jove, jo sóc d'Igualada, el Joan, el codirector de Mataró quedava molt lluny, i diguéssim això, jo potser, doncs tenia unes preocupacions, doncs, molt més això, molt més del dia a dia, no?, i amb el temps, no?, hem anat com confluint cap aquí. I sí, llavors el que abans la pregunta que em feia, no?, de quins valors falta tocar, ostres, els valors que s'han tocat en tots aquests 250 números són molts. Recordo també, un número de si tenim dret a conèixer els nostres orígens, no?, en un moment en què les gestacions subrogades estan molt sobre la taula, les mares soles, no?, com això impacta, doncs, en els nanos, no?, que també són unes noves vides, Hi ha hagut números molt, molt interessants i que convido doncs, a tothom que no els conegui doncs, a buscar-los a la xarxa i gaudir-ne.
0: M'ha parlat de color ara fa un moment, d'aquest color que jo crec que és un dels trets distintius de la revista des de fa uns anys. En un moment m'ha fet pensar en un article de dubtosa rigorositat, també li diré perquè vaig veure a Instagram, però que deia que el món estava perdent color.
2: Correcte.
0: I no sé si era cert o no, o si simplement eren uns exemples ben escollits, però em va fer reflexionar que potser sí, no? Que sembla que estem perdent una mica de color, de llum, en algun sector.
2: Això que li deia, de que jo he estat ara molt vinculat sobretot amb el món comunicatiu d'educació, i els joves actualment van o blancs o negres, o la samarreta del seu club, sí, no? Que després aquí sí que és on es permeten anar de qualsevol color, i paradoxalment no els hi fa cap mena de recança posar-se un color rosa o un color lila, no? Que potser podria estar associat anteriorment amb coses molt més femenines. Però si és roba que ells s'han de posar, és o blanca o negra. I potser algun gris mono... Vull dir, molt poca xitxa. Sí, el que dèiem un altre cop de les xarxes, hi ha un cert interès, no?, doncs de que la cosa sigui cada cop molt més uniformitzada i molt més, molt poca vida, no?, i valors. Precisament el 250, no?, teníem una portada ben viva, tots els altres hi han hagut, no?, grocs, blaus, doncs sí, ens falta color a la vida.
0: Seguirem posant des de la revista Valors, ara amb Bernat Ferrer al capdavant com a nou director d'aquest projecte que ja té 23 anys. Benvingut a la família de Valors.
2: Moltes gràcies.
0: I sempre que vulgui pot passar per l'estudi i també explicar-nos coses.
2: Perfecte.
0: Que vagi molt bé i molts èxits.
2: Merci.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Bernat Ferrer al productor i guionista de Valors, ara els de Carles Bancs. Carles, quina s'ha pretllat?
1: Doncs el que em volia subratllar és el que ha dit sobre que en un moment on tothom pot opinar i tothom pot ser una font, el que és important és que els periodistes sapiguem distribuir-les, sapiguem gestionar-les i li donem un bon producte al nostre oient i que pugui confiar en nosaltres.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
0: Aquesta temporada ens continua acompanyant el periodista Ramon Radó per destacar el perfil d'una persona. Aquesta vegada, però, en lloc d'escoltar-lo cada setmana, ens visitarà un cop al mes. Ramon Radó, com estàs? Ben tornat.
4: Moltes gràcies, bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
4: Bé, sempre va bé.
0: Sempre va bé.
4: Fa molta calor, però...
0: Sí, això crec que ho hem notat, qui més qui menys, ho hem notat i ho hem patit.
4: Massa.
0: De qui comencem parlant aquesta temporada?
4: Doncs mira, Laura, he pensat que per començar una secció de ràdio, la temporada, qui millor que un dels grans noms de la ràdio del país? Joaquim Maria Puyal i Ortiga. Aquest mes, concretament el 5 de setembre, ha fet 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català després de 40 anys de dictadura. I el gran impulsor va ser Joaquim Maria Puyal.
5: Bastant ràpid, per cert. Nisquens defenent, de cap. Ha tret la pilota fora de l'àrea, amb FIFA lluita. També Nisquens, que ve des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nisquens, se l'emporta la pilota cap en Cruyff. El Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol. Compte, compte, compte, compte, gol! Gol!
6: Sense destentinar-se, com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter. En Carnaval i ha picat, s'ha cap un cantó i aleshores en Cruyff, la part exterior del peu, ha connectat un xut, una canonada que ha anat a dins de la porteria, clava la pilota a la xarxa de Carnaval. Una excel·lent jugada de Nisquens, que des de darrere s'han endut per dues vegades la pilota.
4: Això és la retransmissió del Barça a les Palmes, del setembre del 76. El lèxic ja es veu potser no tan actual com el que ens té acostumats, el que ens tenia acostumats fins fa uns anys en Puyal, que va ser un home que va ser pioner perquè es va atrevir a fer una cosa que, encara que sembli senzilla, explicar un partit de futbol a uns aficionats en la llengua d'aquests aficionats, ningú s'havia atrevit a fer fins aleshores. Laura, aquí, més enllà del joc de paraules, he de reconèixer que no era fàcil. L'any 76 Franco havia mort, però el franquisme encara no havia mort del tot, i després de 40 anys de persecució del català no era fàcil apostar per començar a retransmetre els partits del Barça en aquesta llengua. Però a banda de pioner, Puyol també va ser un model, perquè després d'ell n'han vingut molts més, periodistes que han narrat partits de futbol en la mateixa llengua que Puyol, però també amb el mateix estil, amb la mateixa estructura de programa, etc. Potser per això són tants els que s'hi refereixen com el mestre. De fet, en el camp de la comunicació, els partits de futbol a la ràdio deu ser dels pocs àmbits on el català és majoritari.
0: I que ara ens sembla la cosa més normal del món, Ramon, però és això, ens imaginem 5 dècades enrere i hi ha molta gent que mai havia escoltat un partit de futbol narrat en català i ara ens sembla impossible, no, imaginar-ho?
4: Sí, aquests dies es parlava també, no, del que va costar de la direcció de Ràdio Barcelona convèncer la cadena SER de Madrid de dir no, és que els partits es poden retransmetre en català i la gent els entendrà, no? La pregunta que els feien era, però la gent ho entendrà si ho feu en català?
0: Aquests dies, déu-n'hi-do, des de principis de mes que s'ha anat recordant aquesta efemèride, Ramon.
4: Sí, és això del periodisme actual, que quan es parla una cosa se'n parla molt. N'hem parlat molt, hem fet tots aquests homenatges que normalment sembla que estiguin reservats per quan algú es mor, i és allò que pocs mots podria jo afegir al que s'ha dit, però podem destacar 3 aspectes de l'home que entre 1976 i 2018 va retransmetre més de 3.000 partits en català, primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio.
0: Quin seria el primer aspecte?
4: En primer lloc, Puyol i la llengua, no? Si els catalans i les catalanes hem col·locat Puyol al nostre particular panteó, és sobretot perquè ha estat la veu del futbol en català. Però és que a banda de retransmetre els partits en català, per Puyol la llengua és bastant més que això. Ha estat un periodista preocupat per la llengua, que sovint corregia els companys de retransmissió si feien alguna errada, o fins i tot es corregia ell mateix. Simplificant-ho una mica, no només es tractava de fer un català, sinó de fer-ho en un català viu, adequat, correcte, modern, comprensible i que connectés amb l'audiència. En aquí va tenir l'ajuda del lingüista Jordi Mir, que el va assessorar a l'hora de trobar aquest lèxic. Però sobretot és important perquè Puyol recupera expressions de la premsa esportiva i de les retransmissions dels anys 30. Ni el Barça, ni la Catalunya, ni el futbol de 1976 s'assemblaven gens al Barça i la Catalunya i el futbol d'abans de la guerra. És allò que un professor meu qualificava de l'etnocidi franquista. Però tot i així, Puyol aconsegueix teixir un fil que uneix les dues èpoques amb paraules com ursai, flequit, bimba, gens, destraler, barraca, castanya o el mític escapolir-se de l'escomesa.
0: Una riquesa lèxica que jo crec que és innegable, però també tot un repte, no, Ramon? Perquè és molt important que tingués cura i que apostés per la llengua des d'un principi, però apropar-la en un moment, com dèiem, que veníem de dècades convulses...
4: I que suposo que era molt senzill acabar anant a buscar els equivalents castellans.
0: Clar.
4: No? Que era potser el que era més fàcil, que la gent estava més acostumat. Però ell aconsegueix trobar un estil nou, de fet. I això és curiós. Vull dir, més enllà de la llengua, tu escoltes una retransmissió de futbol en castellà, o escoltes una retransmissió de futbol en català, de futbol d'ara, i ja notes que els estils són diferents.
0: Totalment.
4: Encara, no?
0: Tenim Puyol, ui, Puyol era un altre. No sé si mereixerà secció algun dia de Ramon Redó. Tenim Puyol i llengua, què més?
4: Puyol i el futbol. No? És a dir, el futbol té aquella cosa màgica que, més enllà que tots volem que guanyi el nostre equip, és capaç de fer embogir persones de qualsevol edat, sexe, ètnia, classe social o nivell acadèmic. En aquest sentit, a mi em fa molta gràcia pensar que Puyol és una persona llicenciada en Filologia Romànica i en Ciències de la Informació, doctor en Lingüística, que ha fet programes d'èxit a la televisió, que és membre de la secció filològica de l'IEC, que ha escrit i reflexionat en articles i en llibres sobre el paper dels mitjans de comunicació. Però quan el Barça marca un gol, passen coses com aquesta.
6: Mira que si l'Urruti la parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 a la segona, que amb la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti,
4: Urruti! Bé, embogeix completament. En aquest cas, com ens fa notar en Pere, no és un gol, és un no gol.
0: Sort que algú en aquest programa hi entén de futbol, perquè si hem de dependre de tu i de mi, em sembla que no aniríem gaire lluny.
4: Però això seria, en el fons, l'anècdota, no? El que és cert és que Puyol sempre ha vist i sempre ha reflectit el futbol com un fet social, com alguna cosa que va més enllà de veure qui aconsegueix ficar la piloteta dins dintre la porteria, no? Potser per això, quan el Barça vivia moments convulsos, sempre els seus editorials eren una brúixola per saber quin rumb s'havia de seguir, i quan l'actualitat ho requeria, doncs marxava del futbol i era capaç, doncs, de parlar del judici al govern de la Generalitat empresonat després de l'1 d'octubre, o recordar Ernest Lluch després que l'assassinés ETA, i fins i tot ja, doncs, en casos molt extrems. Jo sempre recordo fa molts anys un partit del Barça amb un equip valencià, però no sé quin, que mentre anava retransmetent les passades i parlaven d'expressions i refranys valencians, va acabar dient allò en mig partit: no és casualitat que el poeta més emblemàtic de Catalunya sigui Salvador Espriu i el del País Valencià Vicent Andrés Estellers, que és la frase que mai t'esperaria sentir en una retransmissió d'un partit de futbol.
0: Gens ni mica. De fet, tot això configura, no?, aquest estil tan propi que tu deies abans, i moments com el que escoltàvem fa una estona que han acabat formant part de la memòria col·lectiva.
4: Exacte. Sí, sí, sí. Jo entenc que també això li ha permès connectar amb l'audiència, perquè més enllà que l'estil o l'estructura fos la mateixa que altres retransmissions en català, sí que és veritat que el bagatge cultural, intel·lectual d'en Puyal et permetia anar més enllà i a partir del partit de futbol, doncs, començar a volar.
0: I Ramon, breument, hem d'acabar parlant de l'últim aspecte que volies destacar relacionat amb en Puyal, que és...
4: Sí, podem parlar, doncs, de Puyal i el periodisme, no? Bé, ara comentàvem que a tots els articles i els llibres sobre comunicació, però sí que és cert que en un temps en què l'actualitat va molt ràpid i el periodisme sempre acaba traient el fetge per la boca, Puyal intentava pausar i reflexionar, no? fent la metàfora d'estralera futbolística, no? I ell era un periodisme més de joc de possessió que no pas de contracop. És un periodisme que ja no es porta i que no sé si és possible fer. Potser per això tots els reportatges i les cròniques que hem sentit aquests dies sobre els 50 anys de futbol en català han tingut un gran absent, que és en Joaquim Maria Puyal, que és una persona que des de fa anys evita la projecció pública, no se'l veu per la tele, no se'l sent a la ràdio, i tot plegat, doncs, ha cultivat aquesta mena d'aura de misteri que envolta el personatge, que probablement ha contribuït a mitificar-lo encara més.
0: Totalment. Però està bé, Joaquim Maria Puyal.
4: Sí, que no, suposo que se sabria.
0: Ramon Rodó, moltíssimes gràcies
4: per repassar
0: aquest personatge, aquesta persona que és Joaquim Maria Puyal. Fins la propera.
7: A Xavi, més cap a l'eta, per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, de la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre, de la mà d'Oriol Toro, membre de la companyia Vivint del Cuento. Enguany tornem a recuperar contes que han estat publicats a la revista Valors, i aquesta setmana és el torn d'escoltar Un dia qualsevol, de Beatriz Álvarez.
8: Passen les hores i la Rosa no truca. És estrany en ella, però fa temps que tot en ella és estrany. Sembla que ha canviat d'amigues, un grupet que va amb ella a gimnàstica o pilates, com es diu ara. Em sento trista. La trobo a faltar. M'agrada quan estem juntes i no m'agrada alhora. És com si alguna cosa hagués transformat l'amistat en silencis i desconfiança. La Pepi m'ha fet passar. Sempre tan amable i riallera. Anar a casa de la Rosa és una festa. Camino pel passadís ansiosa de parlar i abraçar. Sí, és allà, però no hi és en realitat. Vull plorar i m'aguanto. L'olor de maquillatge barat i laca d'ungles m'abadeix per un moment del dolor. Saluden efusivament i intenten apropar-me al guirigall infame on la Rosa no para de riure. Mirades buides, envoltades de colors de moda, secrets a cau d'orella. No sé qui redimonis són aquestes celebrities. Diuen que marquen tendència. Està cool, en diuen. La pobra Pepi no entén res, només plora. M'ho ha explicat la mare venint del mercat. La seva filla no menja i mira sempre el mòbil. Sóc un adolescent, com la Rosa, la Marina i el Pol. Em sento rebel, curiosa, entusiasta, visceral, de vegades fins i tot bipolar, però sóc feliç de ser com sóc. I la Rosa no és rara, només se sent perduda. Desitjo estimar, lluitar, plorar, fracassar, viatjar, sentir. I ella també ho vol. Potser avui serà el dia. Avui m'he llevat com si volés. D'aquells dies que saps que són especials, sempre he pensat que si sents i creus molt, molt fort que alguna cosa ha de passar, la màgia apareix i tot es transforma. Potser avui serà el dia que la Rosa aparegui per l'escola. Sovint miro el seu pupitre, les seves coses col·locades, com sempre, al quadern ple de dibuixos, i la trobo a faltar. Sento un buit i crec que un dia tot tornarà a ser com abans. Passen les hores i el crepuscle es divisa per la finestra. Durant el descans, m'he aixecat a agafar el quadern de dibuixos. Quin talent! És un artista! Uns ulls resplendents, un coet amb espurnes infinites, un bosc encantat, una poma arrodonida i perfecta, cels i horitzons de colors suaus i vellutats. Tanco la llibreta amb llàgrimes. Els somnis d'artista es van esvair, però tornaran perquè realment ella no va desitjar mai abandonar-los. Han estat només uns dies estranys, un viatge equivocat. I quan ja tot va ser un record, la mare i la Pepi parlen, ploren i s'abracen aixugant-se les galtes rosades. Vida que torna i brolla. La Rosa baixa les escales amb salts descomunals, com sempre. Sota el braç, les carpetes de dibuixos i la mirada plena de vida ens envolten de joia. Vull plorar, vull cridar, vull no tenir por. Em sento feliç de ser com sóc.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.

0: silencis familiars que passen de generació en generació, silencis que amaguen dolor, culpa, preguntes que ningú s'ha atrevit a fer, però què passa quan una persona decideix trencar aquest silenci i mirar de cara allò que durant anys ha estat impossible d'explicar? El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre No miris, produïda per Cultura i Conflicte, que podeu veure fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. Està protagonitzada per Marta Marco i Pep Cruz, entre d'altres, i ens parla de la història real dels silencis viscuts a la família de Verónica Stay-Stange, que és filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un repressor. De seguida en coneixem més sobre aquesta història, perquè per parlar-ne ens acompanya la guionista de l'obra, Teresa Turiera Puigbó. Benvinguda, com està?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Som esclaus del passat dels nostres avantpassats?
1: Evidentment, som esclaus dels avantpassats de la família i del que tot el que es constitueix com un relat col·lectiu també, o com una manca de relat col·lectiu. De fet, s'ha demostrat científicament que les persones que han sofert un trauma molt gran, pot ser una guerra, pot ser un genocidi, pot ser de molts tipus, aquest trauma i la manera com van respondre a aquest trauma es transmet genèticament fins a 2 i 3 generacions, de manera que encara que no se'n parli a la família, sí que les noves generacions poden sentir aquest trauma com a propi.
0: Com li arriba a vostè la història de Verónica i Camila Stay, les protagonistes de l'obra?
1: Doncs mira, estàvem buscant temes per un tercer projecte de Cultura i Conflicte i Teatre de l'Aurora i vam parlar durant gairebé 3 anys. Hem estat entrevistant persones de diferents països que o bé han rebut una repressió molt dura, com pot ser la tortura, o bé han descobert en algun moment de la seva vida que en el si de la seva família hi havia un repressor. I aquest va ser el cas de la Verónica Stay, que és un cas molt polièdric, perquè a la seva família ella és filla de... Els seus pares van ser represaliats per la dictadura de Pinochet, es van haver d'exiliar a Mèxic, però ella va créixer enmig d'un silenci familiar d'algú de qui ningú en volia parlar mai, i aquest silenci era que un dels seus tiets, el germà del seu pare, inicialment membre del Partit Comunista, es va acabar passant a l'altre bàndol i va acabar sent com un dels grans repressors de la història de la dictadura xilena. Aleshores, és aquesta història tan complexa que ella ha anat desgranant, ha anat estudiant i que n'ha fet la seva vida, perquè ella es dedica precisament a estudiar i a ensenyar la semiòtica de la memòria.
0: És realment una història molt interessant. Ara comentava que Verónica Stay va créixer enmig d'un silenci familiar. Com és que ens costa tant parlar del nostre passat familiar a dins de la família mateix?
1: Mira, si pensem, per exemple, en el cas de casa nostra, la Guerra Civil i el franquisme van imposar silenci als nostres avis durant molts anys, més enllà del trauma que haguessin patit o no, i a vegades fa falta que passi temps, que sigui ja no la segona generació, perquè de vegades la segona generació detecta que hi ha racons dels seus pares que és millor no burxar, perquè són coses doloroses. En canvi, la tercera ja hi ha prou distància per poder prendre coneixement d'aquests fets, siguin els que siguin, i el sol fet de verbalitzar-ho ja és terapèutic per a moltes famílies i pel col·lectiu de la societat en general. Per això és tan necessari que en parlem, siguin del bàndol que siguin qualsevol circumstància, que es parli de què va passar en el passat i que no oblidem perquè no es torni a repetir en el futur, evidentment.
0: Mm-hmm. No sé fins a on podem explicar, però la protagonista de l'obra arriba a comprendre els dos bàndols de la seva família, tant el represaliat com aquest oncle que era torturador, considerat el gran traïdor de la història de Xile, de fet.
1: Mira, comprendre no vol dir necessàriament justificar, sinó intentar entendre els motius pels quals una persona, entre cometes, normal, una persona que va ser un molt bon pare pels seus fills, i aquí la seva filla, que també és una de les protagonistes de l'obra, estima moltíssim, estimava, en un moment donat, i per unes circumstàncies concretes va poder convertir-se en un repressor i en un torturador i acabar participant en l'assassinat de tres persones que havien sigut companys seus al Partit Comunista. La Verònica el que intenta és comprendre les circumstàncies que ens poden empènyer qualsevol cap al mal, i el que ens diu és que qui fa el mal no és un monstre, és un humà. Precisament els humans tenim molts defectes, i és això el que ens fa humans, i és això el que ens hauria de fer pensar, com la falta d'atenció cap als altres. Mira, l'Anna Arendt, que va tractar molt tot aquest tema de la banalitat del mal, deia que és aquesta falta d'atenció cap als altres, de fixar-nos en què està passant al nostre voltant, el que ens pot empènyer cap al mal, més que no pas mals instints que puguem tenir de naixement. I crec que és una frase que fa reflexionar.
0: Totalment. De fet, fins al 18 d'octubre dèiem que es pot veure l'obra Numiris a la Biblioteca de Catalunya, però de fet ja l'havíeu estrenat al Festival Grec el mes de juliol. Com va ser en aquell moment la rebuda del públic?
1: Efectivament, doncs mira, es van exaurir entrades, i a mi el que m'agrada molt explicar, jo que vinc del món del periodisme, és veure com en el teatre tothom ho veu al mateix moment, tothom veu el mateix que està passant a dalt de l'escenari, però cadascú ho rep des de la seva pròpia situació emocional, familiar, de coneixement de la història, etc. I, per tant, són vivències molt personals. El que ens agrada és que la conversa segueixi un cop han sortit del teatre. I això és el que sempre perseguim des de Cultura i Conflicte.
0: I una mica amb aquest esperit, des de Cultura i Conflicte, també vau tirar endavant una sèrie de podcasts que es diu La mala memòria, àlbum sonor contra l'oblit, i justament hi ha un capítol que està dedicat a la història de la Verònica Estay.
1: Efectivament, ens agrada molt compartir amb el públic el procés de recerca i de documentació que fem previ a la producció d'un espectacle. En aquest cas són 6 històries diferents. Hi ha un parell d'històries que són del nostre país, de coses que van passar a Via Laietana, a la Model, també de fills de repressors de l'època franquista, que ara d'alguna manera sortit de l'armari denunciant i rebutjant el que van fer els seus pares. Hi ha exemples d'altres països de banalització del mal i de com de fina és aquesta línia entre el bé i el mal que des de fora sembla que la tinguem tan clara, no?
0: Mm-hmm. De la mateixa manera que a vegades hi ha històries que sembla que ens quedin molt lluny, però com vostè abans deia, aquí a casa també en tenim, no? D'històries de silencis. Com ha estat per tot l'equip treballar, preparar aquesta obra, No miris? Els ha remogut molt?
1: Mira, més que remoure, ens ha portat a moltes qüestions difícils, complexes, que érem incapaços de respondre i que intentem traslladar també al públic. En qualsevol tema, quan et poses a investigar, el primer dia em faries un llibre, al cap d'una setmana amb prou feines em podries fer un article, i al cap d'un mes no sabries ni per on començar, perquè vas trobant matisos i condicions i elements que són molt difícils de jutjar entre el blanc i el negre, com està acostumada la nostra societat, que més aviat la vida està feta de grisos, no? Aleshores, sobretot ens ha provocat debat, i de fet una de les escenes de l'obra parlem d'aquest debat intern que hem tingut, aquests desacords entre nosaltres, i que evidentment el més important és poder parlar-ne, no? I poder escoltar l'altre i escoltar els seus arguments, i en tot cas, si no hi estàs d'acord, poder-ho rebatre, però sempre des de l'argument i no des de l'odi o des de la violència.
0: Fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, No miris, aquesta obra de la qual hem pogut parlar amb la seva guionista, Teresa Turiera Puigbó, qui també és fundadora de Cultura i Conflicte. Teresa, un plaer, moltíssimes gràcies i molta merda.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions e-books i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Continguts en xarxa.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Tau, ACDC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots

0: notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder treballar aquelles coses que potser la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
2: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3

0: Sí.
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
0: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: CQ, Voces Amigas. Cada jueves a las 7 de la tarde, 30 minutos de tecnología, información y consejos. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
8: Soy Pedro García y te espero en tu programa de radio. CQ, Voces Amigas.

0: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 717, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Durant l'any 1906, per iniciativa de César August Torres, llavors president del Centre Excursionista de Catalunya, va anar prenent la idea de construir una xarxa de refugis de muntanya, tot començant pel cercle d'Ulldeter. Al maig de 1906 es decideix fomentar una subscripció per ajudar a pagar la construcció. El projecte i l'execució de les obres van a càrrec de la secció d'arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya, sent dirigida pel seu president, l'arquitecte Jeroni Martorell. A finals de juny del mateix any, una comissió, juntament amb veïns de Setcases i el paleta de Camprodon, senyor Pagès, van pujar al Pla d'Ulldeter, escollint finalment un pla dalt d'un turó a uns 100 metres de les urgències del naixement del Ter. El lloc era també molt adequat pel fàcil accés als pics de bastiments de la Dona i del Gra de Fàjol, així com per iniciar la travessa a Núria o Carençà, a través del Coll de la Marrana, a l'oest, o cap a Mentet, al Costa Bona i al Canigó, a l'est. L'Ajuntament de Setcases volia cedir els terrenys gratuïtament, però indagacions del centre van trobar que els terrenys pertanyien a l'Estat. A través d'una instància enviada al Ministeri de Foment

0: el 18 de juny de 1907 es demanà la concessió o el permís per ocupar una hectàrea de terreny a fi de construir-hi un xalet refugi. Després de moltes gestions i esforços per vèncer la burocràcia ministerial, el juliol de 1907 s'obtingué l'autorització junt amb la d'aprofitar la pedra i la fusta que hi existien. A principis d'agost, el senyor pagès, mestre de cases encarregat de les obres, i la seva brigada de 15 persones van començar a bastir la barraca on allotjar-se com a pas preliminar a la construcció del xalet refugi. A finals de setembre de 1907 calgué parar els treballs fins al 5 de juliol de 1908 degut al fred i al mal temps. Aquell moment ja hi havia les parets fins arran del primer pis i els arcs de descàrrega que haurien de suportar la volta d'aquest. Tot i el mal temps d'aquell estiu, el 13 de setembre de 1908 van poder celebrar la festa de la Rabellosa, commemorant l'acabament de la coberta sense cap incident. El mal temps de l'estiu de 1909 va obligar a posposar la inauguració fins al 25 de juliol d'aquell mateix any, així com l'inici de les obres del segon mòdul de l'edifici per a traginers i cavalcadures. El xalet refugi tenia una planta baixa de 160 metres quadrats i dos pisos, amb una espaiosa sala menjador, cuina, lavabos i dormitoris per a una vintena de llits. La base de la construcció era de maçoneria i ciment amb bigues de ferro. La Societat General de Asfaltos y Cementos Portland, és a dir, l'ASLAN, de la Pobla de Lillet, va donar 200 quintars de ciment pel projecte. Tot el material, excepte les pedres, es pujava des de Camprodon amb corrues de muls. Abans del mes d'agost de 1907 ja s'havien reunit 9.903 amb 90 pessetes. A banda del mateix centre i alguns dels seus socis, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona van també contribuir amb 2.470 pessetes cadascun. També van contribuir els ajuntaments de Camprodon, Sant Joan de les Abadeses, Ripoll i Ribes de Freser, així com el Cercle del Liceu, la colònia d'estiuejants de la burgesia barcelonina a Camprodon, i llavors el centre va organitzar festes, un parell al Parc Güell, un al Frontó Comtal o el primer torneig català de futbol, a fi de recollir diners per la construcció del xalet refugi. A finals de l'estiu de 1908 ja s'havien reunit 21.377 amb 90 pessetes. El cost total del projecte, segons la memòria publicada pel mateix SEC, el 1914, pujà fins a 48.178 amb 62 pessetes. Per fer-vos una idea del que representava, el mateix refugi, un dinar o un sopar costava 3 pessetes amb 50. A partir d'aquí, qui vulgui que faci números. El Servei de Restauració i Administració es confià al senyor Antoni Rigat, fondista de Camprodon, mitjançant tarifes fixades pel centre. 3,50 el dinar o el sopar, pessetes, evidentment, i 2,50 pessetes per dormir els no socis, i una amb 50 els socis. El 18 de setembre de 1902 es donà per acabada la temporada a causa de les primeres nevades. L'explotació del xalet refugi havia proporcionat un benefici de 121 pessetes. Aquest primer refugi d'ull de Ter, situat a la part alta del Circ, a 2.393 metres, es va obrir el 25 de juliol de 1909, essent el que es considera el segon refugi de muntanya dels territoris catalans, després del xalet de Cortalets, el massís del Canigó, inaugurat el 1899, i el primer construït a l'estat espanyol. Construït amb estil noucentista, va estar obert fins a la Guerra Civil, quan va quedar tancat. Després de la guerra va quedar abandonat i posteriorment va ser parcialment dinamitat en el context de la lluita contra els maquis. Amb el temps va quedar enrunat i actualment només queden dempeus algunes restes amb una placa commemorativa. El 29 de juny de 1959 es va inaugurar el nou refugi d'Ull de Ter, situat a 2.221 metres a la part baixa del Circ. És el refugi que, amb les reformes i millores posteriors, ha arribat fins als nostres dies. Durant aquests darrers programes hem parlat de refugis, però què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes? D'això en parlarem a partir de la setmana que ve.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Per les activitats de la primera setmana d'octubre, pel dia 1 d'octubre tenim una activitat del grup dels dijous que anirà a la Canal del Rejant, a la Mola, a Sant Llorenç de Munt. El vocal és en Carlos Rivilla. La sortida és al pavelló de Barriera Seca a 8:15 del matí. El dia 3 hi ha marxa nòrdica. Es anirà al Mirador de la Bunyola i al Mirador del Semàfor des del Mas Blau, al delta del Llobregat. La sortida és a les 7:30 de l'estació de Mollet-Sant Fost. Fins aquí les activitats de la primera setmana d'octubre.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una nova setmana aquí al Rock and Classics, el programa on, com és habitual, mirem enrere per a recuperar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. Avui us portem un programa molt canyero amb cançons que són impactants, que li hem titulat en aquest programa d'avui, en aquest compendi de cançons, autodestructives. És a dir, unes cançons bé, doncs, que venen potser en un moment complicat o potser no, però que si més no ens donen moltíssima energia. Això sí, hem escollit algunes temàtiques una mica obscures, alguns moments que creiem que eren a parer de les lletres d'aquestes peces artístiques, doncs un moment complicat per la persona que les va escriure. En qualsevol cas, cançons interessants avui al Rock and Classics que parlen de coses, doncs, una mica complexes, i és allò també que diem tantes vegades que la música pot ser un canalitzador de pressions. Doncs en aquest cas és per treure's pressió de sobre. Cançons autodestructives. I comencem amb una banda que es va sorprendre moltíssim a principi del segle XXI. Viatgem a l'any 2002, quan es va publicar el disc de debut d'Audioslave, la formació que unia Chris Cornell, de Soundgarden, un dels millors vocalistes de tots els temps, i Rage Against the Machine, la part musical d'aquest grup. Un disc molt recomanable, amb cançons tan potents com aquesta que ja sona. Il·lumina el meu camí. Light my way.

una veu realment increïble, la de Chris Cornell. Ja fa uns quants anys que ens va deixar per voluntat pròpia, i la veritat és que cada any que passa el trobem més a faltar, perquè escoltes qualsevol de les seves interpretacions, com aquest Light My Way al costat d'Audioslave, i et quedes molt i molt parat, perquè com és possible que hi hagi una veu que sigui capaç de transmetre tant en tons alts, tons baixos, bé sigui cridant, com podríem escoltar al final d'aquesta cançó, o bé en aquesta mateixa peça amb tons molt més suaus i més fluixos, no més dèbils. Així doncs, un gran vocalista. Seguim amb ell, de fet. Ara anem amb Soundgarden, la seva banda mare, i viatgem més de 3 dècades enrere, 1994. Aquest és probablement el disc més brillant que va fer la banda de Seattle. Es deia Super Unknown, un disc llarguíssim, amb grans cançons com aquesta, amb títols molt eloqüents. The Day I Tried to Live, el dia que vaig intentar viure. Soundgarden.

La temptació era molt gran i hem seguit amb un altre tema de Chris Cornell, inclòs en un treball històric que realment ho va petar. Un disc que sona molt i molt bé, això sí, amb una producció que, respecte a altres discos comuns que escoltarem d'aquí una estona, doncs quedava una mica antiquat ja. El disc es deia Bad Motherfinger, aquest és un dels temes més potents que hi apareixen, Slaves and Bulldozers, de nou avui amb la veu de Chris Cornell. I anem ara amb una cançó que posa, podríem dir, els pèls de punta per la seva intensitat i per la gran qualitat vocal del seu cantant, Jeff Buckley. Va ser el seu disc de debut i, de fet, l'únic publicat en vida de la mà d'aquest artista nord-americà. El disc es deia Grace i aquest és el tema que obre aquest àlbum, Mojo Pin.

Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Us dèiem abans que ens va cridar molt l'atenció que triomfés un disc tan gran com Bad Motorfinger amb un so molt antiquat comparat amb discos de l'època, com per exemple aquest, que és el que teníem al cap punxar-vos després. Nevermind, aquest clàssic de Nirvana amb aquest tema tan potent que es diu Stay Away. Una cosa així com marxar d'aquí, eh? Aquests esperits que de vegades murmolen pel teu voltant i que els vols fer fora, doncs sempre he pensat això, jo, amb aquesta cançó de Nirvana. Baixem ara una mica el ritme i anem amb un disc que ens ha deixat molt impactats. Va aparèixer a finals del 24 i és l'última targeta de presentació dels The Cure, que afortunadament han tornat amb el seu so habitual i amb propostes que no difereixen molt dels seus últims discos, però que realment ens agrada molt. Un disc que parla, doncs, de la soledat, del pas del temps, d'allò que ja no pots tornar a viure. I un exemple, la cançó que obre aquest disc, que es diu senzillament Sol, Alone, The Cure.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
1: Viatgem ara al 1992, moment en el que es va publicar un EP acústic de Alice in Chains, aquesta gran banda nord-americana de música grunge. En aquest tema en concret hi participava un gran vocalista del qual ja n'hem parlat abans, Chris Cornell. El tema es diu Right Turn.

dues veus úniques i realment impactants. D'una banda, de la de Layne Staley, el cantant d'Alice in Chains, ens va deixar ja fa força anys, més de dues dècades. I després, també, la col·laboració de Chris Cornell, cantant de Soundgarden, també desaparegut, en aquest cas fa menys anys. Així doncs, impactant escoltar aquesta cançó que es diu Right Turn, des d'aquest treball acústic publicat el 1992 d'Alice in Chains, es deia Sap. La temptació és molt gran. Seguim amb una altra cançó d'Alice in Chains, en aquest cas amb la última cançó que va enregistrar Layne Staley abans de la seva mort. Va morir l'any 2002. Doncs l'any 98 es van reunir, concretament l'octubre d'aquell any, per enregistrar un parell de cançons que eren noves. Aquesta és una d'elles, va sortir publicada el 26 d'octubre del 1999. Com dèiem, l'última cançó enregistrada amb la veu de Layne Staley. Es diu Died.

0: posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, en recta final d'aquest Rock en Clàssics d'avui, que hem dedicat, o que li hem titulat, Cançons autodestructives. Primera part, n'hi haurà una segona ben aviat aquí a Rock en Clàssics. Es tracta d'aquelles cançons, doncs, que apareixen en un moment complex per qui les escriu, perquè necessita, diguem, fer un crit per poder apaivagar el dolor que té dins seu i per mil casuístiques que podeu anar descobrint cançó a cançó. Esperem que hagueu gaudit, encara tenim música per davant, però ja ens acomiadem perquè tenim un tema molt, molt llarg per davant, que, a més, és d'un LP que abans ja us hem punxat la primera cançó. Doncs ara anem a l'última cançó. Es diu senzillament End Song, l'última cançó, la cançó del final. Es tracta de The Cure, des del seu treball Songs of a Lost World, publicat el 2024. Amb aquesta gran joia, amb aquesta retrobada amb The Cure, que vam poder gaudir, doncs, fa relativament poc al Primavera Sauna a Barcelona, ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que ens podeu seguir a través de xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook, i també podeu tornar a escoltar els nostres programes a través de les webs de la quarantena d'emissores que emeten el nostre programa, així com també a les principals plataformes de podcasting. Que vagi molt bé, salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos.
0: La millor música rock de tots els temps. Rock en Clàssics.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
1: Els dijous a 5:45 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

L'Hora del Conte, el programa de contes per als més joves de la casa. A més de contes, a cada capítol també hi ha una recomanació literària, tot plegat acompanyat de bona música. L'Hora del Conte, cada dijous a 2:15 de la nit.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rogallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondinar és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent? Malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que fraga, rondinar, també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català Valencià Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Jané. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Bon dia, fogoses. Hi ha moments a la vida que sembla que comença tot a trobar el seu lloc, però de cop alguna cosa es mou. Pot ser un canvi subtil, gairebé imperceptible, o un gir que ens capgira tot. Alguns són voluntaris, d'altres ens troben, però d'una manera o altra arriben, com a les crisàlides, quan passen de nimfes a papallones. I és curiós, perquè ens han ensenyat a tenir por als canvis, a veure'ls com una amenaça, com si fóssim una esquerda d'allò que havíem construït. Però potser també són una porta, una manera de mirar-nos, de replantejar-nos qui som i cap a on volem anar. Al llarg de la vida anem atravessant molts moments crisàlida, canvis de feina, de rumb, de prioritats, canvis que transformen la manera que ens veiem nosaltres mateixes i també com ens miren els altres. Hi ha que són inevitables, que formen part del propi pas del temps, com cada etapa vital, el pas de nena a dona, la primera feina, les parelles, la maternitat, les ruptures o la menopausa, que arriba i remou i ens convida a fer un altre reajust, com una oportunitat per replantejar-nos prioritats i cuidar-nos una mica més. La diferència rau en com interpretem els canvis, com els mirem. Però si ho pensem, veurem que, per més que evolucionem, no deixem de ser mai qui som. Som tot el que hem estat. Cada etapa, cada decisió, cada gir, anem acumulant versions de nosaltres mateixes. I potser és precisament això el que ens dona força, que amb els anys no ens allunyem de nosaltres, sinó que ens hi acostem, que cada cop som una mica més senceres, una mica més nosaltres, una mica més papallones. Doncs per parlar de tot això, dels canvis, de les reinvencions, dels camins que no sempre són rectes, que ens acompanya, qui ens acompanya? Sílvia Munt, actriu guardonada, que com a bona crisàlida ha sabut transformar la seva trajectòria i explorar diferents etapes artístiques al llarg de la seva vida. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Sílvia Munt, actriu, directora, guionista, amb una trajectòria artística sòlida i en constant evolució, formada inicialment en la dansa, va fer el salt a la interpretació i es va consolidar com una de les actrius més destacades del cinema, amb títols com Alas de Mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, pel qual va rebre el Premi Goya a la millor actriu, Secretos de Corazón, amb Moncho Armendáriz, entre d'altres, perquè ha treballat amb els més grans. Però la seva inquietud creativa li va portar a fer un pas més enllà i a situar-se rere la càmera. Com a directora ha signat projectes tan reconeguts com Laila, amb més de... He dit 15, però són més internacionals de premis. Les filles de Mohamed, Elena Dimitrieva Gala, històries de dones i d'emocions, capbussant-se en el món femení per donar-nos una mirada més autèntica d'elles. Una trajectòria per la qual aquest any ha estat reconeguda amb dos dels guardons més importants del país, el Gaudí d'Honor i la Creu de Sant Jordi. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. Amb Maxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Ben honrada i benvinguda, Sílvia Munt, a Fogots. Com estàs, bonica? Felicitats.
2: Moltes gràcies, molt generosa, tu. Ets molt generosa. Encantada, estic encantada de ser aquí, de xerrar una estona de les coses que ens importen.
0: Bé, t'haig de dir que a mi em fa molta il·lusió aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió perquè t'agafo en un moment meravellós, professionalment i personalment, també. Dic jo, el de personal m'ho he afegit.
2: Sí. Sí, jo crec que cada... Sí, és que, clar, és veritat... A veure si em s'explica.
0: Vinga.
2: Jo sóc una persona que m'agrada molt estar contínuament generant o creant o cuidant. Ho deia molt. O sigui, per mi el vincle que hi ha emocional amb la gent té que veure amb el vincle professional que jo estableixo amb cada equip. I a mi això és el que realment em fa feliç. El vincle. El vincle amb les amistats, amb les filles, amb les parelles, amb la família, el vincle amb el món, el vincle amb la família professional, amb la pel·lícula que estic fent. Per tant, i això ara contesto, sí que és veritat que quan et donen un premi i un reconeixement l'agraeixes molt, però jo del que m'alimento és del vincle. És a dir, del que estàs projectant i que et serveix per comunicar-te, per tirar endavant, perquè aquesta crisàlida, perquè aquesta evolució que et dic jo, que és ser persona, no? Sempre em sigui, em doni curiositat i em sigui, i em generi
0: passió?
2: Passió i coneixement de cada cosa, no?
0: Escolta'm una cosa, què queda de la ballarina aquella de 17 anys que estava a Londres ballant?
2: Que queda bastant, queda bastant. Diguem-ne, queda bastant en quant a que el caràcter i la voluntat d'aquest ofici tan complicat i tan dur que és el ballet contemporani i clàssic, et queda dintre. Et queda aquesta voluntat, aquesta espècie de superació, d'estoïcisme, no? Amb com ataques la vida. Això em queda dintre. I segons diuen també, doncs, en el meu cos, no? Que no és que sigui una persona que vagi al gimnàs molt
0: d'una forma sovint, habitual. Molt sovint, no sondeges molt, diguéssim.
2: No, visc una mica de renta, però sí que estic contínuament en moviment, faig ioga molt, faig a vegades una barra, nedo, camino, jardineria, en fi, soc molt activa. Queda tot això, queda aquesta energia física i aquesta manera de pensar amb aquesta voluntat.
0: Vaja, que tu coreografies la pel·lícula, no?
2: La coreografio, però, per exemple, quan escric un guió, no? La gent que treballa amb mi, jo tinc... O sigui, soc molt obsessiva, molt obsessiva, molt.
0: Però els detalls...
2: Per perseguir que estigui...
0: Perfecte.
2: No vull dir excel·lència, perquè l'excel·lència és molt difícil, però per perseguir que estigui el millor possible. Jo no concebeixo fer qualsevol cosa a la meitat.
0: Escolta'm, vas passar de treballar amb el cos, a treballar amb la veu com a actriu, i ara amb la mirada.
2: Jo crec que sempre he treballat amb la mirada.
0: Bueno, jo t'haig de dir que amb Ales de Mariposa la teva mirada era brutal. I la Natàlia, la Colometa, que tothom coneix, aquells ulls grans que et miraven des de darrere de la pantalla, hosti, era per abraçar aquella noia.
2: Això és una cosa... Jo sempre crec que hi ha coses que tens innates i que no depenen de tu. Però la mirada ha sigut el que m'ha fet com sóc jo des de petita. És a dir, a mi, per dir-te, jo no parlava gaire bé. Mirava, em deia sempre la meva família, la meva mare, el pare. Que em deia, què fa Sílvia? Mia, deia jo.
0: Mia?
2: Mia. Vull dir que em mirava. Ara, per exemple, la tele m'havien de posar al costat de la tele perquè si no, no parpadejava. O si mirava algú, quedava enganxada. Vull dir, la mirada és el que et fa entendre, el que et fa... buscar fondo, no? Tocar una mica més enllà, la mirada està... Aquí està tot, la mirada que jo extendria a l'escoltar, fins i tot al tocar, no? Això és fonamental per tot, per ballar, per escriure, perquè tot és el mateix, per posar-te darrere una càmera, per posar-te davant de la càmera... És tot el mateix.
0: Escolta, abans, quan has entrat, hem estat parlant dels premis que has rebut ara el Goya, i a més has rebut el Sant Jordi, i dèiem, no, els premis d'art no donen diners des d'aquí a qualsevol que ens estigui escoltant i tingui uns dinerons per donar-nos, que sàpiga que la gent que fem art o que fem comunicació estem oberts també a rebre diners com si fóssim el planeta.
2: Exacte. Perquè, a veure... El premi, jo t'he de dir que estic molt agraïda.
0: Ve
2: de sempre de sorpresa. I un reconeixement doncs, de la teva professió, del teu país, del Goya, d'aquí, d'allà. Clar que t'ajuda molt a dir no t'has equivocat, no? Vas bé, segueix, no? Et dona una miqueta...
0: Un copet, no?
2: Un copet, però que et dura 10 minuts.
0: Ja. Yeah.
2: Perquè el dia següent pues, ets tu sol de banda, enfrontat a la vida, com sempre, com tothom, i perseguint el pròxim projecte o la pròxima fita. Ara bé, per què donen una atribució econòmica amb molts premis literaris o visuals o internacionals perquè l'artista pugui crear amb tranquil·litat. Mm-hmm. Però el cinema i el teatre, això es veu que no. Nosaltres hem de crear sempre amb el sacrifici de la pecúria econòmica.
0: Això? Jo recordo que va haver un actor meravellós, ara t'ho diré, que feia Hazme de la noche un cuento a Madrid, que ens va dir, sereu actors i actrius en el moment que aprengueu a passar gana.
2: Sí, no. També és veritat que, sí, en el moment que tu vols guanyar diners, no et fiques en aquest ofici, ja ho dic, aviso.
0: Aviso per a navegantes.
2: No, per què? Perquè és tota la creació, tota. Saps que et poses allà perquè ho necessites, perquè et fa feliç, perquè tens possiblement alguna cosa de talent per fer-ho, perquè si no també... Ara, posició econòmica sòlida...
0: No en tindràs.
2: Per això et fas funcionari, o vas a un banc, o vas, especular.
0: Exacte.
2: Especular. O sigui, els que fan més diners són els que són més inútils.
0: Socialment, sí.
2: Socialment, a tot...
0: Sí.
2: Si no ets útil socialment, ets un inútil, no? És útil per guanyar diners. Tots els que estan a la borsa, tots els que especulen amb la vivenda, tots els que fan d'influencer del 3 a 4, tota aquesta gent són la que realment... O sigui, jo desconfio de la gent amb diners. Molt.
0: Veus? Mira, jo també. A no ser que el reparteixin. Si el reparteixen...
2: Bueno, però jo preferiria que no hi hagués caritat i hi hagués justícia social.
0: Jo no parlo de caritat. Dic que el reparteixin, que siguin dels que paguen impostos.
2: Clar.
0: Estaria bé, també, eh?
2: Home, però pagar impostos, diguem-ne, proporcionalment amb els que paguem impostos i tenim un sou mitjà.
0: Exacte. Mm? Que paguin més.
2: Clar, que paguin més. I, a més, és que no es farà mai ric un mestre d'escola.
0: No.
2: Ni un metge de la pública.
0: No.
2: Ni un actoret, ni un dramaturg.
0: T'haig de dir que ni un periodista del 3 a 4, eh?
2: Oi que no?
0: No.
2: Què passa? Què passa, no? Per això que dius... dit això, doncs estàs acostumat a viure sempre amb una certa inquietud. Una incertesa necessària, jo diria. És una incertesa que et fa que estiguis contínuament sabent que les coses tenen un valor i les importants són les que no es veuen, que deia Rodoreda.
0: Escolta'm, parlem de Rodoreda. La Rodoreda va dir, jo vull que aquesta sigui... la meva colometa.
2: Sí.
0: Ho va insistir molt, no?
2: Bueno, és que ella era rotunda, eh? Ella era rotunda. La Rodoreda... És a dir, van fer un càsting en l'època de totes les actrius, crec que eren 70 i pico. Vam quedar 5. Jo no era pràcticament ni actriu.
0: No, venies del ballet.
2: Havia fet una cosa de teatre amateur i estava ballant i, bueno, allò que coqueteges amb tot plegat, no? Vaig fer la prova i d'aquestes 5... Ella va dir, aquesta i aquesta. No vull que visca aquesta. Llavors dius, bueno, jo estic aquí perquè la Rodoreda ho ha volgut. Perquè tot el que va vindre després va ser a partir de la plaça del Diamant.
0: Perquè van venir moltes coses, eh?
2: Van venir moltes coses.
0: I molt bones, com a actriu.
2: I no només això, sinó que vaig tindre l'entrada en aquest ofici per la porta gran. I això jo sempre dic, vaig tenir molta sort. Tothom em va conèixer, només hi havia un canal a la televisió, és a dir, va ser un boom en cine, en televisió, a tot arreu. Clar, vaig fer 70 pel·lícules fins que vaig deixar la interpretació.
0: Cap dels directors que et van dirigir eren mancos, eh? Vull dir, no... Espera, tu mires, hi havia el Moncho Armendáriz, hi havia el Juanma Bajullo, que es va estrenar amb tu.
2: Sí.
0: Ales de Mariposa, era la seva òpera prima.
2: Sí.
0: I que ahir vaig tornar a veure.
2: Sí.
0: Quina pel·lícula, o sigui...
2: Sí. Més especial,
0: més intensa.
2: Més intensa.
0: Que penso, o sigui, eres una nena, tu tenies 20 i pocs anys.
2: Sí.
0: Havies estat mare ja?
2: Sí.
0: De la Raquel.
2: De la Raquel. I t'explicaré perquè... El Juanma Bajo Ulloa es va enamorar de la meva filla Raquel, que és guapíssima.
0: Guapa, sí.
2: I ell volia que fes la nena. I jo li vaig dir, la meva filla, aquest personatge no em ve de gust. Imagina't la relació que tenen mare i filla.
0: Clar,
2: i tal.
0: A mi no.
2: Però alhora, com que la Raquel i jo pues, mare filla, estàvem molt unides. Jo me n'anava a rodar 2 mesos i mig, quasi 3, a Vitòria. I la mama, jo vull vindre amb tu. Vam dir, bueno, si ella vol, pues farà el personatge de petita, eh? De gran.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, però si no vol, jo no la forçaré. Pues va començar a rodar ella, i en planos que és ella.
0: Ah, sí?
2: I el tercer dia va dir, mama, no vull més, que no vull posar-me aquí, no vull posar-me a faldilles, no vull posar-me així,
0: pobra.
2: No vull... I es va parar el rodatge. I vam començar per la part de gran, i el Juanma, perquè jo m'ho havia promès, si la nena no vol, no. I la nena no va voler. I llavors va dir que buscar-ne una, que és la que surt.
0: Sí, però són dones molt intenses. La Natàlia, la Carme...
2: Tots els personatges que són macos. Més que intents, és que estan ben escrits. És que el que moltes vegades ens ha tocat a les actrius és explicar un símbol, no una dona, no un ser humà, sinó explicar una imatge de la dona...
0: una mica allò...
2: A partir d'una mirada masculina que moltes vegades no entén ben bé què és una dona, no? I moltes vegades també m'ha tocat de dir, bueno, però això per què ho fa? No, perquè és molt bonic així, no? Molt bonic. Bueno, vull dir, la mirada de la dona afortunadament ha canviat molt els últims 20 anys amb l'audiovisual, amb la literatura, amb tot, no? Però fins ara era molt difícil trobar mirades on la personalitat d'una dona s'entengués bé i on una dona fos protagonista absoluta, no la dona de, la mare de, l'àvia de, o la filla de.
0: Escolta, tu, a part de fer d'actriu, hi ha un moment que fas el clic i dius, vaig a saltar enrere la càmera. Per què, Sílvia?
2: Pues, abans de començar et deia jo, tot prefereixo fer-ho espontàniament, intuïtivament. La direcció va ser una cosa premeditada, però va... curiosament.
0: Sí?
2: Però va començar d'una forma física. Jo que va parir les bessones, tenia 38 anys, anava amunt i avall, feia les meves pel·lícules, però hi havia alguna cosa que no m'acabava... no acabava d'estar bé. Per una sèrie de motius, anava molt cansada, aquí, una sèrie aquí, fins que vaig anar amb una persona que és un afició d'aquestes que, bueno, que et mira, que et toca, no?, i et diu, tu ets feliç amb el que fas?
0: Ostres!
2: Jo li vaig dir, gairebé la vaig... Què m'estàs dient? Tinc 2 colles, tinc no sé què,
0: exacte,
2: no? Pues no era del tot feliç. I això va començar a fer que em mirés a mi mateixa, perquè un de vegades mira endavant i és una mica la imatge dels somnis dels altres. Pues com a actriu, com tu mateixa, com filla, com mare, com dona. I llavors vaig mirar-me i sempre havia escrit, sempre havia retocat guions, sempre havia...
0: Tocat
2: els nassos, eh? I fins i tot el Fernando Trova, que és molt amic meu, és un dels que em deia, tu tens que dirigir, tens que deixar d'anar el conyazo, que sempre estàs dando el conyazo, em deia. I ponte a dirigir, i ponte a escriure. Bueno, i es va alinear tot, no? I vaig dir, pues potser és veritat, i llavors vaig començar a escoltar-me i vaig començar a dir, jo tinc ganes de fer i escriure les coses que a mi m'importen. I aquí va estar. Allò de mirar... és a dir, allò de ser mirada, començar a mirar.
0: Vale, donar la teva versió de la, de
2: clar,
0: la mirada.
2: Una cosa és que siguis mirada, no?, que siguis l'objecte de les mirades. Altra cosa és que tu siguis lliure per mirar el que vulguis i passis d'una banda a l'altra. I això va ser el... va ser la xispa que ho va detonar tot. I vaig anar-me'n... vaig demanar una setmana d'excedència, me'n vaig anar al Sàhara i vaig fer l'àlia, al curt, i vaig sentir-me la dona més lliure i més feliç del món.
0: Que l'Aila et va donar 14 premis internacionals.
2: Més, molts,
0: bueno, molts
2: 50.
0: Més.
2: Sí, molts, va ser tremenda.
0: Vas començar, no per la porta gran, un altre cop.
2: Un altre cop.
0: Vas entrar per la porta gran.
2: Sí.
0: Sí, t'haig de dir que moltes dones també envegem la teva parella, el Madaula, és guapíssim.
2: Sí, bueno.
0: No, també per la Porta Gran. És que ara m'he agafat com un atac d'enveja, saps?
2: Però saps què passa? Que tot té la seva factura.
0: Segur.
2: Quan fas un curtmetratge que...
0: Dona tants
2: premis. Dona dius, ara què? No?
0: Clar, el següent què?
2: Clar.
0: I el següent què?
2: I el següent va ser una movie. Clar, el següent vaig començar per baix. Vaig començar a aprendre, perquè jo vaig dir... El Quique Camín, el d'Ovidio, em va dir, vols dirigir una movie? Dic, no, jo dirigiré la meva pròxima pel·li que jo hauré escrit, que no sé què. I el dia següent li vaig dir, sí. Vaig a començar a fer un llargmetratge amb menys pressió, perquè no tens que anar al cinema, i amb un guió que jo pugui també treballar conjuntament, i així vaig començar a saber, diguem-ne, la carpinteria del que és el cinema treballant-hi, no? I vaig fer... N'he fet moltes de movies, perquè a més és un gènere que a mi m'agrada molt, perquè d'alguna manera és el precursor del que ara són les sèries,
0: sí,
2: les grans sèries.
0: Sí, sí, una TV movie, deia, no?
2: Clar, jo deia, però si tenim un públic i un pressupost, un bon guió, bons actors, per què despreciem aquest gènere? Berman feia movies. Fanny Alexander és una sèrie per televisió.
0: Bueno, ara tothom, no? Ara en aquest
2: ara
0: moment...
2: Ara tothom, però vull dir...
0: Clar,
2: Ken Loach, no? O sigui... Clar, llavors deies, per al cine, la pantalla gran i tal. Bueno, a mi m'interessa l'espectador, i m'interessa el que es diu, i m'interessa els actors, i m'interessa el text. No sóc esteta. Jo respecto molt, i m'agrada anar... Jo sóc molt cinèfila. Però allà hi havia, per mi, un tot un món que havia d'explotar, i va explotar.
0: Escolta, i quan vas començar, que hi havia molt poques dones fent de directores, hi havia la Cuixet, la Marta Argarona i gairebé tu.
2: Sí, mitja dotzena.
0: I a més tu venies de l'altra banda.
2: Jo venia de l'altra banda, sí.
0: Això és important remarcar,
2: no? Això es pot entendre de moltes coses. De moltes maneres.
0: Com et vas sentir? Et vas sentir bé? Va bé algun...
2: Mira, vaig a dir-te una cosa molt sincera. A mi el que diguin m'importa molt poc. De veritat, no, aquest defecte el tinc. Per exemple, tu parlaves, el Ramon li importa molt més...
0: És actor.
2: Bueno, i és de Sabadell.
0: M'agrada molt la resposta, és de Sabadell.
2: Això del que diran, no, cuidado amb això, això, tal. Jo sóc una rata de ciutat, barrejada, mestissa fins al final... que l'únic que em van dir uns pares és, si ho fas, ho faràs bé. T'ho juro. Això és importantíssim, tindre una seguretat de casa. Jo sempre ho dic, estima'ls i dona'ls seguretat. I exigeix-li. I llavors, bueno, responent al que em deies, no? Jo amb l'equip i en general no he tingut mai problemes amb el pel fet. Ara, amb les opinions dels que creuen que tenen poder, sí, però jo he fet una pel·li rere de l'altra.
0: Sí, sí.
2: Ja tinc molts premis. Ara, aquesta ara fa de directora, sí, això sí. Però el que pensin o diguin realment m'afectava molt relativament. Home, si no hagués seguit treballant, m'hagués afectat. Però que diguin el que vulguin, saps? Que diguin el que vulguin.
0: Tu ets com el gall i la gallina. Que diguin el que vulguin, que jo ja estic content.
2: Exacte. No? Ells que vagin criticant, que jo m'aniré entretenint, que deia el Rossinyol.
0: Molt bé.
2: De tota manera, no... jo, diguem-ne, per explicar... Ja et dic, a nivell de professió, d'aixecar projectes... No he tingut mai problema, han cregut amb el guió que he escrit, han cregut amb la feina que he fet. Però jo tinc un informe guardat de la primera pel·li de cine que faig, que es diu Pretextos, que va ser premi millor direcció al Festival de Màlaga. Un informe del Comitè de Televisió Espanyola de l'any 2008, que el tinc guardat. Perquè el que feia era una descripció d'un machirulisme del personatge de la Viena, que jo el vaig guardar i vaig dir, això és molt fort. És a dir, les opinions que jutjaven els guions estaven totes servides per senyors que l'univers femení els hi repampinflava. Vale?
0: Sí, sí, sí.
2: I això ha dit amb totes les paraules. Ara, així tot va sortir.
0: No, no, si has anat
2: així
0: fent...
2: tot va sortir. Però sí, hi havia una caspa...
0: Sí, sí.
2: Que s'ha anat trencant a poc a poc i, afortunadament, mira, ara, no?
0: Uh-huh. Escolta, i és que ara m'he perdut. No, és que m'he perdut perquè he pensat dues coses alhora i a vegades dius, ja no pots pensar dues coses alhora, que ja tenim una darrere de l'altra.
2: Sí.
0: Et sents més lliure, doncs, dirigint?
2: Sí. Sí.
0: El càsting aquell tremendo, no?, de posar-te davant de la càmera i... Mira aquí, mira allà.
2: Sí, hi ha gent que és molt feliç posant-se en un escenari i davant de la càmera... I jo ho envejo. Jo no sóc feliç pel fet de fer d'actriu.
0: Ets no. Molt més lliure ara.
2: Soc molt més lliure ara.
0: Se't nota més relaxada, deixem que t'ho digui.
2: Bueno, també és veritat que, diguem-ne... són etapes diferents, no? Etapes de la vida. Jo com, no sé, a vegades deia... No em reinvento, evoluciono. És que per mi lo estrany és no canviar. O sigui, per mi lo estrany és no canviar. Jo admeto que hi hagi gent que pensi el mateix quan en tingui 15, que quan en tingui 65. Però no és el meu cas, no? I llavors, en una etapa, doncs et fa molta il·lusió ser actriu.
0: Que et mirin.
2: Et fa molta no solament que et mirin, sinó la feina, que és molt complicada. La feina d'entrar en els personatges, la feina d'agradar, fent allò que fas, no? I de convulsionar dintre una altra vida. És que és molt difícil, aquesta feina d'actriu. Però a cada etapa tens la teva necessitat, no? I aquesta necessitat l'has d'escoltar, que ja et dic jo, que em dic que sóc tan intuïtiva i tal, no me l'escoltava. Fins que no, algú no em va dir, ep...
0: I això va passar als 40, és que t'ho dic...
2: 38.
0: 38-40, és significatiu aquest punt cronològic, no?
2: Sí, sí. De fet, em passava des dels 35, 36, que jo ja tenia com una necessitat de trencar... O sigui, generar els teus propis projectes. Perquè llavors fas les teves pròpies preguntes. Uh-huh. Jo com a dona, jo com a persona que entenc el món d'una manera determinada, clar, quan ets actor, t'has de sotmetre a un guió. I amb una persona... que ha parit aquest guió, que l'ha escrit i que el dirigeix. I tu tens que estar al servei d'això. Jo tenia ganes d'estar fent-me preguntes a mi, perquè moltes vegades no pensava el mateix que el que havia d'interpretar.
0: Clar.
2: I això posava molt malalta.
0: Per tant, fer-te la pregunta ètica o estètica, aquí qui guanyaria?
2: Ètica sempre.
0: Ètica sempre.
2: Sempre.
0: Sí.
2: Però vamos... L'estètica, per mi, és emocional.
0: Doncs que per tu és emocional. Jo et veig una dona tota emoció.
2: És
0: jo
2: que
0: no crec que facis...
2: No, és que no ens enganyem.
0: La vida
2: sí,
0: és
2: sí, no, clar. No existeix. O sigui, diguem-ne, quan comença a bategar el cor i a palpitar per energia. Aquesta energia neix d'aquestes emocions. L'emoció és el que fa bellugar tot. Emocions, n'hi ha de molts tipus,
0: Sí, tenim de tots els tipus, d'amunt, avall...
2: De blanc a negre, també. Però la racionalitat està...
0: Sobrevalorada?
2: Sobrevalorada.
0: Que sí?
2: Absolutament. La memòria, també.
0: Bueno, a partir d'una edat com ja l'anem perdent.
2: Sí, sí, però està... És a dir, no és intel·ligent la persona que recorda els fets i els títols. És la que, d'alguna manera, pot... Aquell títol i aquella història pot haver fet amb ella generar alguna cosa en el comportament que sigui seu i únic, saps? Que transformi, que tu... Tot el que aprenem racionalment està molt bé, però... quan saps alguna cosa de veritat és quan neix de tu. Quan allò que tu saps ha passat per dintre i amb la teva pròpia mirada penses, dedueixes, descobreixes, generes, escrius.
0: Quin treball teu? creus que ha estat menys valorat i que tu el tens molt de carinyo? No, cap?
2: És que no em
0: bueno,
2: faig,
0: no, que faig, pregunta...
2: no em faig aquesta... Vull dir, jo sóc molt conscient d'on sóc i el país que visc,
0: vivim
2: que estimo
0: país
2: molt, però que té les seves mancances. Jo sé que faig una pel·lícula i la pel·lícula pues n'he fet 20 de com a directora, no? O, no sé, ja me'n recordo. Entre movies, entre minissèries, entre curts i entre llargs, hauran sigut unes 20 i pico. Jo sé que la transcendència que té això és ser la que és. I és la que és.
0: No hi ha més.
2: No hi ha més.
0: M'encanta perquè és com... Ara és com un blanc i blu. Ara t'abraçaria. Mira que et dic... Jo sé que és veritat.
2: Oh, jo crec... Bueno, em sap molt bé perquè ningú em diu blanc i blu. Em diu el contrari, però m'agrada.
0: Sí, pues sí. Jo et veig molt...
2: Sí, és que la... A veure... Tu fas una pel·lícula. Va molt bé, donen un premi. Passen 3 mesos, s'ha acabat. A la pròxima.
0: Clar.
2: I així tot. Fas una obra, dirigeix... Pom, pom, pim, pim. Vull dir, hi ha coses que s'entenen millor, altres que s'entenen pitjor, altres que s'entenen molt bé... Però saps que la transcendència d'això és relativa.
0: Però és que, a més, jo crec que tu tens la fama de no ser blandi blup perquè has de posar-li fil a l'agulla. Has d'aconseguir el que necessites. I a vegades has de tenir un llenguatge
2: sí.
0: diferent.
2: Sí, i perquè, a més, a mi no hi ha res que... O sigui, crec que la revolució es fa cada minut. I cada dia. No es fa només a les manifestacions. Cada dia has de dir el que penses, cada dia has de dir el que no t'agrada, el que creus que no està bé, el que creus que no acaba d'estar ben fet. Bueno, doncs això, si de vegades no fas amics, què hi farem?
0: Ara que dius això de lo que no t'agrada, com viu la Sílvia Munt tota aquesta retallada una mica de drets que estem mirant de lluny, que està passant a molts llocs del món envers les dones, per exemple, no? Tu tens 3 filles i nosaltres, mira, ja tenim el peix venut, però elles hauran de conviure.
2: A mi és una de les coses que m'entristeix profundament. Molt m'entristeix. Molt. Vull dir... crec que hem de ser molt conscients que l'autèntica revolució de finals del segle XX és la revolució de la dona. I, evidentment, del segle XXI. Aquesta revolució de la dona el que ha fet és acomplexar molts esperits
0: que ja estaven una mica
2: tocats. Que ja no estaven massa bé a nivell de fonament, que són molts.
0: Sí.
2: No estic sent, ara, no vull fer sarcasme amb això, però és que és veritat. Tots aquests moviments d'ultradreta, de...
0: Feixisme.
2: De feixisme, de racisme, evidentment, d'anar contra la dona en general, contra la dona, jo no dic contra el feminisme. Tot això ja ve d'una inseguretat brutal del mascle dominant, que durant centenars d'anys els hi van otorgar, no?, amb vareta molt premeditada, el poder. Clar, ara això està trontollant. Per on surt? Pues surt per aquí. La ultradreta és això. És a dir, surt d'aquestes inseguretats, surt d'aquesta no acceptació allò que és... no acceptar allò que és evident, no? Surt de que no hi ha res pitjor que una persona que no se senti mínimament segura, perquè llavors el que busca és
0: anar al contrari. Sí. Escolta, què estàs fent ara?
2: I acabo... a mi... El fet... O sigui, la nostra joventut va ser una joventut, jo diria, idíl·lica. I ara acabo de fer un curtmetratge del Grec del 76, que és quan jo començo dins del món del teatre com a coreògrafa. Clar, vivíem l'explosió de la llibertat, l'explosió de totes les llibertats, sexual, política, social, també de droga, de tot.
0: Sí.
2: I la vivíem sense por. La vivíem perquè buscàvem la llibertat i la celebràvem. I ara tenim la generació de les nostres filles i fills, els hi han posat la por a sobre. La por al futur, de què viuran.
0: Pel canvi, sí.
2: La por de tot, no? Perquè, a més, la brutalitat de la comunicació només va parar allò que fa por, sigui malalties, sigui el contrari, sigui, no?
0: L'altre, no?
2: L'altre.
0: O l'altre.
2: I això ha generat com un entorn tan terriblement nociu que estan superprotegits, no?, per sobreviure.
0: Escolta, què li diries? Aquesta és una pregunta que sempre li fem a totes les convidades. Què li diries a la Sílvia Munt dels 20 anys? Quin consell li donaries?
2: Ja veus que sóc poc de consell,
0: Ja. Però és la pregunta final.
2: És que no li donaria cap consell. És que els consells serveixen de molt poc. No serveixen els consells. Tu pots dir missa, però la persona té que equivocar-se per ella mateixa, té que escoltar tothom, té que fer potser el contrari del que ha vist, perquè té que matar el pare, la mare i a tota la família per ser ella mateixa, per ser ell mateix. No. És una tessitura amb la qual em costa molt posar-me. No crec en aquest tipus de consells.
0: M'encanta. Senyores, Sílvia Munt, ja saben, ara farà aquest documental del grec, 76, i Mercè Rodoreda, hem d'anar a veure la pel·lícula.
2: Que s'estrena el 14 de novembre.
0: Pues el 14 de novembre podem preparar ja...
2: Sí, perquè passi l'estiu.
0: Exacte, passant l'estiu anem a veure aquesta nova visió de la senyora Rodoreda. Jo em quedaria tota la tarda amb ella, però el temps és el temps.
2: Jo també, però clar, escolta'm, després hauràs de fer capítol 2.
0: Exacte. No? Jo després l'abraçaré amb el nom de totes les fogoses que ens escolten. I res, moltes gràcies, Sílvia, moltes gràcies per fer el
2: Encantada.
0: Que fas i ensenyar-nos una mirada femenina.
2: Gràcies a tu.
0: Avui, amb l'Andrea, cremarem, no sé què cremarem. Ara m'expliques, no? Bona tarda, Andrea, com estem?
3: Hola, Charo.
0: M'encanta que faci aquesta lluita. Hola, felicitats, que
3: moltes
0: va ser el
3: gràcies.
0: Teu aniversari no sé quan, però va ser fa poc.
3: Sí, ahir va ser, ahir.
0: Oh.
3: Has vist? No em veus més sàvia?
0: Et veig més sàvia,
3: cada
0: més guapa.
3: Vegada. Moltes gràcies, Charo.
0: Més estupenda, perquè any que passa, ets com els vins.
3: Ai que sí? Doncs sí. Mira, avui vinc a parlar-te precisament d'això.
0: Ah, de vins?
3: De vins no. Ah. Bueno, si vols també, després bueno. Podem anar a fer un vinet, si tu vols.
0: Ah, vinga.
3: Però avui vinc a parlar sobre el pas del temps, sobre fer-se gran, ¿vale? Perquè avui porto una foguera una mica especial, perquè és l'última d'aquesta temporada.
0: Sí.
3: ¿Vale? Llavors, avui he dit, mira, jo vull fer una foguera especial, i de fet vull que fem un foc gran, ¿vale? I si fa falta que anem tu i jo aquí ballant,
0: venga.
3: Davant del foc invisible, el que tu vulguis. Perquè avui la foguera va per vosaltres.
0: Olé.
3: Les meves fogoses favorites.
0: Olé.
3: ¿Vale? Perquè, bueno, ja portem uns mesos en aquí, que per cert, moltes gràcies per convidar-me a ser part d'aquest super club de fogoses, i porto temps, no?, escoltant les històries i aprenent molt de vosaltres, i pensant una mica en quina foguera volia fer avui, doncs vaig arribar a la conclusió que és que succeeix una cosa molt bonica amb la maduresa, que és que les dones comencen a viure sense demanar permís, no? Comenceu a ser més lliures que mai i teniu una versió de vosaltres mateixes que a mi em flipa, absolutament, no? Llavors, pensant, dic, ostres, ens han vengut molt malament això de fer-se gran, no? Ens han dit que fer-se gran és una cosa que hem de portar com en silenci, que no, no? Que ens ha de fer com vergonya, que ens hem com d'amagar o que fins i tot hem de parar. Llavors, jo avui, Charo, vinc a cremar la foguera, la por a fer-se gran i tots els tabús que envolten tot això, perquè és ideal, és
0: clar.
3: Ideal. O sigui, estic convençuda que el que succeeix a les dones conforme es fan grans és que desenvolupeu una sèrie de superpoders que ja us he vist jo, Charo, i que jo vull ja. Els vull tots.
0: Jo no t'ho volia dir, però has vist la Sílvia
3: Munt. Però t'he pillat.
0: La Sílvia Charo, Munt.
3: T'he pillat.
0: Has vist, no?, com és la Sílvia Munt.
3: Home!
0: És totes les dones que han portat
3: totes,
0: aquest programa són
3: totes i cadascuna
0: tremendes.
3: De les dones esteu a la que per mi és la millor fase. O sigui, llavors, el que he fet és dir, bueno, us he observat, no? I he fet un recull d'aquests superpoders, aquest empoderament que totes assoliu, no? A mesura que us aneu fent grans, perquè jo pensava, tio, jo no vull ser Superman o Spider-Man, no vull aquest tipus de poders, jo vull ser superfugosa.
0: Sí, senyor, m'ha agradat molt, superfugosa.
3: Vale? Anem a parlar de què vol dir ser una superfugosa. Vinga. Anem a parlar dels poders que assoliu, vale? Jo t'he portat 5.
0: Vinga.
3: I m'agradaria explicar-te'ls i que tu em diguis, mira, Andrea, per aquí vas bé, per aquí, vale, no, perquè jo estic molt il·lusionada, amb tot,
0: vinga,
3: això de ser una superfugosa. Vale?
0: Vinga,
3: màster. Doncs, vámonos. Mira, el primer poder jo li he dit el poder de l'estabilitat biològica i mental. Què vol dir?
0: Això m'ho explico.
3: Que no hi ha regla ja.
0: Ah,
3: vale?
0: Sí,
3: un... La regla s'acaba la telenovela que jo passo ara mateix un cop, cada 28 dies al meu cap no sap on és, no? Perquè cada, recorda't que cada cicle de la regla és, bueno, hi ha sí, de tot, hi ha tot d'episodis, vale?
0: Què m'has d'explicar?
3: Això s'acaba, no? I entres com en una fase de no t'has de preocupar per la muntanya russa aquesta hormonal.
0: No, no, i pensa en que t'estalvies molt de lloc quan fas la maleta,
3: home,
0: a l'estiu.
3: Home, i tot el que vol dir, ai, si me desangro, ai, si quin mal aquí, ai, quin mal allà, que no m'encuentro bien, que quién soy, que la vida se me come. Tot això s'acaba. Jo sé que hi ha molt de por, no?, i perquè també ens ho han volgut vendre així, sí, a la menopausa, no? Però, ojo, poc es parla de la transició que vam viure de cap a l'adolescència.
0: Vale?
3: O sigui, la preparació per començar per ser un adolescent i per tenir regla és terrorífica.
0: Terrorífica.
3: Almenys la menopausa sí que també és una transició, però la luz al final del túnel és millor.
0: Clar, però fins ara no... Mira, que fins ara no ens ho havien dit, que hi havia llum.
3: Home,
0: al final,
3: però jo ja ho he estat... Jo he fet els deures, us escolto i dic, vale, segurament hi ha menopauses pues, més complexes, més intenses, i que és un període d'adaptació. Però ja n'hem fet un que és pitjor, perquè el resultat al final és, bum, no sé quants anys de regla. El resultat final d'això és pau, estabilitat, on s'ha de firmar, Charo.
0: Ah, i ara faré un contracte.
3: Ara fas un contracte, ara no? De prefugosa.
0: De fugosa, vinga.
3: Doncs aquest és el primer superpoder que jo, personalment, m'agradaria ja que me'l donguessis, si pot ser, al firmar el meu contracte,
0: vinga,
3: vale?
0: Fet.
3: El segon, aquest m'encanta, jo li he dit el poder de l'adolescència premium.
0: Ai, sí.
3: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
3: O sigui, entreu en aquesta fase de que torneu a ser adolescents,
0: sí,
3: però sense tant de drama i amb targeta de crèdit, perquè quan ets adolescent estàs pelat.
0: Mira, això és veritat.
3: Estàs pelat i estàs enfadat amb el món. No, vosaltres sou unes noves adolescents, i teniu el millor de l'adolescència, que és aquesta mirada
0: capacitat,
3: més... Sí, una mirada molt més juganera, més descarada, que és el que són una mica els adolescents, però amb tot el coneixement aquí dintre de la vida no s'ensorra, no? I tot aquest enfado amb el món no hi és.
0: Pot ser una mica el principi, però després jo ho recomano molt.
3: Oi que sí?
0: Jo ho recomano moltíssim. I si et treus una mica la careta i dius, això és el que jo vull fer, et sembla meravellós,
3: home,
0: eh?
3: Home, jo dius... ho estic veient molt amb la meva mare, no? La meva mare és del Club de les Fugoses i jo dic, és que, o sigui, té el millor d'haver sigut, no?, de l'adolescència. Ara fa viatges amb les amigues. A més, una cosa que m'encanta, que són icòniques, que és molt d'adolescents, que és, de vegades es truquen i van a conjunt totes i es vesteixen totes iguals.
0: Quina passada.
3: Ai, no, són idíl·liques. Se'n van anar a París totes amb una gabardina igual.
0: Que bones.
3: Això jo ho feia, Charo, quan era adolescent. Jo trucava a la meva amiga, la Marina, i li deia, Marina, què et posaràs avui? No? I anàvem les dues igual a l'institut. Llavors, em fa moltíssima gràcia perquè veig molts paral·lelismes,
0: sí,
3: però des d'un punt de vista molt més juganer i amb això, una estabilitat segurament econòmica i
0: mental. És una mica, t'haig de dir, és una mica la frase castellana que diu, per lo que me queda estar en el convento,
3: me cago dentro.
0: No volia dir, però ja
3: ho he dit jo.

0: Ole, la Charo.
1: Ole.
0: Però sí, hi ha una cosa de lo que deia al principi, no? De deixar de demanar permís, perdó, no? De dir el que penseu. Jo, a mi em flipa veure com... és que no teniu cap tipus de vergonya. O sigui, de fer-vos notar, de parlar, de dir aquest plat no està bo, te'l torno, de demanar descomptes, que això us agrada molt, per la cara. Jo ho veig molt,
1: jo
0: això.
1: Jo patia molt quan era adolescent amb la meva mare.
0: Jo em moro. Jo
1: clar,
0: moro.
1: Això ho passa amb els meus fills, també. Que dius, no ho faràs, no, mama?
2: Sí, que ho vaig a fer, ho vaig a fer. Se viene... O dir-li a algú, s'està venint, saps, un comportament...
1: Jo què sé, veus algú que té el peu posat en els ferrocarrils, no? Li dius, perdona, aquí seurem... I jo l'altre dia vaig veure el meu fill morint-se.
0: Sí. Ens fa molta vergonya, però a mi em fa molta enveja. O sigui, jo com menjar amb la meva mare i de cop li diu no em faries un descompte? I jo penso, estem al Carrefour o a qualsevol altra gran superfície, és igual. No et faran un descompte, no estem regatejant algun... No? I li és igual, no? I a mi això em fa molta enveja el dir i fer el que us dona la gana, perquè jo, tot i que sóc descarada i tal, jo moro de vergonya en moltes coses, jo, com tal de no dir el cambrer que no m'ha agradat, sóc capaç de menjar-me el plat i deixar propina per marxar i no crear conflicte, saps? Canvi me mare amb una somriure, no estava bo, moltes gràcies, i és com, me muero.
1: No estava bo, moltes gràcies, i no te'l penso pagar.
0: Un descompte.
1: Faràs un descompte per això, no?
0: Molt bé. Però sí, aquest poder és el meu favorit, perquè ser més descarada i no tenir por ni vergonya és, per mi, un luxe, no? Un luxe.
1: Tan fogós és poca vergonya, m'agrada molt.
0: Pues això. Sí, però és que és ideal. El quart superpoder, aquest també m'agrada moltíssim, que jo li he titulat la llibertat absoluta sobre l'estètica, no? S'ha acabat ja s'ha de vestir de certa manera, s'ha de tenir un cos X, no? O sigui, és com sortiu del motlle o del que se suposa que...
1: La normativa,
0: i a mi m'encanta veure com les dones fogoses vesteixen ideal, plenes de color, veus, amb un mocador que li dona l'estil, o sigui, us dona igual i vestiu increïble. Nosaltres, mira jo, monocromàtica, saps? Ens costa més. A les que són més joves, ens costa. Hi ha un tema amb com et mostres, no?
1: Sí.
0: I crida o no l'atenció. Aquí hi ha un tema. El meu somni, Charo, és quan sigui fogosa, de veritat, no el carnet que em donen ara de prefogosa,
1: no,
0: de veritat, m'encantaria ser una senyora que porti unes ulleres de pasta de color vermell que es vegi un piló, tenir el cabell llarg i tot blanc o blau, és igual, depèn del dia, i anar vestida de colors que se'n vegi des de la lluna, des del satèl·lit, que digui, mira, l'Andrea, és el meu somni.
1: Es va bellugant, l'Andrea.
0: Mira-la, com es mou.
1: Mira-la.
0: T'ho prometo, és el meu somni.
1: Bé, jo t'haig de dir una cosa. Jo tinc amigues, elles són fogoses, i l'altre dia una portava uns esclops amb flors.
0: Però fenomenal.
1: No amb flors petites. Eren flors d'allò que dius, t'has dejado el ramo en el pie. Però era el divertiment de totes. En aquell moment va ser com, oi, que divertit. El dia, i vam acabar dient, el dia que diguin que les bambes no les podem dur, les sneakers, que es diu ara, doncs serà, i vam dir totes, que es foti, nosaltres seguirem fent servir bambes.
0: Veus?
1: Hem descobert les bambes i ara no
0: les
1: treu ningú.
0: És que és, veus, us dona igual i sou lliures, i això també ho vull i ho envejo moltíssim.
1: Per això nosaltres fem aquest programa, perquè la gent jove sàpiga que al darrere hi ha tot un món agradable, i que a més no freneu per no arribar, arribeu.
0: Totalment. I el cinquè poder, aquest és una mica més sensible, però vinc a donar-li la volta, ¿vale?
1: Venga.
0: És el poder de la invisibilitat. ¿Vale? Què vol dir? Aquest, sí, avui havia d'acabar amb una miqueta
1: així,
0: no? A veure, sembla ser, diuen, no? Sembla ser, estic siguent irònica, que es noti, que a partir de certa edat les dones passen a ser invisibles, no?
1: Sí.
0: Per la societat ja no s'espera res de nosaltres, no? Ja hem fet tot el que s'havia de fer, els fills, no?
1: Sí,
0: les cures, no? Llavors passem a ser invisibles. I això, pues, a veure, lluny de ser algo que a mi em sembla bastant dramàtic, se li ha de donar una mica una volta, no? És a dir, si no s'espera res de nosaltres, això també, d'alguna manera, ens fa lliures, no? Aprofitem, no? Donem-li la volta a això i fem el que ens dona la gana.
1: Jo diria que això és un plantejament més juvenil.
0: Jo.
1: Perquè nosaltres aquest replantejament ja ho hem fet. Ja hem viscut aquest plantejament. Tinc una amiga molt divertida que em diu, és que jo sé que quan tinc una taca, dic, què? Sí, perquè si porto una taca la gent em mira. I ho vaig trobar genial. Diu, ara m'importa. Mira, em va bé perquè si no tinc mirall i em taco, doncs ho vaig trobar fantàstic.
0: És heavy, eh? Si ho penses, o sigui, per mi sembla, és fort aquest concepte de la invisibilitat, però...

0: sumat als altres superpoders, aquesta part de... Bueno, em dóna igual, penso ocupar l'espai que em doni la gana, penso fer el soroll que em doni la gana, penso vestir com em doni la gana, i penso fer tot el que em doni la gana...
1: Però saps el més important? Penso pensar el que em doni la
0: gana.
1: Home,
0: això és llibertat. És llibertat, això. Llavors, a mi em sembla meravellós que les dones, quan assoliu aquesta maduresa, viviu amb aquesta llibertat interna i externa, i jo només puc aspirar a això.
1: No és poca cosa, també t'ho dic.
0: Jo he vingut aquí a fer la carta als Reis, no?
1: Ah, molt bé.
0: Llavors, m'agradaria llegir-te per acabar, perquè és l'últim capítol meu de la temporada, una petita reflexió d'aquesta temporada. No l'últim, però l'última foguera de la temporada. Quatre línies, perquè tot això... al final, la conclusió és que ens han explicat una miqueta la història, no?, de què vol dir envellir o madurar, una miqueta al revés, no? Ens han dit que envellir és apagar-se, és fer-se petita, demanar perdó pel cos, pel temps, però jo el que veig és que quan les dones es fan grans, es fan lliures. No es callen, no desapareixen, decideixen quan volen ser vistes i no s'adapten, s'imposen, no? Així que avui, a la foguera, Charo, tots els tabús, les pors i les idees que ens han inculcat sobre que envellir significa desaparèixer o deixar de ser. Jo, sincerament, Charo, t'ho dic així, no vull ser aquesta versió jove i acceptable a mi mateixa, jo vull ser la versió completa, la sense filtre, amb morro, la versió que diu no sense explicacions i el sí sense permís, que a mi això em sembla com molt bon resum.
1: Súper.
0: Perquè de velles ni oblidades, res. La maduresa és el moment en què finalment ens deixen de tocar els nassos i comença la festa.
1: Sí, sí, i així no? S'ha de veure.
0: I així s'ha de viure. Així que amunt fogoses, que el món és vostre.
1: Ole, ole, ole, ole. Avui acabem, com dèiem, la Sílvia, per la porta gran. Com la Sílvia Monella va entrar a la porta gran i hem d'entrar a la maduresa, hem d'entrar en aquesta tercera etapa amb això, amb la porta gran, pel boc gros, no? I dir, escolta... Hi ha coses, no ens enganyem. Hi ha petites coses que ens entrontollen i hi ha moments que dius... Però el més maco és el que hi ha darrere, el que ens espera. Aquesta situació i aquesta sensació que tu dius, aquests cinc poders, no? Invisibilitat, volia
0: adolescència, dir el que vols, vestir com vols, ser qui, ocupar l'espai sense demanar perdó ni permís. Això és increïble. Això és com, per mi, és com com arribar al final de dir, ostres, plenitud, 100%, i que vingui qui vulgui, que m'és igual.
1: És un final con beso.
0: Hombre, és un final feliç.
1: És happy end. Gràcies, Andrea. Ens veiem a la segona temporada d'aquests Fogots. Doncs fins aquí el capítol d'avui, on hem parlat amb la Sílvia Munt de la seva trajectòria artística, dels canvis, de com ésser una cristàlida sense por de convertir-se en papallona i obrir les ales, dels seus nous projectes. Una conversa que ens ha deixat amb ganes de veure el seu nou treball. I a la secció A la foguera hem cremat la por a envellir, que no és poca cosa, i hem reivindicat els superpoders de les dones fogoses menopàusiques, que no són pocs. I ja sabeu, com deia la Marilyn Monroe, una dona bona coneix els seus límits. Una dona intel·ligent sap que no en té. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. Ens veiem.

Escoltes i cat.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: persona al·lèrgica del pol·len. Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen
3: bé. Vols també que sembleu més joves del que
4: sí, sou? Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li posa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Gelband.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Gelband.
9: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venit a escoltar el discurrit.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boyband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

Escoltes i cas.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna. Vine'm a buscar.

I jo vull deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és l'estarrat i prim pa mi és un santuari.